proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selecto.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8.

tu. Diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
1: Per dos.
0: Dos presentadors,
1: dues
0: hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern i els sindicats d'educació es tornaran a reunir aquest dimarts al migdia en una nova oportunitat per desengallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions. Els sindicats esperen que el govern s'hi presenti amb una proposta salarial unitària sota el braç. La que els va fer divendres no la van acceptar perquè el departament basa l'augment retributiu en l'increment dels complements per fer tutories. En paral·lel, el govern aplana el terreny i aprovarà avui dimarts la incorporació de gairebé 1.800 professionals al curs vinent. D'aquests, poc més d'un miler de són docents que destinaran majoritàriament a l'escola inclusiva i a la formació professional, i la resta són professionals d'atenció educativa i d'administració i serveis. Ho ha explicat en declaracions a l'ACN la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
1: És el gruix de docents que va pactar el govern amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, però encara queda lluny dels 6.400 professionals que demanen la resta de sindicats. Passem ara a altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
3: El sumari del cas Plus Ultra assegura que José Luis Rodríguez Zapatero era líder d'una estructura estable jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. L'empresa de les filles de l'expresident diu servia per cobrar els suborns.
1: Els Estats Units han atacat aquesta nit objectius militars al sud de l'Iran, però la treva continua i no hi ha informació d'una eventual resposta de Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha bombardejat rampes de llançament de míssils i ha atacat vaixells iranians que volien col·locar mines a Hormuz, a l'estret d'Hormuz. Coincident amb això, Donald Trump admet ara que podrien no endur-se cap als Estats Units l'urani enriquit que tingui Teheran i que aquest material per construir la bomba atòmica es podria destruir a l'Iran mateix.
3: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estava aïllat preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes.
1: La malaltia hepàtica crònica ja s'ha convertit en una crisi silenciosa que afecta milions de persones a Europa. Ho diu un nou estudi liderat per l'IES Global, que avisa que la malaltia del fetge, que destrueix lentament l'òrgan, continua infradiagnosticada. Els investigadors reclamen posar el focus en la prevenció. El Servei Català de Trànsit qualifica de tràgic el cap de setmana de la segona Pasqua, que es tanca amb 5 morts en accident.
3: L'últim accident amb víctimes va passar ahir al matí a Polinyà, al Vallès Occidental. Un motorista va morir després de xocar frontalment contra un turisme. De fet, de les 5 víctimes mortals al cap de setmana, 3 eren motoristes. El director de trànsit, Ramon Lamiel, ha posat el focus en aquest col·lectiu.
4: Especial atenció a les motos, que respectin tot el que és els senyals de carretera, que respectin les velocitats, que tinguin màxima prudència i concentració, perquè portem 20 víctimes mortals i això és una notícia molt tràgica.
3: Des de principis d'any, 49 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, com escoltàvem, 20 de les quals motoristes.
1: Esports. Fins a 9 catalans jugaran al Mundial de Futbol amb la selecció espanyola. Luis de la Fuente ha convocat Joan Garcia, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Lamin Yamal i Dani Olmo del Barça, David Raya de l'Arsenal, Marco Corella del Chelsea, Marc Pubill de l'Atlètic de Madrid i Víctor Muñoz de l'Osasuna. El seleccionador espanyol ha citat també 3 blaugranes més, Pedri, Gavi i Ferran Torres.
3: Els New York Knicks jugaran la final de l'NBA. Aquesta matinada han apallissat el Cleveland Cavaliers per 130-93, 37 punts de diferència. S'han proclamat campions a la conferència est amb un marcador contundent, 4 victòries a 0.
0: Fins aquí les notícies.

0: matiners, benvinguts al dimarts 26 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquesta última setmana de maig serà amb calor i temps estable. Aquest dimarts el temps serà assolellat. Potser de bon matí hi haurà algun núvol baix cap al Delta de l'Ebre i a la tarda sobre els cims del Pirineu. Farà més calor de la que toca per aquestes dates. Les màximes més altes rondaran els 35 graus a Ponent. És la desertora de l'Aplec del Cargol 2026. Marta Viana, molt bon dia.
1: Ai, molt bon dia, matiners. Ai, fins quan ho direm, això?
0: Ui, encara... fins Nadal.
1: Fins Nadal, mare meva.
0: Jo crec que estirarem fins Nadal.
1: Mare meva.
0: Com
1: doncs
0: ho veus?
1: Patirem.
0: I tant.
1: Queden 7 mesos, eh?
0: I tant.
1: Uf, mentrestant, pels que us interessi el temps.
0: Va,
1: avui a Igualada el sol sortirà a les 6:25 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 51 minuts.
0: Encara que no faci els seus millors directes, ella n'és una fan absoluta. Estic parlant de Lara García i l'Oreja de Van Gogh. Lara, molt bon dia.
1: Això també dura dies, eh?
0: I tant.
1: I durarà.
0: I durarà també fins Nadal.
1: Una setmana ja.
0: I què em portes avui?
1: Doncs mira, avui és l'aniversari de l'actriu Helena Bonham Carter i per això us porto aquesta cita seva. No et prenguis la vida gaire seriosament. Si ho fas, difícilment sobreviuràs.
0: Doncs també ens agafarem aquesta frase d'Helena Bonham Carter per engegar el matí. De fet, si avui us costa despertar-vos, no us heu de preocupar, perquè tenim l'antídot que necessiteu per començar el dia amb energia. I és que si parlem de guitarres poderoses, no hi pot faltar la seva.

0: Away de Lenny Kravitz, un dels artistes més influents del rock contemporani. Kravitz és sinònim de rock, funk, soul, blues i reggae. Inspirat en les grans figures de la música dels anys 60 i 70, el seu nom va començar a ressonar per mig planeta quan va publicar el seu primer àlbum, Let Love Rule, l'any 89. Però l'huracà de veritat va ser als 90, quan el cantant es va consolidar com una estrella internacional gràcies a discos com Mama Said o Are You Gonna Go My Way? Que, per cert, aquesta cançó està considerada com un himne del rock modern. Un dels altres secrets que salten a la vista és la seva imatge protagonitzada per ulleres fosques, pantalons estrets i una energia escènica que l'han convertit en una icona de la moda i de la cultura popular. Té un palmarès gens envejable, 4 premis Grammy consecutius en la categoria de millor interpretació vocal masculina de rock. En resum, Lenny Kravitz destaca per ser un artista autèntic i per tenir una capacitat brutal a l'hora de reinventar-se sense perdre l'essència que l'ha acompanyat sempre. I avui, evidentment, li dediquem l'inici del programa perquè avui Kravitz bufarà espelmes. 62 anys. I a cop de guitarra encetem un nou dia, volum a l'amplificador i sentiu-vos com Lenny Kravitz, com autèntiques estrelles del rock.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, va, engeguem el programa del dimarts, 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, dimarts. Dia tonto de la setmana.
2: És el pitjor dia de la setmana amb tota diferència,
0: amb tota
2: però
0: diferència.
2: L'afrontarem amb optimisme i
0: sempre
2: alegria, perquè després ve el dimecres, ja s'acosta el divendres i tot.
0: Trobo fantàstic. Trobo que estàs com Moreno.
2: Ahir vaig tocar platja, veus? Vaig tocar platja una miqueta, un lleuger anar.
0: Tastet.
2: Moreno és molt generós per part teva.
0: Tenint en compte que ets un home blanc de pell,
2: sí, és a dir,
0: de seguida se't
2: estic
0: nota.
2: Moreno al costat de Michael Jackson, diguem-ne, sí, l'actual, saps? Però bueno, va.
0: Home, l'actual està blanc blanquíssim,
2: per això,
0: eh?
2: Per això. Però vaja, a partir d'ara entomarem aquest color gamba llagostí que em caracteritza
0: tot l'estiu. Dauradet, també.
2: Sí, dauradet, també.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio?
2: Un programa bastant daurat, sobretot per les joies que guardava Zapatero a la seva caixa forta.
0: Sí?
2: Has vist que ben lligat?
0: Sí, ho estava llegint ara mateix, eh?
2: Doncs escolta, analitzarem una mica les novetats del sumari que han anat sortint. Parlarem amb Ernesto Kaiser, una de les persones que millor analitza el panorama judicial espanyol. També parlarem amb una gemòloga perquè ens expliqui una mica quan poden valer totes aquestes joies que guardaven...
0: D'una herència, no, diu? D'herència i de regals, eh?
2: I amb l'exministre, que va ser exministre Zapatero, Celestino Corbacho, atenció al que ens ha explicat. També parlarem de l'encíclica del Papa sobre l'intel·ligència artificial amb una de les persones que l'ha ajudat a escriure, el filòsof català Francesc Torralba. I també parlarem de la situació de l'Ebola al Congo, que segur que s'està complicant, amb l'Esperanza Santos, que és coordinadora de Metges Sense Fronteres. Amb Xavier Salmartín repassarem l'actualitat econòmica i a les 11, Ian Gibson, un dels millors historiadors d'Espanya, que també ens il·luminarà sobre el present i com el veu. Tot això acabarem amb els temes pendents i amb alegria aquest dimarts, i tot contents.
0: Estava veient ara les fotografies que han publicat també a través del web de 3Cat Info,
2: i què et
0: sembla? De les joies de Zapatero.
2: Què et sembla?
0: Recordo un capítol de Crims, saps com posen allà,
2: sí,
0: tot les,
2: clar,
0: totes les proves a dins d'unes bosses?
2: Perquè és una, clar, és una prova policial, per tant, és normal que t'hi recordi, perquè és més o menys el mateix format. Què et semblen aquests rellotges?
0: Bé, veig molt penjoll femení.
2: Sí.
0: Molta arracada, uns quants rellotges. Bé, no està malament, no?
2: Tu anàlisi. Vols venir a l'Àgora amb la taxadora.
0: És que m'estava imaginant Zapatero amb un d'aquests collarets blaus de... bastant voluptuosos al seu despatx.
2: Aquí cadascú en la seva vida privada, mentre no cometi il·legalitats, que faci el que vulgui.
0: O de portes enfora.
2: O de portes enfora, exacte. Sí,
0: fora.
2: Sí, però no posa un collaret i tant, problema.
0: Exactament. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, 1:15 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I escolta'm, Àlex, què passava al món, o què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada hem pogut confirmar que el pròxim Mundial de Futbol tindrà molts condicionants geopolítics.
0: A veure.
3: La FIFA ha explicat que la selecció de l'Iran canvia la seva base d'entrenament. Ja saps que les relacions entre els Estats Units i l'Iran...
0: Fabuloses.
3: ...no passa pel seu millor moment. Doncs en principi l'Iran tenia previst instal·lar-se a Tucson, Arizona. Que també dius, si algun lloc dels Estats Units s'assembla a Teheran, aquest és Tucson, Arizona, almenys climatològicament parlant. En tot cas, els dirigents iranians han pensat que potser era millor no anar a fer estiraments...
0: Ah, mira...
3: al pati del darrere del Pentàgon. I també temen tenir problemes amb els visats. De fet, pel que sigui, Washington encara no ha concedit els visats als seus jugadors. Així que volen evitar posar els peus al mínim possible en territori yanqui. De moment han decidit reubicar el seu camp base a Mèxic. Concretament a la bonica localitat de Tijuana.
0: Home, clàssic.
3: Pràcticament com els Estats Units, però amb tacos i menys controls de seguretat.
0: I amb més tequila.
3: Exacte. A més, queda just al costat de la frontera i potser això els ajuda a resoldre els problemes amb els visats. Tindran els agents de duanes allà mateix.
0: Allà mateix, podran parlar-hi.
3: O sigui que el pla és dormir a Mèxic, pel que fa a l'Iran, dormir a Mèxic i anar als dos partits que tenen a Los Angeles i el que tenen a Seattle, justament el mateix dia. Fins a Los Angeles, poc, són 200 quilòmetres, poden fer-ho en un dia. Però Seattle els cau una mica més lluny. Són 1.700 quilòmetres de recorregut.
0: Déu-n'hi-do.
3: El que seria una jornada qualsevol per un repartidor d'Amazon el dia de Black Friday.
0: Gràcies.
3: Vinga.
0: Un quart de 6 del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. El món està fotut, ja sabeu que portem un 2026 de millor que passi ràpid. Per això tenim homes amb llum i esperança en aquest programa, com Andreu Merino, que sempre ens explica per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per propostes com l'altre festival, un certamen de teatre centrat en la salut mental i la inclusió, que se celebrarà de divendres a diumenge a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona. El festival reivindica la participació de persones amb experiències en salut mental, tant des de la creació artística com des de la interpretació o el públic, i sens dubte contribueix a imaginar un altre món sense els tabús de l'actual.
0: Bones notícies, doncs, per engegar aquest dimarts 26 de maig des dels matiners de Catalunya Ràdio. I de què parlarem, poc?
5: Doncs mireu, d'una mena de Jocs Olímpics que el que estan fent és promoure el dopatge.
0: Ah, molt bé.
5: Els participants. Això ho hem d'explicar una mica bé. Es diuen Jocs Millorats, són una mena de Jocs Olímpics que s'estan que es fan a Las Vegas, amb uns premis realment molt i molt sucosos. 250.000 euros qui vagi guanyant totes les proves. Està permès el dopatge, no és que sigui obligatori, sinó que simplement, però ja d'unidó, està permès, i es veu que hi participen doncs medallistes olímpics que no tenen res a fer o que se senten atrets per aquesta nova modalitat de joc. Què prenen? Doncs testosterona, esteroides, tot de productes que estan prohibits a les competicions oficials i que els experts, evidentment, ja estan alertant. Què podria ser perillós? Torno a estar enganxadeta, eh?
0: Ara torna a estar l'altra.
5: Torno a estar enganxadeta, a veure quan duro.
6: Ai, tornarà a perdre la veu.
5: Seguim. De moment, només una persona ha batut el rècord, ho ha fet en natació, i en aquest cas doncs no anava dopat, i darrere d'això hem de dir que hi ha gent molt i molt rica que han decidit posar molts diners per construir expressament aquest recinte. Prou ja. I què ho han fet? Jo m'ho dic a mi mateixa, eh? I això ho han construït ni més ni menys a un pàrquing d'un casino a Las Vegas. Uau. Déu-n'hi-do.
0: És que estem, de veritat, que estem fatal, eh?
5: I malament.
0: Clar, més, quan tens aquí el personatge de Donald Trump fotut per aquí al mig...
5: Trump Jr.
0: Que pot anar malament, sí. Clar, l'herència familiar...
5: No saben on fotre els diners. Com clar, pugen, eh?
0: Seria només les coses bones, saps, de la família, ja t'ho dic ara. Mare meva, va, seguim. Lara, il·lumina'ns, per favor, una bona notícia per començar aquest matí.
5: Doncs que Catalunya ha escalat fins al quart lloc del rànquing europeu en assajos clínics. També ha consolidat el seu pes internacional i se situa a la setena posició mundial. Segons l'informe de la Bioregió de Catalunya 2025, els centres catalans participen en més de 5.700 estudis actius. Això és una xifra que representa el 92% dels assajos clínics registrats a l'Estat. La dada confirma el paper central del sistema català de salut i recerca en el desenvolupament de nous tractaments i el situa situa doncs, entre els principals territoris del món en activitat clínica. L'oncologia continua sent el gran motor de la recerca clínica catalana. L'informe identifica 1.667 assajos actius en aquest àmbit, són moltíssims, i és una xifra que situa Catalunya en la sisena posició europea en recerca oncològica. Els assajos clínics, recordem, són una peça clau perquè permeten comprovar la seguretat i l'eficàcia de nous tractaments abans que arribin els pacients.
0: Doncs mira, hi ha una mica d'esperança en aquest món complicat que tenim amb aquestes bones dades, sobretot pel país. I quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit ple de picades de mosquit és prevenir-les. Una de les maneres més efectives i respectuoses amb el medi ambient és el Katori Senko, del mètode japonès. Es tracta d'una espiral d'encens que es consumeix i emet un fum que repel·leix els indesitjats. Està fet de pols de fusta, midó i substàncies com l'alatrin, un derivat de compostos naturals presents en flors. El seu ús es recomana en espais exteriors i si són interiors, que tinguin una bona ventilació.
5: He de dir que m'encanta l'olor que fa aquest espiral.
0: Jo no sé qui... No, però és l'espiral de tota la vida, no, eh?
5: Jo crec que sí que és aquest, perquè té els mateixos components, no? Oh, a mi m'encanta aquella cosa.
0: Jo posava al càmping i feia una mica de pudor, la veritat.
5: A mi m'encanta.
7: És molt de càmping.
0: És molt de càmping.
7: I s'acaba desfent tot, també us ho dic.
5: Sí, però m'agrada.
0: T'agrada aquest
5: olor? Com una olor com mig de sauna, mig de tòxic, m'agrada.
0: Hòstia, mare, de veritat, que estrany aquests. A vegades tens uns cops amagats que jo... O sigui, mig tòxic, mig de sauna t'agrada, eh?
5: No ho sé, com... Mira,
0: bé,
5: m'agrada.
0: Molt bé, nosaltres ens agrada obrir la revista dels matiners cada matí per saber com batega el cor aquest matí, precisament de dimarts, i avui toca parlar, home, dels Javis.
5: Home, sí, perquè després d'haver triomfat al Festival de Cinema de Canes, la premsa ha enxampat a l'aeroport a Javier Ambrosi, un dels Javis, i li ha posat el micròfon. Recordem que a finals del 2025 els Javis, que eren parella, van trencar la seva relació amorosa i van decidir seguir endavant com a duo artístic.
8: Muy contento y muchas ganas ya de que todavía queda para la bola negra en los cines, pero muy contento de este inicio de camino. ¿Cómo me voy a esperar yo lo que ha pasado? Madre mía, no sé, es muy, muy emocionante. La peli es un homenaje a parte de la historia de nuestro país y yo estoy seguro que mucha gente se ha alegrado de este premio. Madre mía, Penélope, todo el reparto que estuvo ahí apoyándonos. Es muy fuerte, muy fuerte.
9: Ha sido muy aplaudido, pues, esas palabras, ¿no? Entre vosotros, entre Javi y...
8: Bueno, claro, ya sabes. Ya sabéis, eso ya lo sabéis. Eso es... Hay cosas que son para siempre.
0: Sí, sí, es mantenen i m'encanta, eh?
5: Sí.
0: Et dic una cosa, que a mi cap a Amèrica els Javis en 3-2-1, eh?
5: Sí. Home,
0: això,
5: i tant.
0: Això serà en 3-2-1.
5: I tant.
0: I estic convençut que, vaja, l'inici ja ha estat una carrera brutal i apoteòsica, almenys els seus començaments i tot el que ens han presentat, per tant, només els hi falta aterrar
5: al
0: Hollywood. Que tornaran a estar junts?
5: Pot ser.
0: Sí.
5: Jo... Ara no, però en un temps.
0: No,
5: jo,
0: home, fons, no.
7: Els he vist, he de dir, molt desconnectats. Javier Calvo està molt desconnectat.
5: Sí, el Calvo està molt desconnectat.
0: Masses anys ja, masses anys, ja està tot parlat,
5: però
0: ja està tot dit
5: no
0: i tot.
5: Però no ho sé,
0: llapat.
7: Clar. Si tornen és per interès.
0: Quin interès?
5: No, vull dir...
7: Por interés te quiero hacer.
0: Sí, l'altre, ja, dites populars, de veritat.
5: Però és que el calvo l'he vist fatal, eh?
7: El calvo està fatal.
5: Ja bueno, està molt punxat. Molt allunyat.
0: Escolta'm, sí. També el cor també batega a Batgirl.
5: Sí, perquè ha fet un concert a Corunya després d'evidentment triomfar el primer concert que va fer Bad Bunny aquí a Barcelona. I es veu que mentre cantava la cançó Otra Vez Más, que és una cançó de desamor, s'ha posat a plorar. Sentim-ho. Aquests crits d'eufòria és en el moment en què Bad Girl deixa de cantar, la gent se n'adona i comencen a cridar-la i de fet ella després ha emès un comunicat en què explica què li havia passat, explica que a banda de tota la intensitat del cap de setmana passat, doncs es veu que ha hagut afrontar la pèrdua de dos familiars molt estimats i alhora doncs seguia amb tots els compromisos de feina que ja tenia i ha acabat afegint una frase que m'ha agradat molt, diu: aprofito per recordar que els artistes i les persones públiques som éssers humans i vivim els mateixos problemes i emocions que la resta.
0: No para d'enviar missatges contundents, Bad Girl, cada vegada, cada entrevista que fa. És una lliçó, sobretot pels seguidors. Recordem que fa pocs dies parlava de l'amor i l'odi que senten a vegades els seguidors cap als artistes i ella demanava menys amor a la vegada que menys odi també quan hi havia coses que no els hi agradava. Per cert, que avui també escoltarem a Bad Girl parlar de Bad Bunny, he recuperat un tall d'una entrevista que Batguia l'Almes de març va concedir a Xangai, on diu algunes coses interessants de l'artista. Oh. Ho compartirem d'aquí uns moments amb tots els matiners. Mentrestant, quins sons deixa la ràdio?
5: Al matí de Catalunya Ràdio vam repassar la visita de Bad Bunny a Barcelona amb Laura Fa. Ara passarà per Lisboa i després anirà a Madrid.
7: Amb el papa arriba a Madrid Bad Bunny, on fa 10 concerts.
10: 10 concerts, la residència.
7: Ja, ja veuràs, les casites ja hi ha hòsties a Madrid.
10: Allà anava a dir, el famoso de Madrid pot ser tremendo.
7: Sí, perquè aquí em consta que han anat trucant.

0: música de Page Mode, que ara mateix sona per totes les freqüències de Catalunya Ràdio i també per les freqüències d'ICAT. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 26 de maig del 2022 moria als 60 anys el teclista de la banda Andy Fletcher, amb 60 anys. Fletcher va ser un dels membres fundadors del grup i, de fet, el que expliquen és que era l'home tranquil de la banda, que aportava aquell punt d'equilibri necessari amb una banda i amb un grup que era tan famós com turbulent. Va néixer un 8 de juliol a Nottingham. Es veu que de petit no es perdia ni una missa i que tampoc li agradava gens la música, fins que doncs va acabar arribant al Regne Unit tota una gran onada del punk, i això el va fer acabar connectant amb la música.
0: I si The Page Mode connecta amb la música, o millor dit, el seu teclista, l'Andy Fletcher, nosaltres connectem amb els astres cada dia perquè volem saber com ha estat tot plegat enèrgicament, i més un dimarts, aquest dia estrany de la setmana. Alerta, perquè avui ens ho expliquen Sergi Tous, astrocat.cat. Molt bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 26 de maig, Marta Taura fa quadratura amb Plutó Aquari. Traduït, energia intensa, tensió acumulada i ganes d'imposar la pròpia voluntat. Pot ser un dia de reaccions fortes, polsos de poder i decisions preses massa en calent. La clau és no entrar al xoc per orgull. Respira, baixa revolucions i utilitza aquesta força per transformar, no per destruir.
0: És que clar, a veure, hem de calcular que hi ha gent que avui comença la setmana, també t'ho dic.
1: Doncs quin començament.
0: Doncs tindreu un començament que relaxeu-vos.
1: Sí, juleu-vos. Estigueu tranquil·lets. No,
0: i a més a més, penseu que hi ha gent que no hem fet vacances el dilluns, com nosaltres, que vam venir a treballar ahir, i que vosaltres només treballareu 4 dies.
1: Sí, això està bé. I per això hi haurà tensió, saps?
0: Clar, però que la gent es relaxi una mica, que encara queden uns quants dies per acabar la setmana. I mentrestant, qui bufarà espelmes avui?
1: Avui felicitem l'actriu Helena Bonham Carter, com dèiem a l'inici del programa, que estupenda de la vida, arriba als 60 anys. També en suma un mes l'exvocalista de The Fugees, Lauryn Hill, que avui arriba al 51, i a cop de ventilador arriba al 67 Raimundo Amador. I per últim, però no per això menys important, felicitem Lenny Kravitz, que tal com has dit a l'inici, Xavi, avui bufarà 62 espelmes.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Vinga, va, 4 minuts, 4:45 del matí, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia, com sempre. Som els matiners de Catalunya Ràdio, i aprofitant que avui també fa anys qui va ser el bateria dels Oasis fins l'any 2004, Alan White, en farem sonar una que no falla mai, que és pura cafeïna i que segur que us ajuda a començar aquest dimarts 26 de maig. És, evidentment, Don't Look Back in Anger.

0: Són 6:15, bon dia matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 26 de maig. En Alfonso, també molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem, com cada dia, els primers titulars d'aquest matí. I avui tornem a posar el focus en el sector de l'ensenyament.
1: El govern i els sindicats es tornen a reunir aquest migdia. Tenen una nova oportunitat per desencallar el conflicte. Serà la cinquena trobada des que es van reactivar les negociacions i l'escull continuen sent els salaris. Els sindicats majoritaris esperen una oferta millor que la que van rebutjar divendres passat. L'executiu aquest cop els vol treure amb l'anunci que avui mateix aprovarà la incorporació de gairebé 1.800 professionals per al curs vinent. Declaracions a l'ACN de la consellera Esther Niubó.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules.
0: També dia de moviment al Parlament amb els pressupostos com a protagonistes.
1: Aquesta tarda hi comença la desfilada de consellers per explicar departament per departament la seva part del projecte de pressupostos que el govern ha pactat amb Esquerra i els comuns. Si tot va bé, la votació final s'acabarà fent a principis de juliol.
0: I mentrestant a Madrid, des de fa dies, l'actualitat política té un protagonista clar, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: El sumari del cas Plus Ultra situa l'expresident espanyol com a líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per obtenir beneficis econòmics. Afegeix que l'empresa de les seves filles servia per cobrar els suborns.
0: I tot això de retruc és pressió afegida per Pedro Sánchez.
1: Sí, perquè no només el PP creu que el desgast dels socialistes pels casos de corrupció l'obliga a convocar les urnes. En les últimes hores, fins i tot, hem sentit l'expresident socialista Felipe González pronunciar-se en aquest sentit.
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: Sánchez manté que no hi ha proves sobre la participació de Zapatero en aquesta suposada trama i esgrimeix els resultats econòmics de la seva gestió per defensar la continuïtat del seu govern.
4: España está creciendo 6 veces más que la media de la zona euro. Y esto es un éxito, por tanto, a continuar.
0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat el segon cas positiu d'antivirus a l'estat espanyol.
1: Es tracta d'un dels 14 pacients que ja estaven aïllats preventivament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid arran del brot del creuer Ondius i que no té símptomes. L'altre positiu és un home de 70 anys que continua aïllat i que pràcticament tampoc té símptomes. Tot i això, les autoritats sanitàries asseguren que aquest nou cas no fa canviar ni el risc ni les mesures per la població general.
0: Pendents també de l'evolució d'un altre virus, el d'Ebola.
1: El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, viatja avui al Congo per supervisar la resposta que aquest país està donant al brot, que ja hauria provocat 220 morts. Se sospita que hi ha més de 900 persones infectades i ja han posat en alerta altres països de la regió. La preocupació pel virus s'estén a Itàlia, on hi ha 2 persones que viatjaven en un vol provinent d'Uganda i que han estat ingressades en un hospital amb febre.
0: I destaquem també que el papa Lleó XIV reclama desarmar la intel·ligència artificial.
1: Assegura que no és moralment neutre, recorda que ha d'estar al servei de la dignitat humana. En la seva primera encíclica també ha advertit que la concentració de poder tecnològic que representa la IA pot ser un gran perill i que cal establir normes de control públic.
5: El desarmament nuclear respon a la cerca de pau i a la dignitat humana. En un sentit similar, la intel·ligència artificial també ha de ser desarmada, alliberada de les lògiques que l'han convertit en un instrument de dominació, exclusió i mort. Com l'energia nuclear ha d'estar al servei de tothom i del bé comú.
0: I parlem també d'aquesta onada primerenca, per no dir estiuenca, de calor.
1: Quan encara no hem arribat ni al juny, ja s'han activat les alertes en diversos països europeus, com França, el Regne Unit i Portugal. Londres ha marcat ja el rècord històric de temperatura en un mes de maig, amb 34,8 graus.
0: Millor.
1: A França, avui hi haurà 8 departaments en alerta taronja, 17 més en alerta groga, i a casa nostra la calor ja ha provocat les primeres nits tropicals al centre de Barcelona.
0: Es nota, eh?
1: I tant.
0: Es noten aquestes nits. Sí, i encara ens queda.
1: Sí.
0: La ciència.
1: Acabem de començar.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi. Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui Canalies un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes i cadascuna de les portades. El sumari acumula indicis que el situen al capdavant de la trama, diu La Vanguardia, un sumari que vincula la seva offshore amb l'or veneçolà, apunta El Periódico, i un Zapatero, la casa del qual la UDEF fixa com a lloc d'instruccions sensibles, segons l'Ara.
7: També Zapatero a les portades de Madrid. El Mundo afirma que la trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. I El País, que el jutge ordena revisar tots els correus des del 2020.
6: Altres temes de portada, una de calor a Europa, ara ho dèiem, ho llegim a l'Ara, que ho acompanya amb la gran foto de portada on es veuen desenes de londinencs en banyador. Ahir, a la capital britànica, els termòmetres van quedar-se a tocar dels 35 graus.
7: El Papa és l'altre gran protagonista a la premsa, amb foto inclosa. El periòdico ocupa la seva principal instantània per acompanyar el text Lleó 14 adverteix sobre la intel·ligència artificial.
6: I un últim apunt per acabar, encara el periòdico avança que els Mossos van dubtar de Jonathan Andic quan va dir que no va veure la caiguda del seu pare.
0: I al marge dels articles d'opinió que n'hi ha sobre Zapatero, avui hi ha dos altres temes que aconsegueixen fer-se un lloc en els editorials dels diaris.
7: La Vanguardia, El País, El Mundo i l'ABC dediquen l'editorial al Papa, mentre l'Ara i el periòdico coincideixen a parlar d'habitatge.
6: La Vanguardia recorda que en la seva primera encíclica Robert Prevost ha advertit de l'avenç de la intel·ligència artificial i els seus mangats.
7: D'aquesta manera, diu el diari del grup Godó, el Pontífex referma la seva posició en l'escena política, enfrontat a Trump i els seus aliats.
6: El País titula Lleó 14 contra els tecnoligarques. El rotatiu destaca que, a més de posicionar-se sobre la IA, el Papa també pren partit sobre altres temes que tensionen la política mundial.
7: El diari de Prisa considera que Prevost podria haver estat més explícit en advertir sobre els perills de l'ultradreta.
6: El Mundo destaca que estem davant d'un Papa amb vocació d'influir.
7: I diu que el Vaticà té una visió pragmàtica, no refusa l'avenç de la tecnologia, sinó els excessos dels que la controlen.
6: L'ABC subratlla que el Papa té ambició intel·lectual, consciència històrica i voluntat d'influència pública.
7: I afegeix que cal que els governs estableixin marcs regulatoris capaços de protegir els drets fonamentals davant dels perills de la intel·ligència artificial.
6: Sobre habitatge, l'Ara diu que cada cop hi ha més símptomes de malaltia al mercat de l'habitatge, en referència a que molts immobles es venen sense cèdula d'habitabilitat.
7: I exposa que el fenomen de l'infrahabitatge es deu a l'escassetat d'oferta a Barcelona i al tancament de comerços que deixen locals buits.
6: El periòdico posa el focus en les 5 ciutats on cal més del 50% dels ingressos mitjans per poder accedir a un habitatge. Són Barcelona, Madrid, Màlaga, Palma i Sant Sebastià.
7: I assenyala que les famílies amb rendes mitjanes també tenen problemes d'accés a l'habitatge.
0: 6:07, Sílvia Solanes, molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, això sí, i amb la premsa repassem la premsa digital, és com una espècie de fusió de conceptes. A veure, alerta, si retireu diners al caixer, no us passeu.
8: No, perquè si retireu a partir de 1.000 euros en efectiu, l'agència tributària pot sospitar i començar a fer preguntes, tant si es tracta de retirar diners o d'ingressar. I és que només són els bancs els que fixen límits per seguretat, però a nivell estatal no hi ha cap límit ni cap norma que no es pugui fer això. Deixem-ho que hi diari, que no és una falsa creença, sinó que ja s'han posat multes a persones que se'ls ha fet el requeriment i no el poden justificar. Aclarim, això no és cap delicte, el que passa que si et demanen, que sí que...
0: S'ha d'explicar.
8: Exacte, s'ha d'explicar.
0: 1.000 euros. Mira, ha sigut el meu aniversari...
8: Exacte.
0: I me'ls han donat.
8: Exacte. Els ingresses i...
0: Ja està.
8: I això d'on ve.
0: Exacte. Alerta, la gimnasta catalana que triomfa a l'Àfrica.
8: Sí, es tracta de Cora Noguer, de la selecció de gimnàstica artística de la Confederació Granollers. És adoptada, originària de Mali, i ara ha aconseguit una plata als campionats africans júnior amb només 14 anys. Tot va començar quan va veure Simone Biles i va començar a preguntar als seus pares per què als Jocs de Tòquio no hi havia cap gimnasta de Mali. Una història que llegim a l'Ara.
0: I sembla mentida, però a qui li han perdonat 1 milió d'euros?
8: Doncs a un matrimoni de jubilats d'allà al Segrià i que just tenia un deute amb Hisenda. Un jutjat els ha aconseguit a través de la llei de segona oportunitat, aquesta segona oportunitat, ho explica el Segre, que detalla que els casos que afecten persones que han demanat aquesta segona oportunitat s'han disparat un 70% en un any.
0: Déu-n'hi-do. Què no s'entén?
8: Doncs encara hi hagi bars amb simbologia franquista i no els multin amb la llei de memòria històrica a la mà. Ho llegim al periòdico, que detalla 5 d'aquests locals que s'han convertit en llocs de peregrinació de nostàlgia de Franco. Aquests locals, segons el detall del diari, són a Madrid, Ciudad Real, Córdoba i Salamanca. Segons l'advocat Eduardo Ranz, que cita el periòdico, encara no s'ha fet el catàleg de simbologia d'exaltació com marca la llei.
0: Nits tropicals, comença a pujar la temperatura. A Londres ahir van arribar els 35 graus, per tant això ja comença a fer olor d'estiu, que s'acostuma a dir Marc Jurado.
6: Demà s'estiu i tot. podríem arribar.
0: No. Aquí no ens, tenim la Marta, Viana i a mi no...
6: De les setmanes més càlides.
0: I espera't, Nosaltres feliços. La gent deuen rabiar amb nosaltres, però és que ens encanta que faci calor.
6: La calor agrada, suar ja no tant. Avui parlem d'una calor d'estiu que, de fet, no afluixarà Canalies. Tenim al davant un dia de sol, també de molta calor, màximes que rondaran els 35 graus a Ponent, els 32 a tot l'interior, i només al litoral es quedaran mínimament per sota dels 30. Una calor que s'intensificarà més de cara a dijous i divendres, amb valors que aquí també a Catalunya poden arribar als 38 graus.
0: I en 5 minuts arribem a 6:15 del matí. Amb la Marta Viana, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Amb què ens sorprens avui, Marta?
8: Doncs notícia d'aquesta matinada, Karol G.
0: Que estàs.
8: Sí, mira, aquesta nit s'han fet els Premis AMA 2026 i ella ha estat guardonada amb el Premi a l'Excel·lència Internacional Artística i un altre premi, un segon premi, a millor àlbum llatí per Tropicoquet. El premi, per cert, que li ha entregat John Legend durant la cerimònia que s'ha fet al Garden Arena de Las Vegas.
0: I tenim més coses també d'aquestes últimes hores.
8: Sí, perquè Mishima ha aparegut en la festa de comiat que li han fet a Pep Guardiola com a entrenador del City. Mishima!

0: aquí potser jo no hi entenc, però entenc que Pep Guardiola és molt fan de Mishima.
1: Sí, i han cantat la cançó de Tot torna a començar, i al fons han projectat un vídeo del Pep Guardiola, doncs, com a diversos vídeos on se'l veia ell com a entrenador, i se'l veia a un Pep Guardiola realment molt emocionat, tenia allò llàgrimes als ulls,
0: sí.
1: molt emocionat, cantant també la cançó, i... qui hi havia dintre el públic és Noel Gallagher d'Oasis. Vull dir que poca broma.
0: Quina bona qualitat, tu, escolta'm. Bé, doncs aquest comiat a Pep Guardiola amb la música de Mishima, i també tenim més previsions per avui.
2: Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat...
1: Ho vam explicar aquí als matiners, que Joan Manuel Serrat rebria el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música, un premi, per cert, que és la primera vegada que es dona un premi, aquest Premi d'Honor. Doncs avui al vespre es farà l'entrega, es farà a Madrid, amb una gala que es farà a l'Acadèmia de la Música. Per tant, també molt bones notícies per Serrat i per la música. I, si et sembla, acabem amb un últim concert, en aquest cas a la capital catalana. Madison Beer, que és compositora, cantant, influencer nord-americana, es veu milions i milions de seguidors, ja va actuar el 2022 a la sala Rasmates de Barcelona, i ara, doncs, puja un esglau, puja un nivell més, i actua aquesta nit al Sant Jordi Club a 8:45 del vespre.
0: Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Fins ara.
0: Fent camí ja cap a 6:45 del matí, fent els matiners, com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio, i també avui volem moure el dial recordant precisament la figura de Raimundo Amador. Avui és el seu aniversari. A veure què ens explica en Jan Soteres. Jan, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Avui que fa 67 anys el gran Raimundo Amador, movem el dial al 1999, quan Antoni Bassas entrevistava el guitarrista flamenc al matí de Catalunya Ràdio.
4: De la época de Pata Negra, de Veneno, de las juergas y las marchas de aquellos tiempos.
5: Toqueda para nosotros y...
4: ¿Y las juergas y las marchas?
5: Hombre, las marchas y las juergas se quedan para nosotros, ya no, eso no nos lo va a quitar nadie, eso no lo llevamos nosotros ya para allá, ¿sabes?
4: Y... Que nos quiten lo bailado.
5: Que nos quiten lo bailado, exactamente. Y después, pues, seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con el Kiko, yo siempre estoy haciendo cosillas y eso. Coincidimos en bastantes festivales, bastantes bolos, ¿no? Y siempre colaboramos unos con otros y eso. Pero lo que pasa es que, claro, la época del Veneno, pues fue la época de Veneno, ¿no? Que éramos solteros, pasábamos de todo el rollo del dinero, de todo, ¿sabes? Que creamos música y pasándolo muy bien, ya está.
0: I quan falten 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des d'Itàlia, Guillem Soler. Molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Si us agrada el vi, ara és el moment de viatjar a la preciosa zona de la Toscana italiana, perquè s'hi celebra la Cantine Aperte, dos dies en què els cellers obren les seves portes i deixen provar els seus millors vins. Montalcino, Bolgheri, Valdorcia, Montepulciano, Chianti són algunes de les zones on ja fa anys que l'enoturisme ha augmentat molt, i és ara, a finals de maig, quan els cellers s'omplen de visitants i ells presenten els vins estrella de la següent temporada. L'objectiu és donar a conèixer els vins locals i també crear una nova corrent de turisme que marxi de les grans ciutats i porti negoci a pobles més petits. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Itàlia, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Quina meravella, ara està la Toscana, veia el Roger.
7: Aviam com arriba avui el Guillem, després d'haver consumit vi a la Toscana. De manera...
0: Sí, perquè aquests tastos de vins vas fent copeta a copeta. Sí.
7: No, s'ha d'escopir.
0: No, sí, clar.
7: Ja ho sabem.
0: No, escolta'm, anar fent, amb moderació...
7: I alegria.
0: I anar fent. Res, d'aquí 14 minuts comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
7: També amb moderació i alegria, sí. Tota l'actualitat del dia. Avui encara passa pel sumari del cas Zapatero. Parlarem d'aquestes joies que li van trobar. Trucarem a una gemòloga i taxadora que ens expliqui què val realment a totes les joies i els rellotges que li han trobat. També parlarem amb Ernesto Ekaizer, que és una de les persones d'Espanya que més coneix l'actualitat judicial. I també parlarem amb el seu portaveu, l'actual portaveu de Zapatero, que que ens explicarà una mica com veu l'expresident tot plegat amb el Luis Arroyo. També tindrem temps de parlar de la nova encíclica del Papa sobre intel·ligència artificial amb el filòsof Francesc Torralba, el Papa que alerta dels perills de la intel·ligència artificial. I també parlarem amb Metges Sense Fronteres sobre l'Ebola al Congo, una situació que s'està descontrolant i que, per tant, i que Metges Sense Fronteres està allà mateix intentant lluitar contra aquesta epidèmia. Després amb Xavi Sala i Martín comentarem l'actualitat econòmica i a partir de les 11, Ian Gibson. Interessant escoltar l'historiador espanyol. I després re, una mica d'humor i ja haurem fet el dimarts, què et sembla?
0: Doncs estupendo, com sempre, a partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio. Hi ha molts temes d'actualitat. Sovint la seva dada la vincula a algunes de les coses que passen precisament al món i més concretament en algun tema d'actualitat. Veurem què passa avui a la dada Maiol. Quins nervis, quins nervis! A participar tots els oients que ens esteu escoltant ara mateix, també la Marta i la Lara. Sorprèn-nos,
7: avui és
0: Mariol.
7: Molt fàcil.
0: Sí,
7: ahir parlàvem de la retribució dels expresidents espanyols. Doncs seguirem.
0: Va, anem pels presidents catalans, clar.
7: Quan cobra un expresident de la Generalitat?
1: Això va, Canàlies, vas dir ahir que ho sabies.
0: I no ho vaig mirar, més a més que no ho vaig mirar. És que jo també, fill meu...
1: L'espanyol eren 74.000 o així. El de la Generalitat potser una mica menys.
0: Una mica més, jo diria.
1: Més?
0: 100.000.
1: Noies,
0: vinga, va. Vinga, més, que som un país d'abundància.
7: 100.000, 120...
1: 69.000.
7: Doncs la persona que més ha costat és Marta Viana. Perquè, aviam, és una xifra aproximada entre 90.000 i 117.000 euros. Us explico.
0: Jo també, doncs,
7: Us explico. Un cop deixa el càrrec, tots els expresidents tenen una assignació equivalent al 80% del sou durant un mínim de 4 anys o la meitat del seu mandat. Val. És a dir, que Quim Torra, que va estar 2 anys, els va cobrar 4, i Jordi Pujol, que va estar 23,
0: doncs imagina,
7: anys més. Això són 117.000 euros, però ara mateix ningú està cobrant aquesta assignació perquè Quim Torra ja va fer 4 anys i Pere Aragonès hi va renunciar perquè entra a l'activitat privada.
0: Molt bé.
7: La pensió de jubilació és el 60% del sou del president de la Generalitat. Per això Artur Mas i Pasqual Maragall perceben 91.941 euros. Montilla no els cobra perquè és el Consell d'Administració d'Enagas. I això és el que és més important. A diferència de la pensió per ser expresident espanyol, la d'expresident de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada que pugui comprometre la imparcialitat o aprofitar la seva condició.
0: El que hauria de ser.
1: Home, què menys. Això ens
0: molt bé, molt bé. Els catalans, és que de veritat, eh? Com som
1: els catalans?
0: La pela, tu. Treballes en un altre lloc,
1: fora.
0: Una empresa privada, fora, està bé.
7: Home, hauria de ser normal que si tu cobres...
1: Sí, no, hauria de ser normal.
7: Si tu cobres un sou públic, sigui incompatible amb cobrar un sou privat en el que qual et pots aprofitar de la teva condició d'expresident.
0: I amb aquesta música tan tranquil·leta...
7: Amb una mica de Segadors animadet, una mica de Segadors animadet.
0: Els Segadors aquí fotrien mitja Catalunya segant amb aquesta cançó. Ja home, encara.
7: Estaria als camps, rasos.
0: Ai, Déu meu, d'aquí uns moments. Recordem el pas de l'actriu meravellosa Ingrid Rubio per el programa Col·lapse de TV3. I també, alerta, què va dir Bad Giel fa una setmana sobre Bad Bunny en una entrevista que va concedir a la revista Shanghai.
8: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Estàs confonent correlació amb causalitat.
1: No,
9: és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la unia.
1: Ja ho sé.
9: Que és?
1: El mateix que la IA.
9: Que tots els pobres siguin delinqüents.
10: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
11: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
12: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
13: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelon.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
14: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
8: Amb Ricard Ostrell.
15: Em van passant coses.
14: Sí.
16: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Comencem la 7a temporada de Crims.
8: Torna Crims, amb una nova temporada on tots els casos estan marcats per la premeditació.
17: La persona que l'estava esperant sabia què passaria per allà en aquella hora, perquè tenia la seva rutina.
8: En el primer capítol, un cas reobert aquest 2026 després de 20 anys i que està a punt de prescriure, el crim de Capbona a Lleida.
18: Quan el vehicle està a punt de trepitjar l'asfalt després de pujar la rampa, el pistoler apunta el vidre del darrere i dispara 3 trets.
17: Per darrere espera i pam, pam, pam.
8: Crims, nous episodis, aquest divendres a l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
19: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
20: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
21: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
22: Com volguem dir, si volia aprendre algo.
21: Se va dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
23: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Però automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners.
24: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa, però s'ha salvat. Hi ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall,
0: sí?
24: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquest moment.
1: Molt bé!
24: Sí, té una feliç jubilació a Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
0: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
24: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls.
0: Jo estic a veure, molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
8: Els matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que mica en mica, com sempre, a poc arribem ja a les 6 del matí. Res, mira, pràcticament 7 minuts i arribem. Benvinguts i benvingudes, com cada dia, al primer programa en directe a Catalunya, despertant-vos, fent els matiners. Ingrid Rubio, fantàstica, que és que no pot ser més meravellosa, va passar aquest dissabte per col·lapse, per conversar amb Jordi González, i sobretot va parlar d'un tema que acostuma a ser recurrent, però que és necessari que les actrius expliquin, que és l'envelliment o la forma d'envellir. Mireu la reflexió que feia Rubio.
25: Jo respecto moltíssim, i t'ho dic de debò, que cadascú, que cada company, companya, es faci el que li doni la gana. Que si per aquí vitamines, que si per allà bot, m'és igual. Ara, crec que ens ha costat també molt arribar a un lloc d'una dona sana, no?, com per tornar una mica otra vez a la a les dones primes de forma extrema.
26: Una mica artificial, fins i tot,
25: absolutament.
26: No?
25: Absolutament. A mi no m'interessa, perquè a mi m'interessa veure, no sé...
26: Persones,
25: te diré, l'Àngela Molina, la Vicky Peña, sí, actrius, la Montse Guallar, sí, que estan precioses en aquestes edats, que dius, és que els hi veig la vida.
26: Sí, sí.
25: A mi això m'interessa.
26: La Carulla fins l'últim dia.
25: Ai, la Carulla.
26: La Carulla fins l'últim dia. A mi em van dir a Madrid...
25: Mira, se m'han posat la pell, és que, clar, va ser la meva primera àvia.
26: A mi em van dir a Madrid que posés botox perquè tenia arrugues aquí. Mm. Van dir, posa't botox. I saps què vaig fer?
25: No.
26: Em vaig posar ulleres.
0: I amb les ulleres que porta el Jordi, amaga, doncs, el que un t'hauria, no tindria ni per què, no sabria ni per què amagar. En tot cas, poder recuperar l'entrevista d'Ingrid Rubio a col·lapse amb Jordi González a través de 3CAT. I bon moment, com us estàvem anunciant al principi del programa, per recordar què va dir Bad Gyal sobre Bad Bunny, just precisament que aquest cap de setmana sortia allà a l'escenari a cantar amb ell. Alerta a la història de Bad Gyal.
27: Honestamente, todas mis amigas siempre han estado locas por él y yo no era de ese team, pero sí, es increíblemente sexy y guapo y viste bien y huele bien también y es siempre inspirador ver a una persona que sabes que en 2016 o 2015 trabajaba en un supermercado y conocerle en persona pues me inspiró como persona. Me parece increíble que él, siendo el artista más influyente ahora mismo, pueda enseñar también qué es la cultura, qué es Puerto Rico, qué es el reggaetón y qué es Puerto Rico también más allá del reggaetón. Todo lo que genera esa identidad de él, que le ha llevado a ser Bad Bunny, ese pedazo de artista que es y ese pedazo de estrella, celebridad que es, como que acerca al fan a quien es Benito, ¿no? Que al final nadie lo conocemos, pero él ha sabido muy bien cómo acercarnos a eso y fue increíble.
0: Bona reflexió, sens dubte, de Bad Gyal una vegada més, que és que cada vegada que obre la boca Bad Gyal és una lliçó. M'encanta, m'encanta les entrevistes que concedeix últimament. 9-3-2-0-7-4-7-4, com cada matí us convidem a participar als matiners de Catalunya Ràdio. Marxem cap a Banyoles, cap al forn de pa, Cal Nino. Vull saludar l'Ariadna Vidal. Ariadna, molt bon dia.
28: Hola, bon dia.
0: Bon dia, matiners. Bon dia, matinera.
1: Bon dia.
0: Digue'm, Ariadna, que ja tens el forn preparat, que les ensaïmades, els croissants, tot això ja està...
28: Tot això està a punt per arribar a les botigues, acabat de fer, i tot boníssim.
0: Ariadna, a quina hora comencem a treballar cada dia?
28: Doncs a 2:15 de la matinada.
0: Uau! Mare de Déu, santíssima! Però escolta'm, però a quina hora et lleves per començar a treballar a aquesta hora?
28: Bueno, com que visco bastant a la vora, em llevo a les dues. I surto amb les lleganyes a la cara i sense prendre cafè, corrent cap a la feina.
0: Has d'aprofitar al màxim les hores de son, no entenc, Ariadna?
28: I tant, total.
0: Clar, perquè... Clar, si te'n vas a... Si et lleves a aquestes hores, a quina hora marxes a dormir?
28: Doncs entre 7 i 8 de la tarda.
0: Encara dorm... Però sense migdiada ni rep al mig?
28: Sí, no, sí, sí, la migdiada sempre cau.
0: Perquè...
1: És inevitable.
28: Sí, no,
0: i, som, i no sé si és migdiada molt perillosa, perquè a vegades nosaltres ho comentem amb l'equip del programa, que hem de vigilar, que has de controlar la migdiada, que si te'n va una mica de les mans ja has begut oli.
28: En el meu cas no, perquè no sé què em passa, però jo dormo hasta dreta. Vull dir que puc dormir una mitja, despertar-me a les 6 i a les 7 anar-me a dormir.
0: I això ho fem de dilluns a divendres, Ariadna?
28: De dimarts a diumenge.
0: Uf, Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do.
28: El cap de setmana és quan és més dur, perquè hi ha més feina.
0: Sí. Clar, però també tens la sort, després entenc que de diumenge, tarda, dilluns, que són els dies que la gent treballa, tu estàs de vacances i no et deus trobar tan merder si vols fer coses.
28: Això és perfecte, m'encanta. És que m'agrada molt sortir en moto i la veritat és que no surt... Ara, veient com estan les carreteres un diumenge, horrible, no sortiria.
0: Millor el dilluns, que estàs sola i que ningú t'emprenya, no?
28: Correcte.
0: Molt bé.
28: El doncs dilluns és fantàstic.
0: Ariadna, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio i t'acompanyarem sempre de 5 a 6 del matí, això segur.
28: A vosaltres, us escoltem cada nit aquí al
0: forn. Home, molt bé,
1: un aplaudiment. Molt bé,
0: sí, senyor, molt bé.
28: Gràcies.
0: Gràcies, Ariadna, una abraçada.
28: Igualment.
0: Adéu, salutacions també a tothom que ens escolta des de Banyoles. A veure, Eloi Cordomí, bon dia.
2: I bona hora.
0: Escolta'm, jo estic pensant que faré una secció, l'home del temps que viu a la muntanya. Pues cada dia m'hauries d'explicar una mica una història.
2: Vale, me l'aniré pensant. Mira, de moment et puc explicar que les gallines les veig bastant bé.
0: No m'ho diguis.
2: Bastant bé, sense el gall.
1: Home, clar.
2: Estic esperant a veure si els hi torna a créixer les plomes, perquè ja et vaig dir que els galls se les muntava, i llavors totes les plomes de l'esquena els hi havien saltat.
1: Què dius? Que agressiu.
2: Clar, per això el gall estava com sentenciat gairebé.
0: Però, Eloi, però una cosa,
2: ja
0: és a dir...
2: observant a veure què passa.
0: Totes les gallines anaven pelades de l'esquena per culpa del gall?
1: Ah!
2: N'hi havia tres... En tinc quatre gallines.
0: Sí.
2: Hi havia dues molt pelades. I una més que no li agradava i passava d'ella.
0: Sí.
2: I una altra així mig.
0: Pobres, de veritat.
1: Però pelades, les tres que tenies.
2: De l'esquena, un trosset de l'esquena. Allà
0: de
2: on el gall enganxa les potes.
0: Marcava.
1: Clar, clar, clar.
2: Per enganxar-se, doncs allà és on quedaven pelades.
0: I com has notat que estan més tranquil·les? Ponen més ous?
2: No, crec que ponen els mateixos ous, però van fent la seva vida tranquil·lament, pugen a la muntanya, tornen, van fent... Home. Hi ha una que noto que sí que el troba a faltar, que està com més descol·locada.
0: La més enamorada. La que devia tenir la relació.
2: La que no pillava.
0: La que estava més enamorada i la que el gall passava d'ella.
1: El silenci.
0: La vida és això, eh? És que és les històries funcionen així. Veus, ja tenim una altra història. Marta Viana, Lara García, fins demà, estimades.
1: Fins demà.
0: Gràcies.
2: Adéu, Marta.
0: Eloi, quin dia ens espera avui? Va, som-hi.
2: Va, un dia de calor. Mira, avui allà on notarem més la pujada de la temperatura serà la costa, que fins ara es quedava cap als 26-27 graus. Avui segurament ja arribarem als 29-30 graus a la costa i demà és possible que en alguns llocs del litoral ja se superin els 30 graus.
0: Déu-n'hi-do.
2: I a l'interior, unes temperatures molt semblants a les d'ahir. 34 a les més altes a Ponent, més de 30 a la resta, dies de sol i fins divendres ben bé no arribaran les tempestes.
0: Estarem pendents, doncs, d'aquesta calorada que tenim aquesta setmana. Eloi Cordomí, moltes gràcies, estimat.
2: Adéu-siau, fins ara.
0: Bé, fins demà. Ja el tenim preparat. Ricard, 5 segons. S'engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, matiners, i tornem demà. Que tingueu un bon dimarts.
3: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: el paper que té la Xina, la gran potència mundial, sobre l'Àfrica.
1: Sí, volia aprofitar per posar aquest apunt, no? Una mica de... per veure, donar-nos en de com la Xina, aquesta nova potència mundial, que això ja és innegable, doncs com també està tenint un paper tan protagonista a l'Àfrica, on s'ha especialitzat, atenció, a construir-hi ports comercials. Una mica amb aquesta idea, com els grecs van fer al començament de la seva expansió pel Mediterrani, alguns segles abans de la nostra era, i anaven a un lloc i els agradava i posaven un port per començar a teixir aquesta xarxa, doncs crec que és una mica el mateix que fa la Xina. Ara mateix estem parlant d'un terç dels 231 ports comercials actius del continent africà, segons un informe de SBM Intelligence, que és la principal empresa d'investigació geopolítica de Nigèria.
2: Un terç són controlats pels xinesos.
1: Un terç són controlats pels xinesos. Sí. És una presència significativament més important que el que tenen els xinesos en qualsevol altre lloc del món, eh? Per exemple, a Amèrica Llatina o al Carib, doncs hi ha 10 ports construïts o operats per la Xina, o als països asiàtics, doncs n'hi ha 24. Per tant, estem parlant d'una xifra molt important. Tot i que, a més, els governs africans conserven en alguna part la propietat dels terrenys, sí que, com deies, el control ha passat a actors estrangers, en aquest cas xinesos, i privats. Els economistes diuen que això podria impulsar el volum comercial xinès encara més dels 350.000 milions de dòlars, que són els que van tenir l'any passat les relacions comercials Xina-països africans. Perquè al final els xinesos veuen en els africans els seus clients potencials, com a resta del món, hem de dir, i també els seus proveïdors principals de matèries primeres. Per tant, és normal que vulguin establir, doncs, ports i acords comercials. Però no és només això, perquè l'estratègia geopolítica també sembla que hi jugaria un paper clau, perquè aquesta expansió converteix els ports africans en peces clau per introduir ja la seva influència geopolítica, la dels xinesos, davant de, sobretot, possibles bloquejos. Al final, l'economia de la Xina, la planificada, això que els fa aquests plans quinquenals, els permet anticipar-se a coses que passaran al món, tipus el tancament de l'estret d'Hormuz, aquesta guerra, Iran, Estats Units, Israel, tot això, aquest tancament, els xinesos una mica ja l'havien previst i per això instal·len tots aquests ports a l'Àfrica, perquè diuen a mi que no em puguis fer un estrangulament i jo em vegi que m'interrompis tota la meva economia sense jo haver estat actor i part en aquest conflicte. Per tant, ells eviten això construint-se unes rutes alternatives per tot l'Àfrica. De fet, fins i tot ha passat ja que un port dels africans inicialment construït com a port comercial s'ha convertit en la primera base militar a l'exterior de la Xina. Per tant, sí que és interessant anar veient com van fer a la seva, com sempre, no?, els xinesos, però sempre per evitar tot el que va passar al món.
3: Els experts i cat. Ja arribes

0: amb la música d'arrel és la de Titana. Aquesta cantaora tradicional valenciana publicava divendres el seu segon àlbum en solitari, titulat Llum.
1: Sí, diu el crític especialista Josep Vicent Fratxina que és una col·lecció de cançons ara agafades del rebost tradicional, ara inspirades en els seus codis expressius, perquè no sabrem distingir-les. És a dir, són algunes, vaja, per celebrar l'alegria col·lectiva que es convoca quan la música puja directament des de l'arrel. I és que la Titana recorre en aquest disc Llum el bo i millor de la música popular valenciana, perquè hi posa fandangos, hi posa jotes, hi posa seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol i també, a més, amb algunes col·laboracions. Aquesta que ara us punxem, per exemple, és Romans a l'Espardenya. Un romans

0: que no té aquesta veu magnètica, és preciosa.
1: Ostres, si no l'ha descobert, de veritat, eh? Doneu-li una mica de, no sé, l'oportunitat d'entrar a les... És que us entrarà per tots els poros de la pell, la Titana.
0: Sí, és espectacular. I si voleu veure-la en directe, doncs mireu, el 30 de maig serà el Festival Mundial

0: A Perifèria, des del Baix Llobregat, aquesta formació d'arrel, han publicat el disc Folk d'Extraradi. També existeix, Sergi?
1: Doncs sí, el jove quartet format, entre d'altres, per la Laia Gluck, que potser us sona perquè és la grallera que participa al programa La Renaixença de Catalunya Ràdio, acaba de publicar un disc que reivindica els marges com espais de barreja, resistència cultural i noves tradicions. És un treball que veu de la música popular dels Països Catalans, però que dialoga constantment amb les sonoritats i les cultures que conviuen als barris de l'Extraradi contemporani. El disc viatja des d'un vals jota dedicat a la perifèria, aquest que sentim, fins a jardins cremats, però encara plens d'esperança, des del crit de Marcel i Guerra, de qui busca un futur millor, doncs fins a la ràbia de les injustícies socials i l'especulació, o al camp contra el turisme. Aquí.

0: és molt ballable.
1: És
0: perquè
1: molt xulo.
0: És evident que hi ha vals jotes, pas dobles, vull dir que ballareu molt amb aquest disc, però a la vegada hi ha aquesta sàtira, no? Aquesta ironia amb la
1: aquesta
0: qual,
1: crítica,
0: doncs...
1: Aquesta crítica que ens agrada.
0: Tiren una mica i, escolta, una gralla molt ben tocada. Per tots aquells que diuen, oh, una gralla, us petaran les orelles. No, la gralla es pot tocar si es toca bé. I la

0: l'hora del conte. Laia, anem a l'hort amb aquest conte d'Insta que es diu The Green Fork, la forquilla verda. Per què ens el recomanes?
1: Us el recomano perquè trobo que és un conte que conjunta molt bé els comptes de receptes amb els comptes de consells per l'hort. És a dir, és una persona, es diu Amanda, que a més no cal dir que té una mirada molt ecològica, molt saludable, cap a tot el tema doncs, de l'alimentació. I per tant, ella conrea els seus propis aliments i per tant ens dona consells per l'hort i després, sobretot, potser ens fa moltíssimes receptes saludables a part de consells més enllà, doncs, per exemple, en vaig seguir un per guardar llavors, ens explicava com guardar llavors de la carbassa d'un any per l'altre, etc. Mira, si voleu, us poso un fragment del post que fa donant consells per fer el vostre propi hort.
2: Si t'agradaria tenir el teu propi hort ecològic i no saps ni per on començar, avui et porto els 10 consells pràctics que més m'han servit a mi en els 4 anys que porto. En primer lloc, assegura't que tens un espai òptim amb les condicions adequades. Pots anar a aquest vídeo que trobaràs en el meu perfil on t'explico tot això. En segon lloc, utilitza planters en lloc de llavors, sobretot al principi, ja que és complicat aconseguir les condicions adequades.
1: Vale, veieu, una mica és el seu estil així divulgatiu i tal. A mi m'agrada especialment el tema de les receptes, perquè recordeu, segur que n'hem parlat alguna vegada, de la croqueta de xocolata que sempre fa dolços cenots, com el seu llibre diu. Doncs aquí igual, aquí de Green Fork sempre ens fa la versió saludable de receptes, algunes conegudes, altres menys, però per exemple tenim des d'unes creps de remolatxa i xocolata que ja no et agafen doncs, tant de farina o tant de gluten, o per exemple doncs, unes galetes de plàtan i xocolata, però per exemple coses tan difícils de fer, aparentment com el pa casolà de Sant Jordi, perdoneu, el pa de Sant Jordi el fa de manera casolana, és a dir, bastant difícil, o rotllets d'aquests de cuina oriental fets amb paper d'arròs.
3: Mira, m'has cridat molt l'atenció amb això del pa, el pa de Sant Jordi casolà.
1: Sí, doncs sí.
3: No me l'esperava, aquesta.
1: Explica com fer-ho. Ja us dic, la gràcia per mi és agafar productes saludables, que molts són de l'hort i altres no, i en fa doncs, receptes que són superatractives i a vegades també fa consells d'aquests com per una vida saludable. Per exemple, diu, si tens un dia com molt esportiu, una dieta òptima seria aquesta, no? És a dir, a mi m'agrada perquè dona realment molts consells. Per exemple, ahir va ser la marató aquesta, no era marató, la cursa Diagonal de Barcelona, que molta gent va córrer per aquí per la ciutat. Doncs ella diu, per exemple, organitza els teus àpats per una mitja marató, vull dir que et dona com consells per afrontar situacions doncs, saludables també, com pot ser doncs, esportives, per exemple, no? Es diu The Green Fork a Instagram, té de fet més de 14.000 seguidors, vull dir que caram, segur que molts de vosaltres ja la coneixeu.
4: Que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, una web, atenció, no parlo d'una app, ni una tendència, ni una xarxa social. Una web que he vist molt comentada les últimes setmanes o últims dies.
2: Últims dies.
1: És la que ha dissenyat, de fet, un periodista per fer-nos un mapa interactiu de les terrasses de Barcelona. És a dir, època de Terraceo. I aquest web pot ser molt útil i m'ha fet gràcia perquè feia temps que no veia gent comentant una web i nova i el servei que et dona.
2: És que el trobo espectacular. Suposo que he tingut a veure la intel·ligència artificial o no, m'és igual, però realment com una persona, així com qui fa avui he esmorzat un croissant, diu, he fet aquesta web per si algú interessa. No és allò de tinc un projecte que fa 4 anys que estic fent. No, no. O sigui, mira,
3: costa tant fer un croissant com una web?
2: No ho sé, jo crec que molt més una web que un croissant, i més com aquesta, perquè com diu en Roger, et situa totes les terrasses de Barcelona, però és que no només això, sinó que ens diu, a l'hora que hi volem anar, si tenen sol o si tenen ombra.
4: Oh, és meravellós, això.
2: És meravellós.
1: O sigui, hi ha una part astronòmica també en aquest sentit, eh?
2: Totalment. No. Mira, ho llegim al Time Out, per si voleu l'enllaç.
1: Vull saber, sí, la URL, sisplau.
2: La URL és Josep Moraga. És que és complicada, eh? És complicada, per això us dic que aneu al Time Out que et donen l'enllaç. Però si no, mireu, josepmoragas.gitakub.io/terrassesbarcelona.
1: Ara us la poso al grup de WhatsApp.
2: Sí, millor així, aquest perquè és que és complicat.
1: Es diu igual que el militar del 1714, no?
2: Sí, exacte. Sí, però en aquest cas és un periodista.
1: Sí, Josep Moragas.
2: Doncs mireu, efectivament són les terrasses, si poseu a Google probablement terrasses Barcelona sol i ombra, doncs també ho trobareu. Però mireu, jo m'he fixat en les que tenim aquí al voltant, per si algun dia tinguéssim la meravellosa sort de tenir temps d'anar a esmorzar en una terrassa, que no passarà. Però mireu, he mirat i aquí al voltant d'on som nosaltres, he posat a les 10, que és l'hora que acabem el directe. Sí. Doncs mireu, tenim un parell de terrasses que ens detalla que tenen ombra per edifici.
3: Per aquest moment, què estem buscant? Ombra o sol?
2: Una terrasseta. No. Bueno, no ho sé, el que vulguem. Jo dic el que hi ha.
3: Sí, clar, jo sóc més de sol, eh?
2: En tenim un parell, en tenim quatre, bastant a prop, que tenen ombra per edifici, concretament, i si hem d'anar a buscar una terrassa amb sol i hem d'anar una mica més enllà, però vaja, res, al final del carrer, eh? En tenim una que té sol i també tenim dues que tenen sol a la banda aquí al cantó Diagonal, és a dir, és veritat que si ets a la Diagonal, té més sol que no pas en els carrers més estrets on a les 11 del matí o a les 10 del matí encara hi pot haver ombra d'edificis.
3: Acabes de dir ombra d'edifici, és que et detalla si és ombra d'arbre o... Per favor.
2: Detalla sol directe, sol parcial, ombra d'edifici, pendent, però no n'hi ha cap, de pendent, estan totes aquí.
3: Però pendent afecta d'aquella manera, no? Pendent.
2: O nit, que entenc que són terrasses que només obren a la nit i, per tant, doncs, no ens pot detallar el tema.
3: Però hi ha alguna que digui si hi ha ombra a la nit?
2: No. Ah. Tu has de posar la data, l'hora en què vols, perquè, bueno, i la data també, perquè, és clar, hivern-estiu és diferent. Poses la data i l'hora en què vols assistir a aquesta terrassa i, com a dada que no necessitaves, però que te la diu, és l'hora en què surt el sol i a l'hora en què es pon el sol. I, per tant, en aquesta hora et diria que a les 10 del matí hi tens sol de migdia que et prové del sud. És fantàstic.
3: Hòstia,
2: diu tota aquesta informació. Vaja, m'ha encantat. A més, estem parlant que hi diu totes les terrasses que hi ha a Barcelona i et diu que ara mateix, per exemple, hi ha 6.899 terrasses a la ciutat amb sol, 6.879 i amb ombra d'edifici 20. Cosa que m'estranya una mica que només hi hagi...
3: Molt poques, no?
2: Sí, i de nit, zero. Bé, aquesta l'última és la que em sona més estranya.
1: Sobta una mica això de l'ombra d'edifici, perquè és ombra.
2: Ai, mira, pots filtrar per barris, eh? Pots filtres, i llavors pots filtrar per barris, pots dir Hostafrancs, i t'ensenya totes les terrasses d'Hostafrancs, i si tenen sols, si tenen ombra.
3: Però escolta, de 6.000, que només n'hi hagi 20 que tinguin ombra, a aquesta hora?
2: No, però això, això no és aquesta hora, això és com en genèric.
3: Ah, val.
2: I ara, per exemple, d'Hostafrancs em diu que no n'hi ha cap que tingui ombra d'edifici. Mireu-vos-ho perquè podeu veure les terrasses del vostre barri i trobo fantàstic, només perquè per localitzar les terrasses ja em sembla diví, però és que si a sobre vols veure si tenen sol i ombra, doncs fantàstic.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Parlem de llibres, un dels nostres descobriments feliços de la temporada, almenys pel que fa a lletres catalanes segur, ha estat la novel·la Amèlia de les Camèlies. És el debut, l'erupció de l'escriptora catalana Edna Miró. La seva protagonista, l'Amèlia, un personatge recent llicenciada en estudis literaris, segur que en coneixeu algun així, si no us presento a 24 dels meus amics, l'Amèlia, dic, creu que té una crisi espiritual, tot i que, pobra, d'espiritual no en té res. Ella, l'Amèlia, i els seus suposats amics i suposats nòvios o amants i la gent que la rodeja, a priori, Laia, molt cultes i intel·lectuals, són realment una tranyina d'interessos que l'autora esguerra. Per entendre'n, són tots joves culturetes a Barcelona, ok? Us els imagineu, no? Ocupen espais, no ja el CCCB o la Filmoteca, no, estan molt vistos aquests, eh? Van a buscar espais més enllà, eh? La presentació del llibre de tal autor, la inauguració de l'expo de no sé quin artista, a veure si no sé qui veu que jo hi he anat i a veure si s'atansa l'altre a parlar amb mi, perquè no aniré jo a parlar amb l'altre, eh?
2: Hi ha una mica sobre... Miren tothom per sobre l'espatlla, eh?
1: La protagonista fins i tot assisteix a una... Hi ha una escena que m'ha encantat, que va a una xerrada sobre la història del clavegaram, que jo al principi m'he dit, ostres, pues, no sé, jo hi aniria, a mi em mola el rotllo, no? La cloaca màxima, totes les estructures subterrànies de clavegueres. Bé, el tema és que és un llibre, Amèlia de les Camèlies, que a la primera pàgina ja m'ha enganxat, aquesta novel·la que l'autora presenta com una gran sàtira.
3: Però el que m'interessa a mi és concretament la facilitat en què un cop t'adscrius a aquests espais quedes absorbit per aquestes dinàmiques. Llavors tu també formes part d'aquest escenari. I allò que fa que la literatura sigui interessant precisament és l'ambivalència. I trobo que aquesta novel·la té molt d'aquesta ambivalència. D'una banda tenim personatges que busquen l'aparença, però de l'altra utilitzen aquesta aparença com un escut. Personatges en aquest sentit són fills del seu temps i així ho defenso i així ho han de ser si volen ser vius. I com a fills del seu temps tenen por a ser fidels ells mateixos, perquè ser fidel a un mateix implica trencar molles de pensament, pautes preestablertes, i en el moment en què tens aquesta por estàs renunciant a l'originalitat. I clar, això al final és una piconadora de la realitat, és sebollir la persona real rere la façana, i és això el pinyol que em preocupa. Quants matins et
1: dic pensant en... Si vols, Laia, també salseo, xipeo, opinar sobre quin noi li convé més a la protagonista, amb quin noi s'hauria d'enrotllar o no tant, això també ho tens en aquest llibre. Si hauria d'anar a aquella festa o muntar-ne una
2: ella... Bueno, clar, si són gent jove, anant a llocs d'oci, a mi ja és indestriable.
1: A més, que sé que et mola, hi ha el personatge que és un nepo bé, el nepo nòvio de la protagonista, clar, és fill d'un editor.
2: Clar.
1: I ja té el camí una mica llaurat. I llavors hi ha l'altre noi que no ve d'enlloc, no té una família culta i que s'ha llaurat el camí ell mateix. Aquest molt més tòxic que l'anterior.
2: Ah, sí?
1: Sí. M'encantarà quan te'n llegeixis que em diguis amb qui s'hauria d'embolicar l'Amèlia.
2: D'acord.
1: Un llibre que és tota una crítica del món cultural català i que m'ha atrapat com el guanyar i el perdre són claus en com es relacionen efectivament aquests personatges. I com l'autora també fa servir, com tu, Laia, que deies el verb llenegar divendres quan parlaves a Jerseys.
2: Deia es llenegar, jo.
1: Bé, l'Etna li diu llenegar. Bé, i crec, oients, que us passarà com a mi, que en lloc de ridiculitzar aquesta protagonista, l'Amèlia, tan preocupada per les aparences, en lloc d'odiar-la o de fiscalitzar les seves performances i el seu postureig, us direu, jo també n'he fet moltes de les coses que fa aquest personatge. És una més de nosaltres. Jo vull que l'Amèlia de les Camèlies arribi a un clímax i passi a ser l'Amèlia autèntica i deixi de dir xorrada sobre Rodoreda, que no ha entès del tot.
3: Sí, l'Amèlia és una més de nosaltres. Però saps que he arribat fins i tot a pensar que l'Amèlia no només és una de nosaltres, sinó que és una mena de transsubstantivació de tots nosaltres. Un ésser social que hem anat tessalant com una mena de dimoni del nostre inconscient col·lectiu, no? És aquesta ventrilòquia del món cultural, i l'Amèlia és aquest mirall de format que alhora personifica un seguit de dinàmiques que altrament estan escampades, estan dissoltes, i l'empatia que tu comentes envers l'Amèlia és clau, perquè si l'Amèlia se'ns fa antipàtica i ens exaspera, també és perquè d'alguna manera activa la nostra necessitat de salvar-la de les trampes que es va autoteixint, no? Sempre està a un centímetre l'Amèlia d'aquesta salvació, i a l'últim instant se li fa escàpula, li llenega, no? Perquè justament en el món en el qual viu

que mots com guanyar i perdre siguin evidents. Totes les relacions que mantenen aquests personatges són en funció de la seva façana, de la construcció de la seva imatge. I, per tant, una cosa tan, entre cometes, autèntica com l'amor no permetran que els desfaci aquesta construcció. El que m'interessava precisament és que l'egoisme es filtra arreu, fins i tot en relacions afectives. La intimitat recula justament quan l'egoisme es va menjant el que seria el seu terreny. No veiem l'altre com una persona, sinó que el concebem

0: cultura amb tots els hàndicaps que vulguem i evidentment no som de les petites, però sí que som de les oprimides.
1: I és veritat que el món cultural català, com qualsevol altre món, se sosté en una amalgama entre interès personal, interès genuí, xantatges, aliances, pactes, nepotismes, tractes de favor, etc. I evidentment això fa encallar la ficció de l'autonomia de l'art. Tot i així, he de dir que si Amèlia és una sàtira, és precisament perquè la sàtira és una implicació amb la realitat. Jo vull insistir que la meva crítica d'aquest món és una crítica que neix de dins d'aquest món i que hi retorna, perquè el que m'interessa és el grau de salut de la cultura que es fa en català i perquè aspiro a que es pugui mirar de fit a fit amb totes les altres cultures. I defenso, evidentment, una ambició que ha d'apuntar sempre, sempre en dalt.
2: A l'editorial Carn de Brot per descobrir-nos aquesta autora piroclàstica. Insisteixo que personalment he connectat amb Amèlia de les Camèlies des de la primera pàgina, també pel llenguatge de l'Etna Miró, que em sembla preciós i divertit i que per mi és tan important una cosa com l'altra, encara que una crítica que he llegit al diari Ara han definit el seu llenguatge com a refistolat.
3: Caram!
2: A mi, en canvi, m'ha fet arribar una reflexió contrària que trobo que, Laia, estaràs d'acord amb mi, que sembla que els catalans ens escarassem en rebaixar el nivell, en fer-lo més fàcil, en exigir menys a la llengua catalana.
3: No, si és un llenguatge elevat, celebrem-ho, no?
0: Celebro que aquest refistolament sigui una trinxera. D'altra banda, què vol dir refistolat? Vol dir treballar amb la llengua? Per què un treball amb la llengua ha de ser automàticament refistolat? I d'altra banda, a veure, la paraula refistolat, simptomàticament, ella mateixa, jo crec que és força refistolada. Però bé, penso que, tal com tu dius, hi ha una mena de barralleva mental que com a catalans demano que revisem. Perquè la literatura és treball amb la llengua. És exploració, proposta de conceptes, de noves idees, i com fas això si la forja no és lingüística? Per mi el treball amb la llengua és fundacional. Sí que és veritat que com a catalans potser tenim la tendència a fer-nos petits, a minvar, no? A pensar que qualsevol giratón, qualsevol subordinació implica fer que la nostra llengua es faci destacadissa, no? O sigui, que la nostra llengua és un impediment, un obstacle. Com que la llengua ha de ser amable, fàcilment traduïble, no ha de destacar, doncs res, res de treballar-la. I jo m'hi oposo diametralment. Angelet meu, no diguis. La literatura sempre hi serà. A mi no m'agrada el lèxic criptomortuori, tanatològic, amb què es diu la mort de la literatura, la mort de qualsevol art, perquè el nostre temps històric segueix sent un temps humà, i com a humans sempre necessitarem històries, sempre necessitarem ficcions. Per tant, la literatura, com a acte que neix d'una necessitat, és universal i perdurarà.
4: Els experts, ICAT.

0: parlem de dansa, perquè al Teatre Victòria de Barcelona podeu trobar-hi l'adaptació de Gran Gatsby. A mi al principi m'ha xocat, perquè el Gran Gatsby, ostres, la novel·la, però clar, hi havia, allí anaven de juerga cada nit, a la casa del Gran Gatsby, que tenia un casoplón, així que potser t'he sentit ballar-la, no? Uh-huh. És a càrrec del coreògraf català Enrique Gasa Valga.
1: Home, rotllo té, eh?
0: Estrena de fa pocs dies, Laia, el Gran Gatsby versió dansa.
2: Sí, és un espectacle que combina dansa, teatre i música per revisionar el clàssic de Francis Scott Fitzgerald. La novel·la segueix les últimes setmanes de vida de Jay Gatsby, un misteriós milionari dels anys 20 del segle passat que viu a Long Island i que organitza grans festes amb l'elit novaiorquesa. Per Enrique Gasa Valga, la història és plenament vigent.
3: Parla molt d'una cosa que és encara molt actual, que és el sueño americano, que no funciona, no? Està molt enfocat en el que és el materialisme, la gran festa, l'ostentació de diners i del triomfo, i s'oblida una mica del que és l'amor verdader, no? Del que és el més important, les prioritats a la vida, que és més important, relacions humanes de veritat i la batalla amb les classes socials.
0: Perquè al final, Laia, no és que et faci spoiler del llibre, no sé si l'has llegit,
2: no.
0: Però aquest senyor Gatsby, que muntava grans festes per a l'elit novaiorquesa, sabeu què volia al final i que no es pot comprar amb diners?
2: Lligar. Amor.
0: Bueno, lligar.
2: Amor.
0: Perquè,
2: perdó.
0: Laia, hi ha dues coses que no es pot comprar amb diners. Una és l'amor i l'altra...
2: La salut.
0: No, bueno, ah. I la tercera?
1: Ai,
0: un dinosaure.
1: Un dinosaure,
0: perquè encara que el vulguis, no el pots tenir.
1: Ah, hosti, a mi no ho havia pensat. Clar, bueno, un dinosaure depèn de cartró.
0: No, de veritat.
2: Doncs mireu, el Gran Gatsby el teniu a Barcelona després d'haver passat per Àustria, per Alemanya i per Mònaco, entre d'altres ciutats, i el tindreu fins al 31 de maig.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: El punt de partida de la Worst on Ever d'avui el trobem en el programa de dijous passat, quan vam punxar aquesta cançó del grup dels germans Jackson, Blame It on the Boogie. Don't blame it on sunshine. Exacte, estàvem fruint d'aquest tamacle del Michael Jackson i família quan de cop i volta ens va venir al cap una altra cançó.
2: Aquesta cançó també em posa de bon humor.
1: Posa de bon humor,
2: sí.
1: Fins que la va versionar Luis Miguel i feia alguna
3: com
1: cosa.
3: Com feia?
1: Serà que no me amas? No pides a la noche?
3: No pides a la luna?
1: No sona.
2: Mira, hauries de prohibir versionar cançons en altres llengües.
1: Doncs sí, avui sonarà aquest home, el Worst on Ever, en Luis Miguel. No t'ho perdonem, Luis Miguel. Ni et perdonem que traduïssis com et sortia de la fava les cançons angleses que et venia de gust versionar. Com aquest Perdóname, que Luis Miguel va copiar de l'èxit d'Eric Carmen, All By Myself. Què tenen en comú Perdóname i All By Myself? Res. Però és que la cançó que ens ocupa avui, el Blame It on the Boogie i el Serà que no me ames, que sonarà tot seguit, tampoc tenen res a veure. La cançó original dels Jackson 5 ens parlava d'un noi que havia quedat captivat per un estil de ball enèrgic i divertit, el Boogie. I que gràcies a ell, doncs, es desinhibeix, es deixa anar una mica, no? I de què parla la cançó de Luis Miguel? Doncs d'un paio que retreu a una noia que ja no l'estimi i que la nit anterior a la platja no s'ho volgués fer amb ell. Vull dir que, i em diràs on està aquí la unió de les dues cançons? Doncs en el ritme. Bé, molt. Només per això ja es mereix sobradament ser la Worst on Ever d'avui, va.

0: propers dies. Amb l'Anna, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Sentim l'Alfred García perquè continua la seva gira T'estimo és Te Quiero, dimecres a Te Concert.
1: Sí, la propera parada d'aquesta tercera gira de l'Alfred García serà a Luz de Gas, s'emmarca dins de l'Empremtes i promet ser una de les més especials perquè aquest concert de dimecres el cantant del Prat de Llobregat ha convidat el líder de Sopa de Cabra, Gerard Quintana. També hi haurà Miki Núñez, l'última guanyadora també d'Operación Triunfo, Cristina Lora, i el cantant barceloní Carlos Sadness. El concert començarà a 8:45 de la nit i encara queden entrades. Comboi van treure nou disc l'endemà de Sant Jordi. A xarxes la banda va anunciar que faria 3 esdeveniments per comentar el nou disc d'una manera més propera i relaxada. La primera trobada va ser a finals d'abril a Barcelona, la segona a Torelló, el poble que els ha vist créixer, i aquest dimecres tancaran aquest cicle de trobades a la Jazz Cava de Vic a 7:15 de la tarda, així que si voleu anar doncs ja ho sabeu. Pel que fa als concerts de dijous, destaquem el de Lecoq a Barcelona.

segon disc Sucre fa només unes setmanes i ara es troba en plena gira de presentació. Dijous l'interpretarà a la Sala Laud de Barcelona, dins del Festival Empremtes, en un concert que començarà a les 9 de la nit. Les lletres d'aquest nou disc, que algunes són en català i algunes en francès, exploren el camí cap a l'edat adulta. Els canvis del cos i la ment, la pèrdua de la innocència, els primers desitjos i els vicis dolços. Si voleu veure'l en directe, doncs encara queden entrades. És la banda formada per tres membres que provenen de diferents pobles de la rodalia de Lleida. Dijous presentaran el seu últim projecte, I tu què fas quan no fas res? Un disc format per 8 cançons que parlen de records, fragilitats i moments que ens qüestionen, però que també empenyen a tirar endavant. El presentaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell, dins del Festival Observa, i el concert, per cert, és totalment gratuït. Dijous també actuen al Cel Obert.

Heart, la banda que navega entre el pop i la cançó d'autor amb tocs de jazz, van publicar fa 2 anys el seu primer EP, Llum. L'any passat van treure Ombres i ara enceten nova etapa amb Xamfrà, el primer de 3 EPs que conformaran el seu segon àlbum d'estudi. Aquest dijous, Cel Obert actuarà a Barcelona, al terrat de la Fundació Carulla, dins del cicle Microclima al Terrat. Si seguim la ruta de concerts, ens topem amb el de la Pegatina a Barcelona.

torna als escenaris després d'una aturada de prop d'un any i tornen per presentar el seu nou disc, Fuegos del Barrio, el seu 11è àlbum amb més de 20 anys d'existència i que està dedicat precisament als barris de la ciutat. Divendres, la Pegatina actuarà a les 9 de la nit al Poble Espanyol de Barcelona. Encara queden algunes entrades a la venda i abans, per cert, l'Abril, la cantant valenciana, serà l'encarregada d'obrir el concert dels de Montcada. Per cert, que divendres, cap a la mateixa hora, també actuaran a la Barcelona, León Benavente.

La banda d'indie rock formada el 2012 per quatre músics de diferents punts de la geografia espanyola, un gallec, un asturià, un murcià i un aragonès, doncs aquest divendres passaran per la sala Paral·lel 62 de Barcelona a 9:45 de la nit amb entrades a 25 euros encara disponibles. Fora de Barcelona destaquem també el concert de Mazzoni a l'Ítaca.

divendres el Festival Ítaca fa parada a la plaça Garbina d'Ullastret, un escenari de petit format que enguany acollirà Mazzoni. El músic bisbalenc Jaume Pla, ànima del projecte, presentarà el seu últim treball, Banderes per Daltònics, un disc que marca el retorn als escenaris amb l'energia dels inicis. El concert començarà a les 10 de la nit.

Pla de l'Estany hi actuarà Renaldo i Clara, el projecte de la Clara Vinyals, i presentarà el seu últim disc, L'Encant, el seu cinquè disc de llarga durada que va publicar a principis de mes. El concert, que forma part del Recòndit, començarà a les 9 de la nit i encara queden entrades. Seguim amb Guillemino, que aquest cap de setmana actua a Vic.

Casino de Vic acull el concert de Guillemino, que arriba amb el seu nou treball R&B, un disc que marca el seu retorn després de diversos anys de silenci discogràfic. El concert serà en un format semiacústic i començarà a les 8 del vespre. Per cert, que divendres a Vic també actuarà Oc Déu. Ja no.

setmana la capital d'Osona celebra la primera dècada del So de les Cases, el cicle que combina música i patrimoni i que permet descobrir espais de Vic que habitualment doncs, estan tancats al públic. Aquest any els visitants podran descobrir un total de 14 espais diferents, 5 dels quals és la primera vegada que s'afegeixen en aquest programa, com ara, per exemple, doncs, la capella del Rosari del Pare Coll, la capella del Cementiri, la plaça de Don Miquel de Clariana, la Rambla de Montcada i l'espai Bisell. Pel que fa als artistes participants, hi actuaran, entre molts altres, doncs, Oc Déu, que el sentim de fons, Cristena, Goig o Xerxes.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament aquest matí, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com a l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també en localitats properes. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, Gavi i Eric Garcia, que els acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I entre la cultura us expliquem que la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències destacables. Parlem a hores d'ara, sobretot de retencions habituals cap a la capital catalana, als seus accessos i voltants. Tenim ja 3 quilòmetres de lentitud cap al nus de la Trinitat per la C58 i la C33 en direcció Barcelona. De retruc també hi ha afectacions a les dues rondes en sentit sud i en sentit nord. Tot i així, hi ha retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron per la B20 i fins la Barceloneta per la B10. Cap al Vallès també hi ha congestió a la AP7 per Barberà del Vallès en direcció Tarragona. Per la C58 des de Sant Quirze hi ha 4 quilòmetres de lentitud intermitent en direcció a la capital catalana i 1 quilòmetre de lentitud també en sentit sud a la C17 i C59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Per últim, al Llobregat tenim ja retencions des de l'enllaç amb la AP7 i la B23 a l'altura del Papiol, però també per l'A2 des de Pallejà pel que fa a les vies costaneres, retencions en sentit nord per Viladecans per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: I ara, temps pel temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, un dimarts d'allò més tranquil pel que fa al temps. Per tant, ja comença la jornada amb molta calma i amb pocs núvols, alguns que s'han format cap a l'Ebre i, de fet, hi ha algun banc de boira, però d'una forma força local, sobretot al voltant del Delta. Aquestes nuvolades s'acabaran desfent, aquesta tarda amb força sol a tot arreu i només cap al Pirineu tornaran a créixer alguns núvols una mica més potents, especialment al voltant del Principat d'Andorra o també cap al nord de Lleida. La temperatura no afluixa ni gota. De fet, aquesta tarda tornarem a estar a moltes poblacions entre els 27 i 34 graus. Una altra jornada de ple estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern aprovarà la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar les escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha una vaga convocada, una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però les protestes dels docents s'hi afegeixen als estudiants que avui estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així també com reclamar millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda de afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui aquesta vaga, aquestes aturades s'intensifiquen. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i els exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta del personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen negociacions, però sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'hagin quedat sense. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferrat de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A Catalunya, mentrestant, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Avui s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
4: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
5: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar terme tots els projectes que els agradaria. Serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples que per un ajuntament petit que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
4: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: Al Penedès hi ha molts municipis petits que fa temps que denuncien també aquesta falta de professionals que els està afectant de ple. És el cas de Santa Fe del Penedès i Avinyonet, que comparteixen secretari. El Josep Maria Soler, de Penedès Televisió, ens explica com han encaixat aquesta nova oferta de places des d'aquestes dues localitats.
6: Molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt temps que denuncien que la falta d'aquests perfils professionals els està afectant. L'alcalde de Santa Fe, un dels municipis més petits de l'Alt Penedès, és alhora president del Consell d'Alcaldies de la comarca i coneix molt bé aquesta problemàtica, tot i que el seu municipi no l'han patit. Tenen el que es coneix com un secretari acumulat, un secretari que té plaça a Avinyonet del Penedès i que comparteix hores amb Santa Fe del Penedès.
7: Un tema d'executius, des de llicència d'obres, poder-ho fer per junta de govern, tot això no, sense secretari no es poden convocar aquests òrgans reglats i per tant no pots prendre resolucions d'actes que siguin vàlids de cara, repeteixo, una llicència d'obres o dels acords que es passen per ple.
6: Jaume de Castro és el secretari d'Avinyonet i acumulat a Santa Fe. Assenyala que la manca de professionals ha portat els ajuntaments petits a buscar-se la vida.
8: És una figura que és necessària pel funcionament de l'ajuntament. Bàsicament perquè dones fe dels òrgans, de les reunions dels òrgans col·legiats, de plens i juntes de govern. Si no n'hi ha la figura, no es pot fer.
6: L'anunci d'aquesta setmana d'oferta d'ocupació pública dona un respir als petits municipis, però també esperen que vagi acompanyada de finançament per poder pagar els professionals.
1: Gairebé és un quart de vuit del matí. La compra d'edificis sencers de més de 10 habitatges ha baixat un 31% l'últim any a Barcelona. A més, la signatura de contractes de lloguer de temporada va caure un 53% al quart trimestre del 2025 respecte de l'any anterior. Aquest fre relatiu de l'especulació s'ha constatat a través d'un informe de l'Observatori de l'Habitatge. Ens amplia les xifres i la informació l'Helena Molís, de BTV.
9: Segons dades de l'Ajuntament, l'any passat la compra d'edificis sencers de més de 10 pisos va baixar un 31% a la ciutat. Se'n van comprar 149, mentre que l'any anterior en van ser 217. Un altre dels efectes d'haver posat sostre als preus dels lloguers és que els pisos comencen a ser una mica més assequibles.
10: Això és l'efecte que persegueix la mesura com està dissenyada. És el reduir aquesta crisi d'assequibilitat que s'està produint els darrers anys, mentre a mitjà i llarg termini es van executar les mesures estructurals d'increment del parc social, de la inversió pública en habitatge.
9: Tot i això, els llogaters encara han de fer un esforç molt gran per pagar el lloguer, que se situa entre els 1.161 euros de mitjana al mes. Ara bé, segons l'Observatori, l'esforç encara seria més alt si els preus no estiguessin topats. El lloguer mitjà a Barcelona estaria entre els 1.300 i els 1.400 euros al mes.
1: A Terrassa, l'Ajuntament posa fil a l'agulla per fer front a la manca d'habitatge assequible al municipi. Actualment tenen un 7,7% d'habitatge públic al municipi i l'objectiu és arribar al 10% en els propers 5 anys. Per fer-ho, s'ha presentat el Pla Local d'Habitatge 2026-2031 amb un pressupost del 27,6 milions d'euros. És una crònica de Carme Contreras, de Canal Terrassa.
11: Per aconseguir-ho, desplegarà el Pla Local d'Habitatge 2026-2031, un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Tot plegat queda recollit en el Pacte Local de l'Habitatge que el ple municipal haurà d'aprovar divendres. La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
12: Això ens porta a que dels 6.811 habitatges que hi ha en l'actualitat, amb els 3.700 o 4.000 que es puguin construir, podíem arribar ben bé a més de 10.000 en l'any 31.
11: L'Ajuntament també té previst recuperar la construcció pròpia l'any 2030. La compra d'habitatge directe i per la fórmula de tanteig i retracte, acords amb grans tenidors i captació de pisos a través de la borsa de lloguer, amb incentius per a la propietat, entre d'altres mesures.
1: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i també en altres localitats properes com Salt, Riudarenes, Cassà de la Selva o l'Escala. 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació, per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
13: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
1: Una de les víctimes d'aquest cap de setmana llarg ha mort a la carretera de Collformic, a Osona. És el segon motorista que perd la vida en aquest punt en menys d'un mes. Des de l'Ajuntament del Brull reclamen mesures de trànsit, ja que denuncien que la carretera s'ha convertit en un circuit on molts vehicles circulen a gran velocitat. Ens ho explica Guillem Rico, del Nou TV.
14: Un motorista va morir aquest dissabte a la carretera de Collformic, la BB-5301 al Brull. És el segon en 3 setmanes. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit.
15: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Seva fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten el cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a matagar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del parc natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
14: El motorista que va morir dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
1: Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina al creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha estat traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I avui dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
16: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
17: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, de 5 a 6, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
16: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
1: Nou minuts per arribar a 8:15. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, Gavi i Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan García, que s'estrena en una cita internacional, i Eric García, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
18: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, 3 porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Edi García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a llegar a este grupo, que es uno más de este grupo.
1: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanca i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
19: Dimissió! Inactiva! Dimissió! Inactiva! Dimissió!
20: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser, i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
21: Crec que els culpables

0: pluja, amb la fred i tot, i no jugar com han de jugar.
1: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
2: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. Us ho destacàvem en la portada, important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat fins a 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no va prendre forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
3: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de sis quarts, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
4: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, doncs allà a la catedral van morir tots.
3: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
2: Les agrupacions corals humorístiques s'han apoderat dels carrers dels barris barcelonins de la Barceloneta i el Raval en la Festa dels Cors Muts. Amb una cercavila en què han participat una vintena de comparses, han celebrat el passat mariner i obrer d'aquests barris. Totes han exhibit elements de fusta i instruments relacionats amb la seva història.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben.
7: Ens treuen treballs.
8: Com a trans et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest amb un trastorn mental
11: és violent.
12: Una soledat, la gent gran.
13: Són gent que roben.
14: Paràsit, marimatxo.
15: Però si estic solo.
16: Terroristes.
17: Ve a menjar plàtans.
18: Tot això és odi.
19: Aturem-lo.
20: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
21: Sabies que...
22: Tot i que el món del videojoc està integrat en les nostres vides, el cert és que aquest no té gaires anys. De fet, el primer videojoc de la història té uns 60 anys i necessitava un ordinador de la mida d'un armari de 6 portes per funcionar. Va ser desenvolupat per Christopher Strachey, un investigador de Cambridge especialitzat en la tecnologia de radar, que a final de la Segona Guerra Mundial es va fer amic d'Alan Turing, un dels pares de la informàtica moderna. El 1949, Turing, juntament amb altres científics, va presentar al món el Mark I, el primer ordinador capaç de memoritzar un programa i executar-ho. Intrigat per la seva nova tecnologia, Strachey va demanar a Turing una còpia del manual de programació de Mark I i, després d'estudiar-lo, va escriure el seu primer programa. Eren unes dames digitals i es podia jugar contra la màquina. La pantalla, un petit monitor de tub de raigs catòdics en blanc i negre, mostrava un tauler d'escacs amb peons. Els moviments es van ingressar a l'ordinador a través d'una màquina d'escriure connectada al cervell de l'ordinador. Quan el jugador humà feia el seu moviment, Mark I podia analitzar tots els moviments de contraatac possibles i jugar millor.

0: El programari també tenia cert sentit de l'humor, perquè es burlava del jugador en cas de que els moviments fossin considerats particularment ingenus.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. I en aquest context, precisament avui, el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous professors, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, però, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 26 de maig. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova avui la convocatòria de 540 places de secretaris i d'interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits que, en molts casos, no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. En uns minuts coneixerem el cas de l'Ajuntament de Vilalba Sasserra, al Vallès Oriental, que fa 5 mesos que té vacant la plaça de secretari. En parlarem amb el seu alcalde, en Joan Pons. I a Girona, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa des de primera hora d'aquest matí un operatiu per detenir els membres d'una organització criminal dedicada al cultiu de la marihuana i a la distribució d'estupefaents. Un dels punts on s'estan fent escorcolls és en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora, però també s'estan fent escorcolls en localitats properes com Sal, Caldes de Malavella o l'Escala. Dels esports, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com per exemple monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen gairebé 4 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions habituals en directe a Barcelona amb 3 quilòmetres de lentitud al nus de la Trinitat per la C58 i la C33. Cap al Vallès, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, també per la C58 des de Sant Quirze direcció a Barcelona. Al Llobregat, cues des de l'enllaç amb l'AP7 i la B23 al Papiol, també per l'A2 des de Pallejà. Pel que fa al transport públic, hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics d'ADIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa al temps, ens espera un dimarts de ple estiu amb temperatures que oscil·laran entre els 27 i els 37 graus. Ens espera així un dia tranquil i calmat, amb pocs núvols. Alguns apareixeran, això sí, cap a l'Ebre, però aquestes nuvolades s'acabaran desfent. El sol predominarà durant la tarda a tot arreu i la temperatura no afluixarà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem, Suara, en la portada, avui a les 12 del migdia es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba al dia que el govern ha d'aprovar la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous docents, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. A les protestes dels docents s'hi afegeixen els estudiants que avui també estan cridats a la vaga per donar suport a les reivindicacions laborals dels mestres i dels professors, així com millores a l'educació pública. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha convocat vaga pels alumnes de secundària i universitaris de tot Catalunya i també del País Valencià. Des de primera hora del matí es preveuen accions reivindicatives arreu del territori. A més, s'han convocat manifestacions a Barcelona i València. A banda d'afegir-se a les reivindicacions dels docents, els estudiants també reclamen una educació 100% en català i abandonar mesures com el pla pilot que introdueix Mossos d'Esquadra a les escoles. Un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida a partir d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril, recordem-ho, i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa 2 mesos que es mantenen les negociacions, però fins ara sense avenços. També avui arrenca la presentació de la sol·licitud de preinscripció en línia per als cursos de formació professional a Catalunya, que es mantindrà oberta fins l'1 de juny. Educació incrementarà en gairebé 5.000 les places per al curs vinent i d'aquestes, al voltant d'un miler són de nou accés. L'augment es dona també per l'obertura de 6 nous ensenyaments i implica la contractació de 493 nous docents. Els nous cursos seran de seguretat per al sector ferroviari, de serveis funeraris, arts de vidre, piragüisme en aigües tranquil·les, a més de 2 cursos d'especialització de serveis al núvol i de coordinació del personal en esdeveniments. Enguany hi haurà només 2 dates d'assignació. La primera serà el 10 de juliol i la segona el 24. A més, el departament incorpora una altra novetat, una proposta d'assignació alternativa de places lliures a aspirants que s'han quedat sense plaça. Avui també us expliquem que la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, així com disc durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de l'UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni tampoc comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Aquest matí el govern aprovarà una oferta de 540 places per reforçar secretaris i interventors. Figures que són claus perquè un ajuntament pugui, per exemple, pagar factures, signar llicències o executar subvencions. Però absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. Al Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari. Com encaixen aquesta mesura? El pla els donarà aire o es quedarà curt? En parlem ara mateix amb el seu alcalde, el senyor Joan Pons. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos, alcalde.
4: Bon dia, gràcies a vosaltres.
3: Ho dèiem, el seu municipi, Vilalba Sasserra, fa 5 mesos que està sense secretari. Què vol dir això en el dia a dia? Què ha quedat aturat?
4: Doncs bàsicament, en teoria quedaria tot l'ajuntament aturat, perquè un secretari municipal és el funcionari públic que és un ens, una persona independent, seria una habilitació nacional i dona la legalitat a l'ajuntament, o sigui, dona fe pública a l'assessorament legal, dona el control econòmic, o sigui, no es podien ni pagar les nòmines dels treballadors.
3: Quan un ajuntament petit queda sense aquesta figura, qui acaba fent el servei de secretari o d'interventor? Vostè mateix, amb quines limitacions i amb quins riscos?
4: Doncs, efectivament, els riscos el pren l'alcalde i, bueno, et jugues al joc perquè al final es fa el mínim imprescindible. Ja vam comunicar que l'ajuntament fa una aturada tècnica i es fa el mínim imprescindible, doncs, pagar les nòmines i els pagaments, doncs, de llums, d'aigua, perquè, bueno, el poble no es quedi aturat.
3: El govern anuncia, ho hem explicat ara, 540 places i un pla de 20 milions per reforçar municipis petits com el seu. Vostè hi veu una solució real? Arribarà a temps per a Vilalba Sasserra aquesta nova dotació?
4: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Bàsicament perquè arribar a l'habilitació nacional són uns exàmens molt complicats i la majoria, doncs, suspenen. La majoria dels que es presenten suspenen, llavors no acaben d'arribar aquestes places als ajuntaments.
3: Doncs serà lamentable i, entre altres coses, suposo que hi poden jugar-s'hi coses importants. Precisament avui el govern també ha de donar detalls de la segona convocatòria del pla de barris i viles. Un ajuntament com el seu, el de Vilalba Sasserra, sense secretari, pot optar igualment o queda, com dèiem ara, en desigualtat de condicions davant dels consistoris que sí que disposen d'aquesta figura?
4: Bé, un dels problemes també més grans, i sobretot als municipis petits que vivim de les subvencions d'altres administracions, doncs és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions el sou dels alts càrrecs, serien dels alcaldes i dels regidors que tenen dedicació, i si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, doncs aquesta subvenció es perdria, igual que totes les altres que no podem multar a cap de les subvencions.
3: Doncs ens queda clau titular, eh? Tot i que és una dotació rècord de 540, diguéssim, nous secretaris o interventors, és clar que no és suficient i que potser caldrà renovar-la d'aquí un temps. Gràcies, alcalde, que vagi molt bé i sort.
4: Jo només voldria dir una cosa abans d'acabar, que la Diputació de Barcelona sí que ens està donant un recolzament puntual, doncs, per poder suplir aquesta carència, perquè sense ells ens fan un ple, doncs, per poder passar aquestes coses imprescindibles, tot i que està, doncs, molt lluny de les necessitats que tenim, però sense el seu recolzament de la Diputació no podríem continuar.
3: Encara estaríeu pitjor. Doncs gràcies, queda dit, sí. Alcalde, que vagi molt bé.
4: Molt bé, gràcies, bon dia.
3: Més coses, un 60% dels gironins utilitzen el català sol o combinat amb el castellà com a llengua habitual en les relacions socials, però només un de cada quatre el manté en les converses quan els responen en castellà. Aquest és un dels resultats de la primera enquesta d'usos lingüístics a la ciutat i que l'Ajuntament de Girona va encarregar a la Universitat de Girona. Ens ho explica el Marc Guibas.
5: Els resultats mostren el retrocés en l'ús social de la llengua a Girona, tot i que el 94,3% entenen l'idioma. Per a la realització de l'enquesta, l'organització ha fet 520 entrevistes a residents de la ciutat majors de 15 anys. El 60% de les respostes venen de persones nascudes a Catalunya, gairebé el 30% nascuts a l'estranger i el 10% restant a l'estat espanyol.
6: La feina que estem fent des de l'equip de govern, que és moltíssima i que no hem parat des del primer dia, doncs ens ha d'ajudar sobretot a sensibilitzar i a promoure l'ús social de la llengua catalana, perquè és sobretot allò on més podem incidir com a ajuntament. A nivell normatiu nosaltres tenim limitacions clares, tot i que les intentem aplicar al màxim, i per tant la sensibilització, la difusió, la promoció de la llengua catalana sí que són elements centrals de la nostra acció política.
5: Així doncs, el consistori creu que els resultats estan molt per sota del que seria esperable i necessari.
3: Un altre consistori que vol fomentar l'ús del català és el de Lleida. Des de fa 2 anys, la Paeria ha impulsat 38 accions en el marc del Pla d'Ús del Català amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent en promoció i defensa de la llengua. Així, s'han fet activitats com taules tècniques, tallers de sensibilització o guies de normes i bones pràctiques, a més d'iniciatives en diversos barris de la ciutat. Paquita Sant Vicent és la comissionada per la llengua de la Paeria.
7: Especialment per al nou canvi de llengua, quan la persona a la que atenem, la persona que tenim a la vora, entén. Aquesta és una molt bona eina demanada des del començament per la taula tècnica entre regidories i que és un exemple, ha de ser un exemple també per a tothom.
3: Operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. La policia ha entrat en 2 pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a 2 persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Sal. I 5 persones han mort en accidents de trànsit a Catalunya en aquests 3 dies de cap de setmana llarg a moltes ciutats catalanes on aquest dilluns se celebrava la segona Pasqua. De les 5 víctimes, 3 eren motoristes. En aquest sentit, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha demanat als conductors de motocicletes que s'esforcin per respectar les normes de circulació per reduir la sinistralitat i s'ha mostrat consternat per l'elevada mortalitat d'aquests darrers dies.
8: Però em vull referir als accidents. 5 víctimes mortals. No podem estar gens contents i més aviat estem, doncs, bastant tocats en aquest sentit com a Servei Català de Trànsit i els companys també de Mossos d'Esquadra de Trànsit.
3: Un home que vivia en condicions precàries ha mort en un incendi a Cabrera de Mar, al Maresme. L'home malvivia en un magatzem situat als baixos d'un edifici. Quan els bombers hi van arribar, van trobar el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla. I encara en el capítol de successos us expliquem que una baralla de matinada entre dos grups de joves a Lloret de Mar, a la Selva, ha acabat amb un noi de 19 anys detingut i dos ferits greus per arma blanca. En la batussa hi van prendre part una vintena de joves i va deixar dos ferits més de caràcter lleu. I en una altra baralla, en aquest cas entre una desena de persones al barri d'Artigues de Badalona, un home va rebre una punyalada per l'esquena i va haver de ser traslladat a l'hospital. Els Mossos ja tenen identificats alguns dels participants. Detectat un segon cas positiu d'antivirus entre els ingressats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Segons el Ministeri de Sanitat, el nou cas correspon a un contacte estret amb una altra de les persones contagiades amb qui compartia cabina el creuer Ondius. Després de confirmar que tenia el virus, el pacient ha sigut traslladat a la unitat d'aïllament d'alt nivell del mateix centre hospitalari. El positiu presenta febrícula i una lleugera disminució de la saturació d'oxigen. I arribarem a les 8 en punt. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb gran pes del Barça que porta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria al moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la ciutat esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. De la Fuente explicava què l'havia portat a cridar al de Los Palacios.
9: La categoría humana que tiene este grupo de jugadores. Por eso Gavi es tan querido entre otros jugadores, o Lamine, o gente que cuando se lesiona un compañero graba en una red social: lo vamos a hacer por ti. Y celebro que sea así, celebro que se haya emocionado y porque sé que la ilusión que le hace.
3: El descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanquivermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des del principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
10: Divisió, divisió, divisió, divisió, divisió, divisió.
11: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Motion 4 temporades més tard. D'aquesta manera, els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
12: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
13: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
14: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
15: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
11: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
3: Lleida té una cita important aquest cap de setmana, la celebració de la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig de futbol femení que combina la competició i la formació, a més d'homenatjar tot un referent esportiu de la comarca. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
16: Arriba la tercera edició del Memorial Dani Rodrigo, un torneig que enguany disposa de 24 equips, 8 dels quals són planters de primer nivell, com les de l'Atlètic de Madrid, la Reial Societat o el València, una edició en què destaca el retorn de l'Espanyol i la presència per primer cop del Betis.
17: És un memorial que s'ha consolidat com una cita atractiva, que combinem la competició i la formació, perquè al final nosaltres una mica el que busquem des de la part esportiva és que sigui una festa del futbol femení.
18: Per a nenes que puguin jugar contra aquests equips el dia del torneig és com veure que les bueno, és el que venen a veure amb els equips de casa, amb els equips referents, de dir, ostres, jo també puc jugar contra un equip d'aquests.
16: Un torneig especialment important pel que fa a la visibilitat del futbol femení, a més de ser un homenatge a tot un referent de l'esport lleidatà. El torneig es disputarà aquest cap de setmana al municipal de Recasens.
3: En bàsquet, el Joventut i l'Unicaja completaran avui el partit corresponent a la jornada 29, que es va haver de suspendre a la mitja part per problemes en el videomarcador de l'Olímpic de Badalona. El duel es reprendrà amb el resultat de 53 a 33 i amb els mateixos jugadors que hi havia inscrits per aquell partit, motiu pel qual la penya no podrà alinear el darrer fitxatge verd i negre, Yanis Morín. Les circumstàncies, però, han canviat perquè ara els de Dani Miret ja tenen la classificació per al play-off a la butxaca. El duel es reprendrà a les 8 del vespre. I avui també quedarà completat el quadre de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina amb la disputa dels tercers partits de les sèries de quarts que queden per definir. A partir de 8:45 es jugaran el Calafell-Reus, l'Igualada-Voltregà i el Barça-Noia. L'entrenador blaugrana, Ricard Ares, i el porter Sergi Fernández expliquen com afronten la cita.
19: Sortir al 300%, guanyar-lo i continuar endavant. Sabem que hem de treballar bé, que hem d'estar en totes les fases del joc ben concentrats.
20: Estic convençut que el Palau respondrà, ho han fet sempre, i amb aquestes dates assenyalades segur que respondrà. I nosaltres deixar-ho tot a pista, al final és una final. Qui guanya continua i qui perd marxa cap a casa fins l'any que ve.
3: Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
21: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
22: La seca estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic van decidir portar-se-la cap a Mallorca. I possiblement aquesta és l'última encunyació, que el seu propietari es va amagar al casc antic, amb un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, allà a la catedral van morir tots.
21: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen a aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se avui al migdia amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. I en aquest context, precisament, avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent, amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. És una de les peticions que han exhibit mestres i professors als carrers durant les diverses mobilitzacions que demà continuen amb una vaga a tot Catalunya. Avui, qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària, que se sumen a les reivindicacions dels docents. En parlarem en uns instants amb la Tània Ros, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, convocants d'aquesta jornada de vaga. Així encapçalem, doncs, el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 26 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. El sumari de la investigació del cas Zapatero situa la casa de l'expresident com l'epicentre de la presumpta trama corrupta que investiga el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. El text, on Rodríguez Zapatero no apareix en cap conversa, revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident una caixa forta amb joies i rellotges. El govern aprova aquest matí la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments catalans. Aquesta oferta rècord servirà per dotar d'estabilitat els municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs, fet que els complica la gestió del dia a dia. És el cas de la localitat vallesana de Vilalba Sasserra, on fa 5 mesos que tenen vacant la plaça de secretari. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui el govern també n'ha d'aprovar la segona convocatòria. Ho ha explicat el Notícies en xarxa el seu alcalde, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Un dels problemes també més grans, doncs, és que sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. I si no es pot fer un ple perquè no podem fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I una notícia que acabem de conèixer: Protecció Civil demana a les persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de Manresa que es confinin per una possible fuita de clor. La nau es troba al sud de la capital del Bages. Dels esports, us expliquem que el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial, un bloc amb gran pes del Barça que aporta fins a 8 jugadors. Destaca la presència de Joan García, d'en Gavi i d'Eric García, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamin Yamal i Dani Olmo. Entre els escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Víctor Muñoz i Marc Cucurella. I en cultura, la policia de Tarragona ha recuperat unes 300 caixes d'elements històrics que s'havia apropiat un arqueòleg. Material d'un gran valor patrimonial, com monedes de la Guerra del Francès de 1811, un capitell de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre o una àmfora de Riudoms. Després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, el consistori tarragoní espera que tot torni a la ciutat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí. És temps per saber a aquesta hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires complicacions. Li preguntem a la Mireia Camats del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Doncs a hores d'ara la P7 hi ha retencions entre Mollet i Barberà del Vallès en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord. A la C-17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha aturades a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C-59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud, a la C58 a l'autopista del Vallès hi ha retencions a Terrassa, Sabadell i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la Llagosta en sentit nord. A la Pota Nord, a la B20 hi ha aturades a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C31 a l'autopista del Maresme hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. A la 2 i a l'Antitud hi ha aturades entre Castellbisbal i Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha retencions en diferents trams del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 a l'autopista del Garraf i a Quart de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord, i pel que fa referència a les rondes de Barcelona, trams de retenció en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I al transport públic hi ha endarreriments de més de mitja hora a la línia R2 Nord de Rodalies pel robatori de coure entre les estacions de Granollers Centre i Cardedeu. Tècnics de DIF treballen per resoldre la incidència que afecta la senyalització d'aquesta línia. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, bon dia. Temps sense canvis. En argot d'aviació, vaja, que anem amb velocitat de creuer i sense turbulències.
4: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, una calma absoluta, avui una placidesa total i una bona mostra. És el temps que està fent a hores d'ara, està gairebé serè el cel a gairebé tot el país. Sí que tenim alguns núvols més baixos i alguna boira i tot, però molt local. A prop del Delta de l'Ebre hi ha alguns nuvolats que semblen plomes, teranyines, que s'estan movent des del mar cap a terra i que a hores d'ara afecten, per exemple, l'àmbit metropolità, però simplement serveixen per donar un toc de decoració al cel. Aquests núvols que seran completament descafeinats, temperatura que ja es va enfilant i una tarda que tornarà a ser d'estiu, amb moltes temperatures màximes entre 29 i 34 graus. On més pujarà, com ha passat els últims dies, serà cap a la Ribera d'Ebre i a les comarques de Ponent. Aquesta tarda amb 4 núvols al Pirineu, sense tempestes. I Helena, amb vista demà, dijous, divendres, dissabte, encara més calor. Per tant, si la porta del forn no estava prou oberta, Déu-n'hi-do, estarà de bat a bat a partir de demà. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui a la tarda finalment es fa una nova reunió entre govern i sindicats per mirar d'acostar posicions en el conflicte educatiu. La trobada estarà centrada en les millores retributives. El govern proposa augments dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per a tots els docents. La trobada també arriba el dia que el govern aprova la incorporació per al proper curs de prop de 1.800 nous mestres, personal d'atenció educativa i administratius, amb l'objectiu de reforçar l'escola inclusiva i abaixar ràtios. Mentre no hi hagi acord, però, es manté el calendari de vagues. Demà mateix hi ha convocada una nova aturada general de mestres i professors que afecta a tot Catalunya, i els propers dies se'n faran 6 més repartides per territoris. Però a les protestes dels docents s'hi ha sumat el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, que han fet avui una crida a la vaga entre els estudiants de secundària i universitats, amb mobilitzacions al centre de Barcelona per denunciar el deteriorament de l'educació pública a Catalunya. Reclamen més recursos, reducció de ràtios i rebutgen el pla pilot amb Mossos, que consideren un error de fons. El perquè ara d'aquesta convocatòria li preguntem a la Tània Ros, que és portaveu nacional del sindicat. Bon dia i gràcies per atendre'ns, Tània.
5: Bon dia.
1: Els docents...
5: Gràcies per convidar-me.
1: Doncs vinga, som-hi. Els docents fa setmanes que estan en vaga, deia. Per què el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans considereu que ara també cal una vaga estudiantil?
5: Bé, nosaltres fa mesos que també ens hem sumat a les convocatòries docents i animem a les estudiants a que prenguin també el seu paper dins les protestes, i també doncs, a les darreres convocatòries docents hem estat convocant. Però ara veiem la necessitat de demanar aquestes jornades històriques de vaga, per una banda, prendre el nostre paper com a estudiants i reivindicar que nosaltres també som un subjecte actiu en la nostra educació i en la lluita per una educació digna. Després, donar un dia més de conflicte, sostenir durant un dia més la lluita en què les docents doncs, no poden sostenir tots els dies de vaga, i llavors nosaltres ens sostenim un parelles per seguir portant el conflicte aquest latent que feia temps que estava a les aules, doncs, als carrers. I per últim també volíem donar un marc de Països Catalans. Nosaltres no hem convocat la vaga només a Catalunya i no estem parlant només a Catalunya, sinó que nosaltres parlem amb un marc de Països Catalans perquè les protestes de docents que s'estan donant aquí a Catalunya són les mateixes que s'estan donant al País Valencià i la situació és la mateixa que la que dona arreu del territori. Llavors nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
1: Molt bé. Tània, em comenten que a hores d'ara hi ha alguns instituts on és difícil accedir a les aules perquè hi ha piquets, no sé si piquets informatius o piquets que això, que estan impedint l'accés. No en tinc ara constància massa, no sé si vosaltres em podeu donar informació al respecte.
5: Ara mateix s'estan duent a terme, bé, depèn del territori, però a Barcelona s'estan duent a terme piquets que en principi no deixen accedir a la gent, però són també informatius.
1: I en tot cas, això continuarà, diguéssim, durant tot el dematí o és senzillament puntualment per deixar constància d'aquesta protesta vostra?
5: Quan avanci el matí, doncs els piquets aniran sent columnes que aniran totes juntes cap a la manifestació.
1: M'agradaria preguntar-te també una qüestió sobre el català, una de les vostres reivindicacions. A les universitats catalanes hi ha una preocupació creixent per el retrocés del català en la docència i en la recerca. De fet, les pròpies universitats parlen d'emergència lingüística. Com ho veieu des del sindicat? És un problema de política educativa o, atenció, també d'usos reals dins de les aules? Alguns alumnes diu que volen que es facin les classes en anglès o en castellà.
5: Són les dues. La realitat de les estudiants és que anem a classe i la majoria d'assignatures no les podem rebre en català. Llavors, nosaltres també el que reivindiquem és poder prendre consciència d'aquesta situació d'excepcionalitat, que no hauríem de per què viure en la nostra terra, que tenim el dret a estudiar en la nostra llengua. Prendre consciència d'això i lluitar.
1: Molt bé. Doncs, Tània, queda clara la vostra postura. Estarem pendents d'aquesta manifestació que feu a Barcelona, al centre de Barcelona, però també a València. En som conscients. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, que vagi bé.
5: A vosaltres.
1: Doncs un altre sector que està en vaga és el de les biblioteques i a partir d'avui també s'intensifica. La plantilla del Consorci de Biblioteques de Barcelona està cridada a fer vaga de forma indefinida des d'avui, una protesta que coincideix amb les setmanes prèvies a la selectivitat i als exàmens de final de curs. Les aturades es van iniciar a l'abril i fins ara s'han mantingut els dissabtes amb un seguiment massiu. A Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Els treballadors reclamen horaris legals que permetin la conciliació i equiparació de condicions amb la resta de personal municipal. Ja fa dos mesos que es mantenen negociacions, però de moment sense avenços. La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal, la UDEF, situa la casa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero com l'espai idoni per la canalització i la custòdia de les instruccions que s'enviaven a la presumpta trama corrupta que està investigant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. Així ho revela el sumari publicat aquest dilluns, on Zapatero no apareix en cap conversa. Això sí, apunta que dins del domicili l'expresident disposava de major reserva i control de la informació i que podia planificar les instruccions més sensibles. A banda, el text revela que la UDEF va intervenir al despatx de l'expresident del carrer Ferraz de Madrid una caixa forta amb joies i rellotges, també discos durs i algunes carpetes amb documentació amb noms d'empreses que apareixen en la investigació. En el capítol de reaccions, el portaveu autoritzat de Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha assegurat aquest dilluns a Televisió Espanyola que l'expresident està molt sorprès per les suposicions recollides a la interlocutòria judicial i els informes de la UDEF. També ha afegit que els informes estan plens de conjectures i ha atribuït les acusacions al context polític derivat de la seva defensa pública del president espanyol Pedro Sánchez. I encara sobre investigacions que afecten l'entorn del govern espanyol, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis pel desenvolupament del programari d'aquesta. L'UCO ha enviat aquest document al jutge Juan Carlos Peinado, que a finals d'abril va acordar processar-la per presumptes delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Mentrestant, a Catalunya, el govern aprova aquest matí en Consell Executiu la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Aquest matí s'aprova aquesta oferta rècord que ha de dotar d'estabilitat als municipis més petits que no disposen d'aquests càrrecs. La Judit Peñaranda, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
6: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
7: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar terme tots els projectes que els agradaria. Serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
6: Aquesta és la primera oferta pública d'ocupació des que l'any passat el govern català va recuperar la competència de convocar els processos selectius d'aquests funcionaris municipals. Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
1: La figura dels interventors i secretaris és sovint absent en gran part dels pobles petits de Catalunya. Dos de cada tres no en tenen. El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra, per exemple, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca. Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al pla de barris, del qual avui també el govern aprovarà la segona convocatòria. Precisament ho ha explicat al Notícies en Xarxa l'alcalde del municipi, Joan Pons.
2: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Per exemple, el dia 5 de juny acaba el termini perquè els plens municipals aprovin les subvencions d'aportacions al sou dels alts càrrecs. I si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
1: I no ens movem del Vallès Oriental perquè aquest dimarts arrenca el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers. La cerimònia inaugural se celebrarà a les 6 de la tarda al Palau d'Esports, que es convertirà en el centre neuràlgic de la cita des d'avui i fins divendres. La ciutat ja està preparada per acollir més de 400 inscrits d'arreu del món amb la participació imprescindible de 200 tècnics, productors i voluntaris. Ens apropa tots els detalls la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió.
8: El Congrés reivindica el paper educador de les ciutats i comptarà amb 14 ponents de renom internacional. Durant els matins oferiran conferències i diàlegs, mentre que a la tarda els experts visitaran projectes socials, culturals i educatius de Granollers.
9: Projectes que tenen un gran impacte i que tenen molt a veure amb allò que estem comentant al matí, és a dir, que estem treballant amb els eixos de creativitat, de sentit crític i de comunitat, no? I les farem a partir de les 5 de la tarda, 5 a 6, i després al vespre el que viuran són les activitats socials, els sopars.
8: El programa també inclou més d'un centenar d'experiències educatives en tres formats: tallers, diàlegs en grups reduïts i pòsters. Tot plegat és el resultat de 2 anys de feina de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores. L'associació, creada l'any 1990, agrupa centenars de ciutats d'arreu del món que es troben cada 2 anys en un congrés internacional. Una cita que per primera vegada se celebra a Granollers.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: I atenció als veïns de Manresa, perquè Protecció Civil demana a aquestes persones que es trobin properes a l'empresa Aqualim de la ciutat que es confinin per una possible fuita de clor. Ara ho diem bé, una fuita de clor. L'avís s'ha fet fa pocs minuts quan s'ha detectat la incidència. Aquesta nau es troba al sud de la capital del Bages. I operatiu policial en marxa a la província de Girona. Més de 600 agents dels Mossos d'Esquadra estan activats aquest matí per detenir els membres d'una organització criminal estable dedicada principalment al cultiu de marihuana en interiors i a la distribució de substàncies estupefaents. A més, també es relaciona la xarxa amb la tinença d'armes i el blinqueig de capitals. La policia ha entrat en dos pisos del barri gironí de la Font de la Pólvora i ha identificat a dues persones. Els agents també s'han desplegat per municipis com Riudarenes, Cassà de la Selva, l'Escala o Salt.

0: 10 minuts i arribarem a 8:45 del matí. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha inclòs 9 futbolistes catalans en la convocatòria per al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà. Un bloc amb un gran pes del Barça que porta 8 jugadors. Destaca la presència de Joan Garcia, de Gavi i d'Eric Garcia, que acompanyaran els blaugranes Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo. En la llista dels 26 escollits també hi ha els catalans David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. Per primer cop en la història del combinat no hi ha inclòs cap jugador del Real Madrid. De la Fuente explicava els motius d'haver seleccionat a Joan Garcia, que s'estrena en una cita internacional, i Eric Garcia, que torna a l'equip després d'haver quedat fora en els últims compromisos.
1: Creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante. Eddie García ha estado conmigo en la sub-19, en la sub-21 y en los Juegos Olímpicos. Conozco a Eric, sé el tipo de persona que es, no me genera la más mínima duda. Sé que va a venir, llega a este grupo, que es uno más de este grupo.
0: Una de les grans novetats a la llista és la convocatòria de Gavi. El blaugrana vivia amb eufòria el moment de conèixer que era un dels seleccionats després d'una temporada complicada per la greu lesió de genoll que l'ha apartat durant mesos dels terrenys de joc. Una notícia que va conèixer durant una sessió de recuperació a la Ciutat Esportiva i que va captar en vídeo Lamine Yamal. I el descens del Girona a segona ha despertat la indignació de l'afició blanc i vermella. Després del partit contra l'Elx, molts socis van atribuir la mala temporada als errors en la gestió del club des de principi de curs. Els companys de TV Girona van recollir les sensacions dels seguidors a la sortida de Montilivi i ens ho explica el Bru Ortega.
2: Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió! Dimissió!
3: Aquests eren els càntics que s'escoltaven fora de Montilivi un cop acabat el partit. I és que no va poder ser i el Girona torna a la Lliga i per Mouchon 4 temporades més tard. D'aquesta manera els més afectats eren els diferents aficionats a la sortida de Montilivi un cop acabat el partit.
4: Crec que els culpables no agafaran la culpa i no canviarà res. L'any vinent continuarem igual.
5: Quan jugues amb foc tota la temporada, al final et cremes i és el que ens ha passat.
6: Los que descendimos fuimos nosotros, los hinchas, nada más que eso.
7: Tinc ganes de plorar, sincerament, perquè nosaltres hem estat aquí amb la pluja, amb la fred i tots, i no jugar com han de jugar.
3: En aquest sentit, el club ja treballa per dur a terme una reestructuració profunda de l'equip per tal de poder lluitar amb garanties per tornar a primera divisió quan abans i no complicar més del que ja ho estarà amb el descens l'economia del club.
0: I Torelló es prepara per al pas del Tour de França amb un extens programa d'activitats. L'objectiu és convertir el pas de la Ronda Ciclista en una gran festa popular que serveixi per projectar la imatge del municipi arreu del món. És una informació de la Núria Parera del Nou TV.
8: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
9: Quan passin per Torelló, doncs l'audiència mundial està calculada entre 5 i 15 milions d'espectadors per la tele.
10: Estem en contacte amb els gegants, capgrossos, amb el pollasso, perquè es puguin exposar durant alguns trams d'aquest recorregut.
8: Des de l'Ajuntament també s'ha advertit que hi haurà afectacions de trànsit importants des de les 9 del matí.
0: I l'Ampolla acollirà dissabte la 15a edició del torneig d'handbol platja. La cita espera reunir una 50ena d'equips entre escolars i federats. En té més detalls la Vicky Maigí de Canal 21 Ebre.

0: ja estan movent-se molt, tenim equips de fora de les Terres d'Ebre, evidentment. La nostra aspiració és tornar a estar en els 50 i algo equips, que és un format adequat, i com sempre agrair l'organització cooperativa en l'Ajuntament de l'Ampolla i també la participació del Consell Esportiu del Baix Ebre, que això ens ajuda moltíssim.
1: El torneig sempre aixeca una gran expectació al municipi i són molts els espectadors que s'apropen per veure en acció a jugadors i jugadores.
2: I arribarem a 9:15 amb un cas que és paradoxal, xocant, anecdòtic. Important operació patrimonial de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Ha recuperat 300 caixes d'elements de diverses èpoques històriques que s'havia apropiat un arqueòleg. Tot va començar amb un correu electrònic d'un arqueòleg a la policia el 2022, que fins al 2025 no pren forma d'investigació. El mail alertava que un company de professió tenia exposat material patrimonial en un bar que regentava a Torredembarra. Tots els detalls en aquesta crònica de Biel Roquet, de TAC12.
3: Podrien ser monedes antigues qualsevol, però tenen un gran valor patrimonial i també sentimental a Tarragona. Són un miler de coure, de quart i mig i de 6/4, encunyades a la ciutat. La seva particularitat és que són de just abans del setge que va patir la ciutat el 1811, quan els francesos la van arrasar.
4: La SEC estava aquí a Tarragona, però al seu període bèl·lic pues, van decidir portar-se-la cap a Mallorca, i possiblement aquesta és l'última encunyació que el seu propietari es va amagar al casc antic, en un establiment que ara és un bar, abans era un forn de pa, les va amagar allà dins i se'n va anar cap a la catedral, i com ja sabem tots, pues, allà a la catedral van morir tots.
3: Aquest és el més rellevant d'una operació conjunta entre la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia. Altres peces de valor són un capitell del recinte de culte de Tàrraco, epigrafies romanes de marbre encastades a la muralla o una àmfora de Riudoms. En total són 260 capses de material trobades a la torre i 50 més a la part alta de Tarragona. Tot intacte, tret d'algunes restauracions, perquè es creu que no s'ha venut res. Es vol que, després d'entregar-ho a la Generalitat per inventariar-ho i restaurar-ho, tot torni a la ciutat. Parlem d'un arqueòleg recentment jubilat amb mig miler d'excavacions a casa nostra des de 1991. El cas es troba en fase d'instrucció i se li imputen delictes per danys contra el patrimoni històric i apropiació indeguda continuada.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins roben,
7: ens treuen treballs.
8: Com a trans et veuen com un monstre.
9: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
10: Aquest amb un trastorn mental és violent.
11: Una soledat, la gent gran.
12: Són gent que roben.
13: Paràsit, marimatxo.
14: Però si estic solo.
15: Terroristes.
16: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
17: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.

0: Sabies que...
1: Què engreixa més, el sucre o el greix? El primer i més important és diferenciar entre els tipus de greixos i sucres que existeixen. Els greixos es poden dividir en dos grans grups. D'una banda, els greixos saturats o trans, que augmenten els nivells de colesterol. I d'altra banda, els greixos mono- i polisaturats, que tenen cura de la salut cardiovascular. Els sucres bons són els que provenen d'aliments com fruites, verdures i hortalisses. Els sucres dolents són els blancs, els de taula. Els nutricionistes indiquen que és un aliment altament processat que cal consumir amb moderació. Un gram de greix aporta 9 calories, mentre que un gram de sucre aporta 4 calories. Això ha provocat que durant molt temps es cregués que no passa absolutament res per abusar del sucre, però els riscos per a la salut d'aquest aliment van més enllà de l'augment de pes. Encara que el greix és més calòric que el sucre, aquest últim engreixa més. Quan consumim aliments com dolços o salses, amb un alt contingut en sucre blanc, els nivells de glucosa de la sang augmenten exponencialment en qüestió de minuts. Quan la quantitat de sucre ingerida és excessiva, el sobrant que el cos no utilitza es converteix en greix. Per contra, el greix té un impacte molt baix sobre la insulina. Aquesta és la raó per la qual, malgrat tenir més calories que el sucre, contribueix menys a l'augment de pes.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Molt bon dia, com estem? Benvinguts.
3: La ràdio que ens uneix. Jo sé que te
4: va... Matí de dimarts, 26 de maig d'aquest 2026. Fa caloreta.
5: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si fa no fa, comencem el matí amb 21 graus, que és la mateixa temperatura que teníem ahir a aquesta hora. Avui arribarem, però, als 30-31 graus al migdia. Ahir vam arribar a 30. Avui, possiblement, hem superat, eh? El dijous, diuen que serà el dia que faci més calor. Però atenció, perquè el dijous podem arribar als 33, demà dimecres 32, el divendres 31 i el dissabte i diumenge i dilluns baixarà una mica la temperatura. Tornarem als 30 de màxima. Això sí, les mínimes entre els 18 i els 20 graus. Ja es nota, eh?, aquestes nits caloretes. I això va escalfant les llars, perquè abans feia aquell dia de sol que el carrer s'estava molt bé, però dintre casa encara feia fresqueta, doncs ara ja no. De mica en mica les edificacions es van escalfant. Benvinguts, us parla un matí més Toni Guerrero, encantat de fer-ho. Avui és dimarts 26 de maig, Sant Felip Neri, Eleuteri, Zacaries, Heracli, Paulí i tant Santa Maria Anna de Jesús de Paredes. Felicitats avui en aquest 26 de maig a totes les persones que avui celebrin el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial, eh? Tenim mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Camp de Bànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: tot s'ha de començar per la base, menys els pous. Tot s'ha de començar per la base, menys els pous. I la cita del dia: l'experiència és el que obtens quan no aconsegueixes el que realment volies. Ho va dir Gamble Rogers. El sol ha sortit a les 6:21 del matí. S'amagarà a les 9:13. Avui, 26 de maig, prepareu-vos perquè avui és el Dia Mundial de Dràcula. No sé si teniu algun parent Dràcula, allò, sí, d'aquests que mosseguen i xucla la sang. Doncs feliciteu-lo perquè avui és el Dia Mundial de Dràcula. També Santa Mariana i Sant Felip Neri. Marie Curie, la gran Marie Curie, va dir que usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. Quina gran frase, quina gran veritat, eh? Cadascú ha de treballar per la seva pròpia millora perquè en conjunt tinguem una societat més bona. Que passa que tenim molts entrebancs, eh? Nosaltres ja volem ser millors, però quan veus aquests casos de corruptela, gent que tens la confiança dipositada en ells, fiquen la mala caixa, gent que... Perquè és allò que dius, home, s'ha de millorar la sanitat, s'ha de millorar la justícia, s'ha de millorar Rodalies, s'ha de millorar moltes coses. No s'ha fet molta cosa durant molts anys. Per què? Perquè no s'ha fet. On estan els diners d'aquests molts anys? Perquè Hisenda cada any diu que recauda no sé quants milions més, que cada vegada hi ha més gent treballant, cosa que és una alegria, que cada vegada més gent trobi el seu lloc de treball i coses així. Home, repartim bé el diner de tots. I si els que estan a dalt i són els responsables d'aquest repartiment adequat dels diners de tots no ho fan, se'ls posen a la butxaca en lloc de repartir-los bé, malament rai. I aquí no hi ha colors polítics, eh? No, aquí estic dient que no hi ha colors polítics. El papa diu que atenció amb la IA, amb la intel·ligència artificial. M'ho crec, eh? I estic del seu costat. S'ha de vigilar molt això de la IA perquè cada vegada més... És allò que diguem que la gent ha de fer negoci, eh? Ens han venut el Romba, que ens aspira a casa. Ens han venut electrodomèstics. Ara tothom té teles i tothom té de tot, no? Jo deia que d'aquí uns dies, temps, aniràs a comprar un robot que et netejarà els plats i la cuina, i aquest, pagant una quota, això de les quotes és molt bo, pagant una quota, que és un esclavatge industrial mecanitzat, que hem de pagar quotes cada mes i per tant hem de treballar més i tot això, pagant una quota, a més de rentar-nos a la cuina, ens escombra i ens frega. I això serà un futur, potser nosaltres no ho veurem, els nostres fills sí, eh? Els cotxes autònoms, ara que tots els cotxes són automàtics, d'aquí uns anys seran automàtics amb conducció ells sols, que no caldrà ni treure's el carnet de conduir, perquè tu pujaràs al cotxe, li diràs porta'm a tal lloc i t'aportarà, no? Tots aquests canvis que han de ser per la nostra millora, a vegades també, doncs, són dolents. És allò que diguem, bueno, i si en una fàbrica posem 1.000 robots, qui treballarà? Si en una mina posem 1.000 robots, robots que la mina funcionarà les 24 hores al dia, com no sé qui treballarà, doncs ho anirem veient de mica en mica, a veure com va tot, perquè això són preguntes incògnites que caldrà, doncs, anar superant, eh? Això també deien quan va començar la revolució industrial a principis del segle XX, o sigui, fa molts anys, allà 1900 i pico, clar, cada vegada s'incorporaven més màquines a les fàbriques i la gent deia, hosti, tantes màquines, perdrem el lloc de treball. Doncs no, surten altres feines, per fer. Per exemple, cuidar la mainada, cuidar els avis, perquè no, Es parla molt de moltes coses, però a vegades faltaria tenir més residències per la gent gran, escoles i instituts que no faltessin, més hospitals, potser també més presons, perquè hi ha un molt de paio dolent, que diuen, Anem, tal dia com avui, del 26 de maig l'any 2003, es va estavellar un avió Yakovlev Yak-42 a prop de Trebisonda, Turquia, en el que morien 62 militars a l'exèrcit espanyol i passava la història per un cúmul d'errades succeïdes a la identificació dels cadàvers. L'any 2002, la nau de la NASA Mars Odyssey, que portava un any orbitant el planeta Mart, detecta indicis d'aigua gelada en la superfície. L'any 1998, un dia com avui, es celebra per primera vegada el Dia Nacional del Perdó a Austràlia, a motiu del segrest de nens aborígens portats a terme per el govern australià entre els anys 1869 i 1976 i al que assistien més d'un milió de persones. L'any 1967 s'aprova una nova llei a Espanya per la que es limita el número de convocatòries a exàmens a les universitats. L'any 1945, tal dia com avui, l'exèrcit nord-americà realitza un bombardeig massiu sobre la ciutat de Tòquio, al Japó, causant moltes baixes a la població civil i destruint gran part de la ciutat. I l'any 1940, dintre de la Segona Guerra Mundial, comença la batalla de Dunkerque, a França. Tal dia com avui, aquest 26 de maig, hem de felicitar Lauryn Hill, cantant, compositor, productor i actriu nord-americana, 51 anys. Marta Stone, actor i comediant nord-americà, creador de South Park, 55 anys. Helena Bonham Carter, actriu britànica, 60. Lenny Kravitz, cantant i... avui fa 62 anys, Lenny Kravitz. Bobcat Goodthwaite, actor, director i guionista nord-americà, 64. Sally Ride, astronauta nord-americà, descansi en pau. Phil Michael Thomas, actor afro-nord-americà de la sèrie Miami Vice. Te'n recordes de Miami Vice? Doncs 77 anys. Passen els anys, No sembla que... Miami Vice, el veiem fa uns anys, Vice en Miami. Steve Nicks, cantant i compositor, 78. Miles Davis, músic i trompetista nord-americà, descansi en pau. Hauria estat el seu aniversari, o també l'aniversari d'aquell cowboy nord-americà que tantes i tantes pel·lícules van veure, com era John Wayne. O també Peter Cushing, actor britànic, descansi en pau. Ullada a Empordà.info per conèixer què passa a la comarca. Crim masclista a Figueres, entrevista. El nostre sistema penal, matar una persona surt molt barat. Bac Balbas entra al grup Mecainox per reforçar la seva expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres. L'Empordà dormirà amb calor de juliol abans d'acabar el maig. Quina calorada, I Roses Buit de les Terres, el fossar oest de la Ciutadella per millorar la visibilitat de les muralles. Anem a començar música, de qualitat bona. Preciós el tema de Bruno Mars, Whiskey Hall. Bon dia, benvinguts, bon dimarts.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Un informatiu comarcal i local que us acosta les notícies més importants en aquest dimarts 26 de maig d'aquest 2026. L'experta Aroa Cortés alerta que matar una persona surt molt barat. Bac Valves entra al grup Mecainox per reforçar l'expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres. L'Empordà viurà nits tropicals amb temperatures pròpies del mes de juliol abans de tancar aquest mes de maig. Mor un motorista de 68 anys a Rabós d'Empordà en un accident a Garriguella. Roses inicia les obres per recuperar la visibilitat de les muralles de la Ciutadella. I l'Estat avala dues grans plantes de bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, amb la previsió del temps, i aquestes són les notícies que avui us desenvolupem.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Roses ha iniciat els treballs de retirada de terres acumulades al fossat oest de la Ciutadella amb l'objectiu de recuperar la volumetria original i millorar la visibilitat de les muralles renaixentistes del recinte monumental. L'actuació se centra a l'entorn de la Porta de Terra, entre els baluars de Sant Andreu, Sant Jordi i Sant Joan, i afectarà una superfície de més de 17.000 metres quadrats. Les obres tenen un pressupost de prop de 326.500 euros i una durada prevista d'uns 6 mesos. El projecte forma part de les actuacions municipals per posar en valor el patrimoni històric de la Ciutadella de Roses.
1: La psicòloga forense especialitzada en violència de gènere i trauma, Aroa Cortés, assegura que el crim masclista de Figueres era un cas evitable i alerta de les falles del sistema de protecció a les víctimes. En una entrevista publicada aquest dimarts, Cortés afirma que el problema no és la manca d'eines judicials, sinó la manera com s'apliquen i la rapidesa en la resposta. L'experta denuncia també la revictimització que sovint pateixen les dones quan denuncien i assegura que el nostre sistema penal matar una persona surt molt barat. Cortés considera que el cas ha reactivat el debat sobre la protecció institucional, la reincidència dels agressors i la normalització de la violència a les xarxes socials. Avui dimarts està convocada una concentració a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per reclamar responsabilitats, justícia i més protecció per a les víctimes de violència masclista.
3: L'empresa figuerenca Bac Valves, especialitzada en la fabricació de vàlvules industrials, ha passat a formar part del grup francès Mecainox, després de la venda majoritària d'accions a la companyia. L'operació efectiva des del 14 d'abril busca reforçar l'expansió internacional de l'empresa i garantir-ne la continuïtat davant la manca de relleu generacional. El CEO de Bac Valves, Carles Bach, assegura que una de les prioritats de l'acord ha estat mantenir les instal·lacions i els llocs de treball a Figueres. La companyia, fundada l'any 1958 al carrer Tap, està especialitzada en vàlvules industrials d'alt rendiment per a sectors com la petroquímica, el gas o l'energia. Amb aquesta integració, Bac Valves s'incorpora a un grup europeu amb presència en mercats com la química, la biotecnologia i el GNL i la indústria farmacèutica.
1: L'Alt Empordà afronta aquesta setmana un episodi de calor inusual per l'època amb temperatures nocturnes pròpies del mes de juliol. Segons les previsions, municipis com Portbou, Cadaqués, Figueres o Roses registraran mínimes per sobre dels 20 graus entre dimecres i el cap de setmana. Portbou podria arribar fins als 25 graus de mínima dijous, mentre que Cadaqués podria situar-se als 24 i Figueres als 23. A Roses, les temperatures nocturnes també es mantindran en valors tropicals durant diversos dies consecutius. La situació serà lleugera més suau a Girona Ciutat, on les mínimes es quedaran al voltant dels 19 graus, mentre que a les zones d'interior i muntanya l'ambient continuarà més fresc, especialment a punts com Puigcerdà. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una setmana extraordinàriament càlida per a finals de maig amb valors més habituals de la segona quinzena de juliol o principis del mes d'agost.
3: Un veí de Rabós d'Empordà de 68 anys va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la carretera comarcal 252 a Garriguella. El sinistre es va produir cap a 11:15 de la nit i van quedar implicats un cotxe i una motocicleta. Arran de l'impacte, el motorista va quedar ferit crític. Una sanitària fora de servei va iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels equips d'emergències. Tots i els esforços del sistema d'emergències mèdiques no es va poder salvar la vida de l'home. L'accident va mobilitzar diverses unitats del SEM, bombers i Mossos d'Esquadra, i la carretera va quedar completament tallada durant les tasques d'emergència i investigació. Els Mossos de Trànsit s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes aquest any en accidents de trànsit a les carreteres gironines.
4: Ràdio Vilafant, Informatiu Comarcal.
2: El Ministeri per la Transició Ecològica ha donat llum verda administrativa a dues grans plantes d'emmagatzematge en bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Els projectes anomenats Glauco Almacena i La Farga Bés sumaran més de 203 megawatts de potència instal·lada i una capacitat superior als 518 megawatts hora. Les instal·lacions estaran vinculades a la subestació elèctrica de La Farga i preveuen la col·locació d'un total de 133 contenidors de bateries. La planta més gran utilitzarà bateries Tesla Megapack i ocuparà terrenys agrícoles propers a l'AP7 i l'A2. Tot i l'autorització de l'Estat, els promotors encara han d'obtenir permisos urbanístics, ambientals i sectorials abans de començar les obres. Els projectes han generat debat pel seu impacte sobre el paisatge, el sòl agrícola i el risc d'incendi forestal. Els informes ambientals preveuen mesures correctores, com pantalles vegetals i limitacions durant les obres per reduir l'impacte visual i ambiental.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: El torn, doncs, de posar aquest punt i final a l'edició d'aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà.
0: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: Una informació meteorològica que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a les comarques de Girona. Al llarg d'aquest dimarts, per tant, avui de canvis importants de temps, no els tindrem. Quatre núvols prims del tot esfilagarsats, del tot descafeinats, que estan entrant des del mar. També aquesta tarda algun núvol decoratiu que apareixerà a les muntanyes del Pirineu i, si de cas, una mica més gruixuts a cavall de la Vall de Ribes o també la comarca de la Cerdanya. Ja diem, serà difícil que arribin a deixar tempestes. I la temperatura avui com la d'ahir, per tant, ben elevada a moltes viles, sobretot al voltant de Banyoles, de la Bisbal d'Empordà, Girona Capital, Santa Coloma de Farners, al voltant dels 30-31 graus de màxima. Arran de mar, 25-27 graus, per tant, un ambient molt suau. Atenció, perquè els propers dies encara farà més calor. Fregarem els 35 graus a moltes viles. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
0: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Inigualable, Max Navarro, quina preciosa de cançó, eh? I arribem al butlletí de les notícies de les 9 amb Manuel Turizo, Per un pendejo. Otra historia, pero la misma. I és que per un pendejo no se llora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la C25 a Espinelves, deixa un carril tallat, també un altre, en aquest cas d'un camió, a la P7 a Badia del Vallès, també talla un carril i provoca retencions importants en aquest punt. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni i finalment a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Nord registren també retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, també a Riu d'Arenes, Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, entre d'altres. Ja hi ha, de fet, detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 15 dotacions dels bombers treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECCAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop de la zona afectada. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Qualim, que hauria reaccionat químicament, volíem dir, i generat fum. I govern i sindicats tornen a reunir-se avui amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert en educació. La trobada estarà centrada en les millores retributives, la matèria on es troba enrocada la negociació. El Departament d'Educació proposa augment dels complements singulars de professors i mestres, mentre que les formacions sindicals reclamen una pujada salarial per tots els docents. En aquest context, precisament, aquest matí el govern aprovarà la creació de 1.800 places per docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura n'ha parlat a la xarxa.
2: Volem anar més enllà. No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Tenim el triple de centres i, per tant, necessitem moltes més dotacions i això també ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions. I sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè, evidentment, nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari. Per tant, evidentment, també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
1: Qui fa aturada avui són els estudiants universitaris i també de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà hi ha prevista també una nova jornada a tot Catalunya. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
7: A punt, una jornada més a la nostra tertúlia de regidors. Avui tenim amb nosaltres regidors del nostre Ajuntament de Vilafant, de les diverses formacions polítiques que estan al nostre consistori, amb els que volem parlar de temes del nostre poble. Saludem en Quico Marín.
8: Hola, bon dia.
7: En Víctor Grau.
9: Bon dia.
7: Rebeca López.
10: Bon dia.
7: En Sergi Palomeres.
11: Bon dia.
7: I en Francesc Gaspar.
12: Bon dia, bona hora.
7: Estem a punt, doncs, de parlar aquesta horeta que tenim per endavant de temes al nostre Ajuntament de Vilafant. I hi ha una cosa molt important, que és que venim de la Fira de l'Emergència, que és tercera edició, que l'havíem fet aquest cap de setmana i que una vegada més, hem passat a comarcal, una vegada més, doncs, ha tingut una afluència important de gent i sobretot doncs, dels diferents cossos d'oficis que fan aquests oficis d'emergència i que ajuden a la vida quotidiana dels ciutadans i que van ser presents, no? Vam veure des de Policia Nacional, des de Mossos d'Esquadra, Guarda Rural, des de també bombers, naturalment, Protecció Civil, em deixaré algun, l'ADIF, també ADIF, ADF, sí, bueno, ADIF no, perquè no van nunca, però...
11: ADIF havien de venir, però van arribar tard.
7: Sí. Era una emergència que fos bé, però no fos bé.
10: Per una altra edició ens ho plantegem.
9: Demana-ho ja, que així arriba.
7: Sí, avisa l'abans, que venen amb el Rodolies. Rebeca, què podíem dir d'aquesta tercera edició?
10: Bé, doncs penso que ha anat bé. Il·lusionats de que tots els cossos de les emergències sempre contesten bé i bé volen venir. I bueno, vam treballar més als estands, que penso que també s'han millorat les activitats, i bueno, amb ganes de continuar sent Vilafant un referent d'aquesta trobada, que penso que és positiu pel municipi.
7: Que ja està implantada, no? Tercera edició, cap problema, no?
10: Sí.
7: Ara anem a una altra, perquè hi haurà aquest cap de setmana la Fira de la Cervesa, fira artesanal, cervesa artesanal, no? I per tant, doncs, també una bona cita serà a partir de les 6 de la tarda fins la matinada, allò, fins a les 2. Es farà, com sempre, a tocar la piscina municipal, allà als pins.
11: I sense emergències.
7: I sense... esperem que no.
11: No, perquè és un...
7: I a més és...
11: Per anar una miqueta familiar, una miqueta familiar o...
7: I per
11: plan tranquil, bé.
7: Per tastar les cerveses artesanes que es fan tant aquí com a l'altra banda de la frontera.
11: Bueno, això és un punt diferencial, crec jo, que sigui transfronterera és important perquè també ens ajuda a conèixer-nos a més entre nosaltres, entre amb dos cantons de l'Albera, i bueno, jo crec que és un punt positiu.
7: Que és una cosa curiosa, no?, també, aquest moviment de que la gent, com aquell que diu a casa seva, es pot fer la cervesa, no? O sigui que anys enrere no t'ho pensaves, no?, que amb el garatge de casa, que comencen amb petit, després ja, com tot, es va fent potser una mica més gran a mesura que té èxit i que funciona, però que és allò que dius, home, i ara això sí, hi ha varietats, cerveses, allò, interminables,
11: Sí, no. Cada cas és un món amb aquest tema de cerveses,
7: sí,
11: no?
7: Sí, sí.
11: I cada un li donen un toc diferent, amb un sabor diferent, però bé, jo crec que és interessant aquesta festa, perquè d'alguna manera, a part d'un tema gastronòmic, com pot ser la cervesa, també és un tema, també, afegim una mena, també una mica de tema de musical, amb un estil
7: de música,
11: un estil de concerts molt peculiar, de rock, segur, normalment. I a més, aquest any hi afegim també, aprofitant el camí del Manol, el nou camí que hem fet de Manol, pues, també per promocionar-lo, i abans de començar la festa s'iniciarà una cursa,
7: una bicicletada, un
11: passeig, que a la tornada tindran el premi d'arribar a poder fer una cervesa.
7: Va bé fer-ho abans perquè fessin després de les cerveses.
11: Exacte. Primer que facin l'exercici.
7: Sí, però molt que vas amb bici.
11: Sí.
7: Molt bé, doncs...
13: Jo penso que el tema de la fira d'emergències està molt bé per saber quins professionals tenim, què és el que fan i quantes persones hi ha allà, o sigui, quants cossos hi ha d'aquest tipus de serveis, no? Que amb els nostres impostos, de tots els espanyols, pues, podem tindre aquests serveis. L'altre dia veia a la tele un documental o un telenotícies, va sortir una espècie de documental petit que parlava dels nens que naixien 3 mesos abans, no?, d'aquests que són prematurs i tal i qual. I el pare va comentar a la televisió que si això hagués passat a Estats Units, hagués pagat entre 2.500 i 6.000 euros euros o dòlars allà per tindre la mainada aquells mesos allà que han nascut molt abans. O sigui, és molt important aquests serveis, és molt important saber on van tots els impostos que paguem tots els espanyols i que es puguin aprofitar per aquestes tasques. I això de la fira d'emergència ja està seguint una cosa ja que s'està implantant en altres pobles, en altres ciutats, que ja ens han arribat alguna vegada algunes publicitats. Està molt bé que es faci, de veritat.
7: Més que res per el que deies, no? Que es conegui la feina que fa, la tasca que fa aquesta gent, que a vegades no ho apreciem, no? Que estem en una societat que ens queixem de que paguem impostos, però que després també reverteix en els ciutadans, en el sentit de, per exemple, que sí que sempre diguem allò de que les coses poden funcionar millor i hem d'anar més i tothom vol més, tothom voldria l'ambulància a prop de casa, però no davant de casa, perquè faria allò que diguem sempre, no? Però jo crec que estem en un país que tenim uns bons serveis. A part de que quan hi ha un accident tothom hi va, vull dir, de seguida, el més ràpid possible, i veiem accidents cada dia. Aquest cap de setmana, per exemple, ha estat fatal perquè hi ha hagut 5 persones mortes a les carreteres.
13: Sí,
7: no hi havia l'operació tornada encara, però 3 persones eren motoristes, i el nombre de motoristes cada any no baixa, sinó al revés, cada any moren més motoristes a la carretera, i això doncs és una cosa que s'hauria de vigilar entre tots, de tenir més prudència, sobretot anant-hi de cares a l'estiu, vacances, més moviment, més gent que surt, que va a la platja, a la muntanya, més gent que aprofita les vacances per estar a la carretera. I la veritat que això, amb tota la mena de camions, que cada dia hi ha més camions, que no hem trobat la solució de treure els camions de l'autopista i posar-los a les vies del tren, les mercaderies, aquestes coses, doncs fa que decidir que un accident, doncs tenim carreteres tallades, per exemple, i hem de lamentar moltes vegades la pèrdua de vides humanes.
8: Jo crec, Toni, si em permets, que realment aquesta fira té un sentit molt pedagògic, i estic molt d'acord amb el que diu en Quico, perquè realment doncs, tots aquests cossos, tant policials com d'emergència, tenen una funció pública i una funció social molt important amb el nostre dia a dia, i és una mica veure què hi ha a disposició del ciutadà i qui crea aquest estat del benestar que al final aconseguim gràcies a pagar aquests impostos, a crear aquests sistemes amb els que vivim, i això també doncs, està bé mostrar-ho a la ciutadania, i crec que també aquesta funció pedagògica està molt bé, sobretot amb els petits, que això la Rebeca és una cosa que sempre diu, que crec que té molta raó, que al final és una manera de treure aquesta por o aquesta mena de separació entre els més petits i els cossos policials, no? Que al final no deixa de ser gent que està al servei del ciutadà, i això tampoc ens n'hem d'oblidar, i al final, evidentment, doncs, tenen aquest posat i moltes vegades han de mantenir una distància, no? per fer doncs, aquesta funció, aquesta tasca policial en aquest cas. En el cas d'emergències potser no tenim aquesta connotació tan potser negativa d'aquests cossos en alguns casos, però crec que està molt bé doncs, apropar i veure que al final són persones com nosaltres que estan fent una tasca social, com podem ser doncs, els polítics o poden ser doncs, els metges, en aquest cas són els policies, bombers, el personal sanitari, al final estan fent una feina per la societat, i crec que aquesta funció pedagògica està molt bé, i fer-la aquí a Vilafant doncs, crec que ha sigut una gran idea i una gran oportunitat d'encetar-la i de fer aquest hospedatge aquí, no? que s'hagi quedat i que es quedi ja d'ara en els propers anys, perquè al final té aquest talent comarcal que s'ha aconseguit i que donarà també més visibilitat i més ressò en aquesta fira.
7: I comptar amb el voluntariat, perquè parlem de Creu Roja, parlem de les ADF, parlem de Protecció Civil, que són cossos, molts d'ells que són amb voluntaris, que això crec que és molt important, no? El voluntariat que ajuda els professionals. Ara anem de cares a l'estiu amb els possibles, esperem que no, incendis forestals, vam veure l'any passat que van haver-hi moltíssims incendis, no? Esperem que aquest any no sigui així, però també gràcies als voluntaris tenim més mans per fer tota aquesta feina.
12: No, està clar que és una fira, el que deien els meus companys, doncs, interessant en el sentit de donar a conèixer, al final són serveis públics, no? I per tant, doncs, com a serveis públics, doncs, està bé que tots sapiguem com funcionen. Segur que d'aquests, no? N'hi ha molts, doncs, que tots ens ven al camp, no? Tothom té clar que és un mosso d'esquadra i que és un policia i tal, però segurament, doncs, que si entres, no? ADF, no? O forestals, no? Diferències. Els bombers, no? Els dos tipus de bombers, no? Els bombers professionals de la Generalitat o els altres que són voluntaris, no? I per tant, donar a conèixer una mica tota aquesta qüestió està bé. I el que deia en Víctor sí que és veritat, no? Que evidentment que és una fira doncs, que hi ha molt de públic infantil, que bueno, és un tema diguem-ne que sempre ha agradat, no? Amb un nen poder pujar amb un cotxe de bombers, tocar la sirena, que li expliquin coses, i a més, jo que vaig poder-hi estar una estona, realment ho explicaven molt bé, no? Vull dir que era gent amb ganes, que sabia que estava allà doncs, per mostrar doncs, el que era tot un cotxe de bombers, acceptar preguntes, ensenyar-los i tot com funcionava, i realment, doncs, és interessant, i també potser, per què no, no? Alguna vocació doncs, futura d'algun d'aquests nens, doncs, que doncs, d'aquí un temps doncs, potser voldrà fer algun d'aquests oficis que vam poder veure.
11: I d'aquests oficis no hem d'oblidar que aquí en tenim a Vilafant, diguéssim, en tenim dos, com és la Guàrdia Municipal de Vilafant i la Protecció Civil, que crec que també fan aquesta tasca que diguem, i la fan molt bé aquí en el nostre municipi, i que tenim la sort de poder gaudir d'aquests dos cossos aquí.
7: Doncs esperar que sigui així, que continuï. De moment és una fira que ja s'ha fet, ara anem de cares aquest cap de setmana aquesta festa de la cervesa artesana, i sobretot, diguéssim, entrem en una etapa que ven a moltes festes, no? En el sentit de no només a casa nostra, sinó a tot arreu. Anem de cares a l'estiu i això vol dir moltes festes, Sant Joan, revelles. Hem de fer després una mirada amb revelles, petards, atenció, prudència, possibles focs, no? Cada vegada jo crec que es fan menys fogueres. La gent abans feia moltes fogueres de tot arreu, ara se'n fan moltes menys, possiblement perquè la gent és més conscient del perill d'un incendi, de que algú es cremi. Els petards també, penso que el preu dels petards, que la gent a vegades veiem sortir amb unes bosses increïbles, i va haver-hi un moment en què cada cantonada hi havia una parada d'aquestes que per uns dies es posaven a vendre petards, que ara no tant, no?
11: Jo crec que també és important aquí, ara que dius que esmentes això, dir que aquí a Vilafant a partir d'aquest any, per un motiu, jo crec que de seguretat, restringirem els llocs o els espais on es poden tirar aquests petards. Hem intentat fer-ne un per cada nucli, i un serà els camps d'amfitempirada, l'altre serà la plaça de les Mèlies, i l'altre serà una zona habilitada en l'aparcament del pavelló. Hi haurà un banc on t'ho dirà, per tant tot la resta d'espais estarà restringit
7: de l'utilització de petards.
11: Que la gent ho sàpiga, perquè hem de combinar a la gent que li agrada, no?, amb la gent que no li agrada, i hem de combinar el divertiment amb la seguretat, i per això
7: és que a vegades són,
11: per això és important, sí, centralitzar els llocs, i molt més fàcil de si es té que fer alguna actuació.
7: És que a vegades més que una diversió sembla que estàs en una guerra, perquè petar-se sí, amb una potència que dius, bueno, fa falta que siguin tan potents o el que sigui per divertir-se, no sé, no cal, no? O
13: sigui... Abans sí que, abans no van més.
7: Sí, més,
13: jo
7: encara,
13: que si això que dius, que deies tu, de que a cada cantonada hi havia una botiga o una persona que venia a petar i t'emportaves bosses i bosses i bosses, abans sí que eren molt més forts, jo crec. Jo me'n recordo a la platja de Portbou, que era increïble el que fèiem allà, i no eren conscients, quasi van fer volar una barca i tot,
7: ja,
13: amb un petardo, o sigui, vols dir, ostres, no eren conscients. I jo crec que, com diu en francès, s'ha de tindre una mica de seguretat i fer-ho bé i ja està. El que sí que s'ha de demanar també és que la persona que tira un petardo acabi de netejar la zona.
7: Això ja és més complicat.
11: Això seria el premium.
13: Ja, sí, perquè és que si no, després es toca amb els impostos de tots, els que els agrada, sí, sí, i els que no, sí, els agrada, sí, sí, sí, fer portar allà la màquina, fer portar allà la brigada, per netejar tot aquell, sí, sí, espai. Sí, sí. Bueno, jo he tirat petardos. Jo he sigut petardero i he tirat molts petardos. Inclús quan el cap, abans que es fes el cap allà en aquell terreny, vaig tirar les bengales cap amunt i tot això. Però jo vaig recollir-ho tot i vaig portar-ho a casa i vaig llençar-ho. No costa res agafar les coses amb una escombra o una bossa i recollir i tirar.
7: Però la gent generalment no recull res, la gent tira
10: però
7: els petards.
10: També de limitar els espais també fa possible que tot el municipi també estigui més net, perquè també era un altre vessant per la que es va decidir això, perquè clar, no és el mateix netejar tot el municipi sencer, no? Mm. que puntualment unes àrees que són les indicades per fer això. Això és el primer. I després, tema animals, també rebíem inputs de que, bueno, la gent li molesta que els petards, els animals es espanta, a vegades s'escapen animals, no? Aquesta por que tenen, doncs buscar espais, podem, de menys afluència de vivendes, o el que es pugui més apartar també, perquè tothom s'ho passi bé, i bueno, que hem d'entendre que hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no, i mirar de que no sigui una molèstia per la resta.
12: Això dels petards, no hi ha grisos, diguem-ne, és el que li agrada molt, sí, o que no suporta,
10: és complicat
12: gestionar-ho, no hi és en aquest sentit. Però vaja, això d'espais, entenc que altres anys es havia fet, no? També, potser aquest any és més obligat, diguem-ne,
11: hi ha hagut una recomanació. No, hi havia hagut una recomanació, però aquest any serà
12: una obligació. És un pas més, em sembla correcte en el sentit del que dèiem, de limitar-ho, i que llavors hi ha de passar la màquina, que el que diu en Quico seria l'ideal, i estem d'acord que seria fantàstic, però sabem que no passarà. I per tant, doncs, com a mínim, que el fet de recollir, no?, que sigui doncs en un espai més petit i més concret, sí, doncs està bé.
7: De mica en mica, no sé si és per preu o per altres coses, veiem que en molts llocs típics de fer focs d'artifici ho van canviant per espectacles de drons, no? Mm. Allò que dius, no sé si és més econòmic o no, o si com van, o no tinc ni idea, però... Bueno, s'està imposant una miqueta,
11: és menys invasor, no?
7: Menys invasiu,
12: menys agressiu
11: per la gent que li molesta.
10: Bueno, i més ecològic.
7: i més ecològic, també. Perquè com queden les platges, sobretot ara que anem de cara a Sant Joan, l'endemà de les revelles, les platges queden, bueno.
12: Sí, però vaja, jo crec que en crisi els focs artificials no estan, perquè realment continuen havent-hi moltes festes que acaben amb focs artificials, ara, no? Em sembla que és a Blanes, no? Que fan aquell festival, aquell concurs, no? A nivell europeu gairebé, no? Que ve tot de, no? Pirotècniques de diversos llocs, doncs, a tirar, doncs, això, a fer els seus espectacles, no? Vull dir que és un model que continua. Ara, que segur que el tema dels drons, doncs, el pot fer rebaixar, està clar, aquests espectacles de drons. També hi ha aquest punt, no?, de tecnologia, no?, de noves tecnologies, no?, que a la gent li crida l'atenció i, per tant, una cosa nova que fa uns anys era impensable, no?, i que ara es pot fer. A nivell de preu, no ho sé, jo crec que aquests espectacles de drons també
8: són
12: cars. Crets, m'imagino.
8: Ho havíem mirat algun any, perquè això era una cosa molt xula, si puja. Perquè fan una programació especial o fan un disseny per el que demà i tal, i si vols una
7: mida,
8: cosa vistosa,
7: no? Que t'ho fan a mida,
8: quasi. Si vols una cosa vistosa, perquè clar, et poden posar quatre drons
7: o 2.000, no?
8: Però clar, exacte, no? Quan més en posis, més xulo queda, i realment, doncs, té, sí, no, realment és un cost, almenys al principi. Ara suposo que ara haurà baixat una mica, tot es va equilibrant, però entre fer focs d'artifici i drons, em sembla que encara estàvem per allà.
7: Por ahí, no?
8: Sí, em sembla que sí.
7: Bé, venim d'un ple, vam fer ple el dimecres passat. En aquest ple es van tractar molts apunts. Va ser un ple en què Víctor Grau, el regidor,
8: no va parar.
7: De 17 punts, 12 eren seus, almenys. Molt bé, i després de l'explicació que ens va donar, em vaig quedar amb la pel·lícula que econòmicament l'Ajuntament està bé, perquè clar, tants números i xifres, com no t'ho estudis tan tranquil·litat...
8: És difícil d'explicar, no? Jo intento fer-ho el més pedagògic possible i intento fer-ho amè, el que passa que és veritat que els números sempre són una cosa bastant farragosa, tot i que els regidors i regidores estan al cas perquè s'ha fet les comissions informatives i l'expedient està tota la documentació i per tant és jugant amb avantatge amb respecte a l'oient que està a casa, que potser té més dificultat d'entendre, però una mica el resum, no? I amb el que la idea que ens vam quedar és aquesta, que la liquidació va ser positiva, que per tant vol dir que les comptes de l'Ajuntament estan sanejades, com sempre s'ha dit.
7: Això vol dir tancar els comptes del 2025.
8: Sí, sí, aquí estem...
7: Portem la comptabilitat al dia.
8: És la liquidació, faltarà el compte general, però això és la liquidació.
7: I però vull dir, estem al dia dels comptes, no és allò que, hòstia, no sabem...
8: Bueno, normalment sempre per aquesta època és quan es tanca el pressupost, la liquidació del pressupost de l'any anterior, sobre el maig o així, i ara farem a principis de juny, ja ho vaig comunicar, que faríem la comissió formativa del compte general. Vull dir que en principi anem en previsió i és això, si tanques, diguéssim, l'any anterior, no? Una mica la comptabilitat com faria una empresa a vegades o en qualsevol altre ambient, doncs el mateix, tanques l'any i fas prospecció de com ha anat i tanques tot l'any econòmicament, que com vaig explicar hi ha coses que sempre s'arrosseguen d'un any per l'altre, perquè al final del que contractes o del que preveus amb el 25 hi ha coses que s'arrosseguen els anys següents. Bueno, es fa tot això, aquests traspassos, es posa tot el dia i ja està. Són, també és una cosa molt marcada, molt pautada per la llei, vull dir, no hi ha massa marge de decisió, diguéssim, però sí que és veritat, doncs, que intentem sempre anar amb el temps que toca i bueno, a poc a poc, doncs, anem complint amb tot.
7: Els membres de l'oposició, com veieu els números, els comptes, la liquidació, s'han fet les obres que s'havien de fer, s'han posat els diners on s'havien de posar...
12: Bueno, al final aquí el que estem veient, doncs, és això, no? Els comptes, diguem-ne, del pressupost de l'any passat, no? Que és el que deien, no? En principi, doncs, la idea sí, no? Que s'ha complert i els números, doncs, quadren en aquest sentit. Qual cosa és important d'entendre, no? Perquè moltes vegades el pressupost, ho hem dit, al final és una declaració d'intencions, no? I que realment, doncs, tot pugui acabar on te toca, doncs és correcte, no? A nivell de... Clar, en el pressupost de l'any passat, ara mateix, diguem-ne, a nivell de grans obres que s'haguessin d'invertir, no els recordo que n'hi haguessin masses, però sí que en aquest, per exemple, no, hi ha tot el tema de l'Àgora, no, que estem tots expectants, no, per veure si realment podrem complir els terminis, si podrem tenir, no, doncs el projecte aviat, no, el podrem veure i es podrà invertir en aquest sentit. De l'any passat, ara que deia que no recordava ben bé el cap al carrer Mugàvers, no, que s'està executant ara aquest any, no? Per tant, bueno, al final és molt difícil, no, poder pressupostar una cosa i complir-ho en el mateix any, diguem-ne, el que els pressupostes, no, perquè estem fent el carrer Mugàvers, que ja ens venia de l'altre exercici, no? Per tant, sabem que Vilafant, en aquest sentit, i ho han dit sempre tots, no? És un poble difícil de gestionar econòmicament perquè és molt car, perquè tenim pocs ingressos perquè tenim els habitants que tenim i el nombre de carrers i de zones verdes i de places i d'espais per arranjar, i per tant hem de tirar molt de subvencions, no? I aquí és una feina, jo crec, important de l'equip de govern que ha de fer, en el sentit de, no? de buscar subvencions allà on es pugui perquè altres administracions doncs, ens ajudin a poder fer obres que si no serien impensables de fer, eh? És a dir, tomar entendre doncs, que un espai com el de la rectoria, no? Que finalment sembla que hem pogut acabar i que està en marxa, no? Després dels problemes que hi va haver-hi també amb l'aire condicionat i tal, o la calefacció, diguem-ne, allò sense una subvenció, diguem-ne, és impossible d'aconseguir, no? I per tant, doncs, una cosa és fer petites grans accions com pot ser doncs, els 100.000 euros de l'aigua de cada any, i l'altra cosa doncs, és, evidentment, obres doncs, d'un calat més gran, no? Aquesta de l'Àgora, per exemple, no? O que tinc entès que una subvenció de la Generalitat, no? a nivell d'esports, no? L'altre dia també se'ns va parlar en el ple d'una subvenció d'educació, no? Em sembla bastant important a nivell de centres educatius, no? Que també vaig trobar doncs, que, bueno, que està bé també. I
7: és,
12: al final,
7: per exemple, aquesta subvenció dels centres educatius, que és per posar aire condicionat a les escoles?
8: No, bueno, és per millorar els edificis.
12: Millorar els edificis en general. No?

0: veïns i de nosaltres mateixos quasi se'ns en va tot en el dia a dia. En el que és el manteniment de l'Ajuntament, de la vila, diguéssim, perquè ara hem de dir vila, recordeu?
1: Sí.
0: Amb el manteniment de la vila, doncs ja se'ns en va tot el que és...
1: No, mentre no aconseguim canviar el model ordinari de Vilafant, sí. Que això és una de les coses, no?, que sé que el regidor, sí. Diguem-ne, de promoció econòmica ho té al cap, perquè és lògic, perquè és que és cap on hem d'anar, però no és fàcil, Vull dir que en aquest sentit...
0: Ni fàcil ni ràpid, sobretot.
1: No, està clar,
2: Vull dir que... Sí, però van passant els anys i no...
3: Sí,
2: si me preguntes però... com a oposició, en Víctor va explicar-ho molt bé el dia del ple i ens han donat tota la informació. El que a mi m'agradaria saber, o tenim que anar a buscar després aquelles coses que es veuen a la liquidació del pressupost, és quin grau hem arribat d'assolir el pressupost, no? Perquè és veritat que van sobrar molts de diners, hi ha diners que van d'un any cap a l'altre, per les factures aquelles. Quin grau de compliment hem arribat a fer tant ingressos, perquè els ingressos també són importants, no només les despeses, i en les despeses.
0: El percentatge, aquí un... vas dir tu, no? Eh? El percentatge.
2: El percentatge, sí, el percentatge en tema arribat, a veure... Sí, és veritat que estem sanejats, és veritat que anem molt bé. Us en recordeu? Fa 4 o 5 mesos enrere que van dir on t'invertiria més diners, tal i qual, i vaig dir jo, via pública, i tothom va dir, bueno, però sí, via pública, tal, tal, tal. La gent no aprecia això encara. La gent no assoleix aquestes coses, no? I això que estan molt bé els números. Llavors faltaria veure com es pot fer aquest trasbàs de diners que sobren o que se tenen que executar en el pressupost perquè la gent de Vilafant ho vegi.
4: Que sigui una realitat, diguéssim, a nivell de carrer, sí, a nivell de gent.
2: Clar, jo crec que falta això.
4: Però hauríem de saber quines són diguéssim, les necessitats per ordre, no? Per dir això,
2: no, el pressupost, el grau d'incompliment, a veure si ells tenien previst.
0: Però volies dir tu
4: necessitats de cara... necessitats de cara als ciutadans, que és el que més necessita? Més neteja de carrers, més jardineria, més... Perquè, clar, tenim un municipi molt gran amb una jardineria increïble, perquè vivim, com aquell que diu, envoltats de zones verdes.
2: Ara mateix tenim una empresa contratada, no? Hem contratat una empresa per 3 mesos, em sembla que és, posava el decret, per fer les tasques de jardineria a zones verdes.
5: Un suport de jardineria.
2: Clar, llavors, això que ens costa, que val això, i si no és millor tindre, en vez d'una empresa que porta no sé quantes persones, a tindre més personal de la brigada. Clar, se tindria que mirar això, no? No, millor, no sé.
6: No, perdó, suposo que vols respondre per la jardineria, però només una cosa abans de la jardineria, perquè crec que és important dir, el tema del pla d'inversions, que al final és com la part més política, podríem dir, del pressupost municipal, perquè al final la resta de capítols sí que és evidentment sempre podem jugar una mica, no?, en el sentit de ballar números, però al final on més incidència tenim és amb el pla d'inversions. Crec que és on està la feina, no?, d'anar a buscar aquestes subvencions de fora, anar a buscar aquest finançament, i on s'ha de plasmar el que realment necessita el municipi, no? Això que deia aquí Quara, que s'ha de veure això, no? Nosaltres des del primer mandat ja vam establir, doncs, una prioritat clara, que era fer millores i arreglar la via pública, que creiem que era una dels pilars que té l'Ajuntament com a feina, com a tasca principal, evidentment, entre moltes altres coses que s'ha anat fent, a part d'edificis, equipaments i altres polítiques que s'han fet, també, doncs, el principal és això, no?, anar a la via pública. I una feina principal també nostra és fer complir el pla d'inversions, que això és una cosa també que els meus companys de govern saben, que soc, com a regidor de Cinta, soc molt pesat d'anar allà i dir això ho ha aprovat el ple, per tant això s'ha de complir abans d'acabar l'any, no?, perquè al final dèiem això, podem pressupostar-ho, podem aprovar-ho per al ple, podem dir el que vulguem, fer notícies i fotos, però al final el que vol la gent és que les coses passin i acabin arribant al carrer, i això és el que estem fent, i la nostra insistència, que tot el que es pressuposta, perquè evidentment és perquè hi ha uns diners al darrere i perquè hi ha una necessitat al darrere, es faci realitat. I aquesta és una de les, no, dels objectius clars que tenim i que tinc des de l'àrea d'economia, de fer complir això. De l'any passat al 2025, fent aquesta liquidació molt ràpida, jo així grans trets us podria dir que s'ha complert pràcticament un 85-90% del pressupost d'inversions, fora del que és el que remogaves, que evidentment ha començat i per tant encara falta pagar una gran part de les obres que s'estan fent actualment. Però la resta d'actuacions, moltes de la via pública, com el pla d'asfaltatge, una part del parc de la Solana, el carrer, el projecte de Crescent del Llogar, això ja s'està fent. S'ha arreglat també coses amb equipaments municipals, s'ha fet la segona compra del mobiliari de la rectoria, vull dir, estem parlant de que s'han anat fent moltes coses. I la previsió del 2026 és una previsió d'unes inversions molt grans. Tenim l'Àgora, que comentava en Sergi, tenim grans actuacions com és el pla d'asfaltatge de 200.000 euros, que això serà una gran actuació amb la via pública del municipi, que mai arribarà a ser tot el que necessita, perquè aquí ens hauríem de gastar milions d'euros en asfaltatge, però bueno,

0: realment podem fer una actuació molt gran amb això. Podem fer actuacions amb enllumenat, perquè estem dedicant 50.000 euros per millorar l'enllumenat. Podem dedicar 48.000 euros a arreglar les voreres. Per tant,
1: clavegram.
0: A clavegram, exacte. Vull dir que al final tenim moltes actuacions que es veuran al llarg d'aquest any, que és quan han arribat els diners, perquè al final des de l'inici ja teníem la idea del que volíem fer i vam anar a buscar fora de l'Ajuntament, fora del municipi, aquells diners que ens ajudessin a fer aquestes obres, i a poc s'estan veient els resultats, i aquest any jo crec que serà doncs un any important de totes aquestes inversions que, gràcies a la feina que s'ha fet de projectar, de buscar aquest finançament i de portar-lo aquí a Vilafant, s'anirà veient com a poc aquests canvis es fan realitat, i que evidentment són feines, no?, que triguen temps, però que al final arribaran. I ara, perdó, bueno, diré perquè t'ha tallat la Rebeca, però...
1: Rebeca, volia parlar de jardineria?
2: No, sí. Jo volia dir una cosa només, que, bueno, que sí que tenim una empresa externa que ve a fer-nos un reforç de jardineria. Nosaltres ja tenim els nostres jardiners, però aquesta empresa ve a fer un reforç. I jo, la veritat, des del primer moment que vaig entrar a l'Ajuntament i vaig començar a ser regidora de benestar social, em feia molta il·lusió de que empreses d'aquest tipus treballin amb l'Ajuntament. Bueno, l'empresa que tenim contractada és Altem, però penso que tots els ajuntaments hauríem de donar, bueno, exemple, no? I oportunitats, com diu el regidor de en Víctor, sí, que m'ajuda. Pues penso que és molt bo donar, bueno, oferir oportunitats a les persones, i penso que ho fan molt bé, hi ha grans professionals dintre d'Altem, i bueno, és un orgull per nosaltres també que, bueno, que donar visibilitat a empreses com aquesta, mm-hmm, perquè penso que hem de ser exemple. Altres ajuntaments no ho fan, i els convido que ho facin, perquè, bueno, han de formar part també de la vida, de la convivència, de, mm-hmm, no, treballar amb normalitat.
1: I són gent que incorporen en la seva, diguéssim, com a treballadors, gent, mm-hmm, amb unes necessitats especials, i per tant sempre va bé també tenir aquest suport i obrir camí que aquesta gent doncs pugui treballar i pugui tenir...
2: No, i ho fan superbé.
1: Que aquest any també és un any d'aquells que les herbes creixen que no vegis, perquè es va fer una neteja molt important, sobretot aquí al nucli antic, que és on també ho controlo jo, perquè visc aquí, no? Abans del conill, per exemple, i no, res, ja 15 està. Dies després, sí, escolta, amb una selva,
2: ràpid, sí,
1: una altra vegada.
3: Clar, la pluja i les calors passa això. En Víctor ha comentat que un 85-90% del pressupost d'inversions i del pressupost ordinari...
0: De pressupost ordinari?
3: Quin tant per cent?
0: Sobre el 70% i un altre 15-20% és el que es traspassa l'any següent. Per tant, estem executant una gran part. I deies una cosa que és interessant, que és a part dels ingressos i les despeses, que al final, això és curiós i és totalment cert, que sempre es gasta més del que s'ingressa. Això és així, vull dir, això passa aquí i a tots els llocs, inclús a empreses grans també passa. Perquè al final molts ingressos són d'autoescurament, que se'n diu, no? Que ja nosaltres calculem que allò ja, amb el que fa 10 anys que no has cobrat, ja no cobraràs. Però realment acabes gastant no més de que ingresses, però sí que... No, o sigui, no, perquè...
1: Ho arrossegues d'un...
0: Exacte, fas com un decalaix, perquè al final aquest any estem ingressant els d'anys anteriors que no havíem cobrat, i aquest any deixem de cobrar el d'aquest any, no sé si m'explico, La morositat, cobrem el d'altres anys, però sí, generem la morositat d'aquest any.
1: Els vilafantencs són molt morosos.
0: Vull dir que sobre... No, això no, Vull dir, portem... Tenim
1: jo pago sempre,
0: molt...
1: però...
0: Si anem a buscar, no pateixis,
1: Sí, no,
0: o sigui,
1: no, Toni, jo pago
0: si no pagues, t'anirem a buscar a casa, i a més sabem on vius. No, faig broma, però sí que és veritat que al final, a vegades, sobre el número, la liquidació, dius, bueno, s'ha ingressat menys, no?, del que has desgastat, però realment també s'ha ingressat coses altres anys. Per tant, a vegades els números...
4: No són exactes.
0: Exacte, no vull dir que enganyen, perquè no enganyen, els números no enganyen, però sí que, bueno, a vegades la representació, o com ho expliques, o com t'ho expliquen, bueno, dona peu a que diguis, aquí falten diners, o aquí sobren diners. Bueno, tampoc és tant ni cap a un costat ni cap a l'altre, però sí que és veritat que a vegades hi ha aquestes curiositats.
1: Aquesta imatge del regidor de, diguéssim, d'Economia i Hisenda fent el trilero, no,
0: No, aquí no hi ha.
1: Allà la bolita,
0: ho saben Francesc, que ha sigut regidor d'Hisenda, saben perfectament que el trilero aquí no tens on fer-lo, vull dir que no hi ha...
3: No, pots fer modificacions de partides, però a vegades la mateixa administració te diu... Millor no fer-la perquè no tal, clar, perquè llavors ens crees més documentació, creiem un tal, no sé què, llavors...
0: Vull dir que sembla que vas allà tu amb els diners a la butxaca i dius, venga, ¿cuánto quieres?
4: Sí.
0: I ja et dic jo que no, això no passa en cap cas.
1: No, no va així,
0: a més,
1: no.
0: Realment, per sort...
1: I és mentida que l'alcaldessa tingui una màquina de fer calés al despatx.
0: Totalment mentida. Ni ella ni jo, no, cap la tenim. Que aniria bé, però no la tenim. Aniria bé pel poble, vull dir, perquè hi ha moltes despeses, no per mi, al final.
1: Que jo dic que els polítics diguéssim, d'administracions superiors, avui ha fet una notícia que ha donat el primer, o sigui, en Sánchez, no? Que ha promès...
4: Primer ministre, no vas a dir. Com si fóssim a Anglaterra.
1: President del govern, sí, primer ministre. El president del govern deia 9.000 milions, o sigui, em refereixo que surten, i cada vegada que surten són 9.000 milions per això, 5.000 milions per quart, 4.000, 50.000
0: vendes... Aquí no ens passa,
1: aquests
0: no...
1: tenen la màquina de fer els diners.
4: Aquest és el gran problema, no? Sempre ho hem dit, no? El test al finançament de l'administració local, no? Al final és aquella administració més propera als ciutadans i és la que té un finançament, doncs, més escàs, amb més dificultats...
1: Més
4: anar trucant a les portes de dalt, i això ja ve de diguem-ne, de fa molt de temps, sempre havia passat d'aquí, i si ens remuntem a anys enrere, dècades enrere, no? El franquisme, que era molt centralista en aquest sentit, tots els diners anaven pel que era el govern espanyol i els ministeris, i en els ajuntaments els hi quedaven 4 duros, no? I així estaven els pobles i les ciutats durant la dictadura, i això, que en democràcia hauria d'haver canviat, evidentment que ha canviat, però continua sent encara l'administració, diguem-ne, més mal finançada, i és la que ha de garantir uns serveis bàsics a la ciutadania.
3: I la que paga.
4: Sí, el pla de proveïdor
3: està clar.
4: Sí, sí.
5: En comptes de 4 duros, un 8.
4: Exacte.
1: Sí. Aquí...
0: Totalment insuficients,
5: Totalment insuficients. Sí. Jo el control que hi ha, que n'hi ha molt més que no pas abans, jo ho vaig bé, perquè també s'havien fotut.
0: Totalment,
5: S'havien fotut moltes bestieses. Ara, ostres, donar més llibertat, no sé si llibertat, o donar més...
0: Flexibilitat,
5: jo crec
0: que a vegades sí que hi ha coses...
5: Jo crec que això és...
1: No, i fins i tot per demanar crèdits, vull dir que l'administració no pots anar com a ajuntament a demanar tot el que vulguis, vull dir, tens un topall i dius, no, vostè fins aquí pot demanar i res més.
3: Vull dir, per això, quan acaba la liquidació, envien tota la documentació al ministeri perquè sàpiguen on te poden arribar i no poden arribar.
0: Sí, està tot supercontrolat. Sí, està bé, vull dir, al final...
4: És una tranquil·litat. Poble,
0: és una tranquil·litat per als de fora i per als de dintre, vull dir, al final, jo estic molt tranquil sapiguent que hi ha una normativa que tots seguim i que anem a jugar tots al mateix joc,
4: que no te puguin,
0: i que tot el Departament d'Economia sap el que ha de fer i que tot això funciona. Vull dir que també és una tranquil·litat com a regidor d'Hisenda, com a alcaldessa o com a consistori, que això funciona així, perquè al final tens la seguretat que allò s'està fent bé, i no hi ha, ja et dic que no hi ha marge, perquè al final és el que dèiem, és que no tens, vull dir, pots decidir o pots jugar amb res, però vull dir que no tens capacitat ni ha de ser,
3: i la famosa regla de la despesa.
0: No,
3: això és com el futbol, això és
0: supercontrolat.
3: Tu no pots gastar més del que ingresses, i ja està.
1: El fair play aquest que ha posat
3: ara, menys el Barça.
1: Bueno, el Barça també.
2: El Barça també està molt arruïnat.
3: S'ho inventa tot i així pot gastar més.
2: Falten diners. Està millor l'Ajuntament
0: de Vilafant econòmicament que el Barça, mira què et dic.
1: Home, i tant, faltaria més.
4: Aquest seria el titular.
0: Més solvent. Som més solvents que el Barça. Està bé, m'ha agradat.
1: Bueno, esperar que es vegin, perquè clar, parlem de l'Àgora, i em sembla que és des de l'any 2004, que estem parlant de... Sembla que fa molts anys que estem parlant de l'Àgora.
4: Si acabarà primer l'Àgora o el Camp Nou, no?
1: Sí.
0: O la Sagrada Família.
1: La segona fase...
5: És comparativa amb l'institut.
0: Exacte.
1: Ah, també,
0: sí, el Camp Nou és l'Àgora,
3: l'estació de l'AVE.
1: També. L'estació de l'AVE, la segona fase d'aquí de
0: la rectoria.
1: De la rectoria. Clar, jo dic perquè anem de cares a les eleccions i no cal que els que es presentin a les eleccions tornin a fer programa electoral agafant el de fa 4 anys.
4: Fem un copiar-pegar.
0: Ui, no pensis, se'n fem moltes coses, Jo vaig tatxant, jo sé que tinc la mania d'anar tatxant.
4: Llavors serà el moment, no?, les eleccions, no?, de mirar els programes electorals dels partits que estan al govern, diguem-ne, que són els que evidentment doncs poden fer valdre a la seva d'allò, i veure què s'ha fet i què no s'ha fet. Això és un exercici interessant que evidentment a l'oposició farem, però que convido evidentment tots els ciutadans a fer, no?, perquè puguin veure.
3: Tingueu
1: pietat.
5: No, home, penseu qui està en minoria i qui està en majoria.
3: No. I a més a més, ho heu aprovat tot per majoria absoluta.
0: I per unanimitat en aquest últim ple, que també va estar molt bé.
3: Per unanimitat, alguns
0: per unanimitat.
1: Que és curiós.
5: Corresponsables, sí.
1: Jo sempre ho he dit, i mira, jo assisteixo als plens fa 35 o 40 anys.
0: Per gust o per desgràcia, Toni?
1: Per desgràcia. Però és una de les coses que dèiem, tant en època de potser de l'alcalde Guillemet, l'Àngel Costa, Guillemet, després en Pauli Fernández, la Consol, la Pepi Comalada, sempre... La majoria de temes s'aprovaven per unanimitat, O sigui, era molt estrany que l'oposició votés en contra d'algun tema. Pocs. Si poguéssim repassar-ho allò que dius, temps, Toni, pocs, pocs.
3: Jo crec que eren altres temps.
1: No, i ara també. Quants, no. Quantes vegades voteu en contra l'oposició? Poques, no, poques vegades, eh?
3: Es voten a vegades, sí.
1: Us absteniu alguna vegada, però poques. A la majoria de temes...
4: Del tema, depèn del...
1: A la majoria de temes...
2: Però també jo penso que per davant ha d'haver el benestar de la Vilafant. Jo penso que si hi ha coses que són per millorar, doncs... Jo penso que han de tirar endavant entre tots i si una cosa no ens agrada per Vilafant, doncs votar en contra, no hi ha
5: una
2: més,
5: posició
2: no?
5: Que sistemàticament digui que no,
1: que no, no potser tampoc
2: tampoc és constructiu.
3: Jo crec que abans era en aquests temps, ja no es parlaven al carrer, doncs imagina't allà dintre, una hora ja tancats, votaven en contra i s'ha acabat, i punto. I a més que tenien la documentació en paper, que a vegades ni se llegien, encara que tenim la documentació per internet i podem mirar-la una setmana, dues setmanes abans i tot això, i te la pots fer un resum i tot això, doncs ara no.
2: També una cosa que no entès mai de les eleccions és que o sigui, tothom fa programes, no? De tot el que vol fer i tot el que promet que farà o intentarà fer, no? Però al final jo penso que és millor dir el que has fet i tot aquest temps o el que has estat intentant fer, treballar el que has, mogut, perquè és que al final ja, o sigui,
1: passa que la gent s'il·lusiona,
2: sí, el que passa és que
5: el futur, la gent ha de votar pel que, que diu que farà,
2: sí,
5: no?
2: La gent sí, però és que hi ha molta gent que diu que farà molt i després poder també jo penso que el que fas diu molt de del que treballes i de com ho mous, no? Com fas les coses, perquè al final hi ha coses que poder tu proposes fer però que són llargues de fer
1: o no depenen de tu.
2: I porta molt de temps fer-los, no, és complicat.
5: L'oposició no pot dir-ho això tampoc.
1: O no depèn
2: no,
1: de tu.
2: No, es pot treballar moltíssim des de l'oposició també, sí, però
4: evidentment tu pots complir el teu programa no electoral, clar.
2: Però pots treballar moltíssim des de l'oposició,
4: eh? És una cosa que nosaltres vam fer precisament des d'Esquerra en altres legislatures, vam fer aquest exercici de dir, tot això que portàvem al programa, negociant amb el PSC, hem aconseguit això, això, això, això i això, no? Mira, imagineu-vos, no? si governéssim, no? Perquè si s'està en l'oposició, evidentment que pots fer coses. Esclar, també depèn de la situació, depèn de tot plegat, no? No és el mateix un govern en minoria que un govern doncs, en majoria absoluta de tres partits. Clar, evidentment el joc és diferent.
2: Des de l'oposició pots estar molt ben valorat, igual si treballes molt, perquè hi ha moltes maneres de fer de treballar temes.
4: Sí, home, sí, sens dubte.
2: Jo penso, és bona la opinió.
1: De totes maneres, en aquest ple també es va aprovar la bandera de Vilafant, la bandera que es va fer per votació, i és curiós que la majoria, però llarga, va votar la mateixa bandera, eh? Vull dir, van dels vots que van haver-hi, no sé allò que diran, no, per un o dos vots, no?
5: Doncs,
1: 78 vots, 73,
3: 73, 16 i 8, em sembla que eren.
1: Sí, sí, sí.
3: 73, 16 i 8.
1: Tindrem bandera nova.
4: Bueno, és el que dèiem, no? Al final els símbols també són importants, no? En el cas de Vilafant.
1: Perdona, hem de treure el cobrellit que tenim a la sala de plen.
0: Ja ho estem fent. Ja ho estem fent, Toni, no pateixis.
4: No, però sí que és important. És important, jo crec, eh?
3: Plató del rei, ara.
0: No. Està, eh? Està a la sala de plen, eh? Sí. Està molt amagat. Que...
4: No, no caldria, ja està. Ja està ben entès.
5: Jo penso que s'ha perdut, eh?
1: Yes,
5: jo crec que s'ha perdut.
0: La rata del rei està a la sala de plen, el que passa que...
1: Sí, que està.
0: No el veus perquè no t'hi fixes, Toni, però està. Sí. Mira, el president, no sé quin, d'algun president també hi és, però no el veus. Està.
1: Però de Liga, o sigui, el president...
0: No, no, jo crec que no, de Liga, jo crec que és en Pujol.
5: Que és en Puigdemont. Que és en Puigdemont.
0: No, l'està buscant allà,
2: no
0: te'n
2: tindríem. No, no l'hem tingut, no.
0: Jo crec que no arriben mai a les sales de Vilafant.
1: Encara tinc la foto d'en Pujol.
0: No sé, faig broma. Però bueno, però crec que sí, eh.
3: No, en Pujol no hi és.
0: No? Jo crec que sí, eh?
1: Qui havia
0: o d'en Mas, potser, eh? Bueno, és igual.
2: Pujol sí que estava.
0: Ja ho mirava.
1: Poder és la d'en Tarradellas.
0: No crec, cap tant.
4: No, jo deia el tema de la bandera, que deia que és interessant, no?, a nivell de símbol, que a Vilafant ens fan falta aquestes coses, no?, ara, no?, com a proposta, no?, que els deien a l'equip de govern, no?, doncs ara, ostres, per la festa major, no?, que poguessin fer una remesa de banderes, no?, que la gent, doncs, bueno, la pogués penjar als balcons, no?,
1: més a més de la senyera, no?, que... I que la coneix, perquè la gent ara no la coneix, eh?
4: Sí, bueno, que hi hagi, no?, aquesta, bueno, i al final aquestes coses jo trobo que, bueno, és un tema que molts pobles estan treballant, no?, i és veritat que passeges per molts pobles i veus banderes, doncs, dels seus pobles penjades als balcons, doncs, bueno, mira, és interessant i, repeteixo, en el cas de Vilafant ens és molt necessari aquestes coses, eh?, potser en altres pobles no és tan important, però per nosaltres aquesta, diguem-ne, sensació, no?, de comunitat,
1: de fer poble, de fer comunitat és important. Tot això crec que és molt important, fer poble, fer comunitat, i aquestes coses agraden.
5: El ple passat va haver-hi la bandera i va haver-hi l'escut.
0: Sí.
5: I que són dos punts
1: que ara són vila,
5: que ara i ara són vila,
1: la corona,
5: perquè la corona és la corona,
1: canviarà la corona,
5: no? De cinc torres. Bueno, i és el que diu el Sergi, ens manquen símbols d'unitat en aquest poble i per tant és important.
2: M'alegro de sentir-ho de vosaltres.
5: El què?
2: això de que bueno, símbols que uneixi tota la població.
5: He dit d'aquest poble.
2: D'aquest poble.
5: No, més enllà,
2: d'aquest poble. No, si a mi només m'interessa aquest poble. Tu tranquil, que jo només m'interessa Vilafant.
4: Perquè només amb aquest poble no podrem fer gaire res, ja ho he dit abans.
2: És bo que anem a una pel municipi, per la població, que està bé que sigui símbols comuns. Jo trobo que això uneix.
0: Jo crec que durant molts... Ai, perdona, Quico. Jo crec que durant molts anys hem tingut símbols que ens han separat i exacte. En aquest cas està bé que tinguem un que com a poble, no? Com a municipi, com a Vilafant, com a vila, que ara ja ho som, ens ajuntin amb aquesta bandera, no? Que al final no és més que un, bueno, un símbol de la història.
4: És el que són totes les banderes, eh?
0: Sí, sí, no, evidentment són símbols,
4: no té més que això, però bueno, totes igual.
0: Sí, sí. Hi ha gent que diu, bueno, doncs tampoc feia falta, no, realment no és una cosa que canviarà la transcendència del municipi, però bueno, té una connotació com una mica doncs, sentimental, potser per vilafantencs i vilafantenques, o no, per la mateixa història i tradició del municipi.
5: Jo crec que us n'heu anat cap un cantó on jo no anava, eh? Vull dir, ja. Això, jo no parlava...
0: No,
5: sé,
0: jo no, no parlava, per tu, jo ho he dit en general, eh?
1: Estàs en aquest costat.
5: Clar, potser sí, no sé, potser. Però jo no anava que fos per aquí, jo anava...
1: De dir-ho que en Francesc està envoltat
2: sí, d'oposició... Jo parlo de Vilafant, eh?
5: Vilafant en si, sí, sempre un poble que ha anat una miqueta...
0: Sí. Bueno, i ho havíem parat algun cop, que és veritat que Vilafant, per la seva demografia, és que està molt separat, no? I realment, a vegades costa trobar coses que uneixin, no? Contacte, exacte, no? I, bueno, realment, doncs, són petites accions que aniran fent que, bueno, intentar fer la festa, no? Que també uneixi, fer això de les banderes, els símbols, bueno... Són petites coses que fan que a poc a poc ens sentim també amb aquesta identitat de poble, que encara hi ha gent que jo sento que diu que viu a Figueres, sí. I això a mi em posa, bueno...
1: Això ha sigut una guerra contínua.
0: Clar, no? Sí, pues, sí. Doncs marcar aquesta posició, no? I reivindicar que aquí tenim identitat
5: per això,
0: i tenim
5: una miqueta per això els tòtems que s'han col·locat a les sortides clar, i entrades, una miqueta per això les lletres de Vilafant, no? Són cosetes que vas dient, bueno, estic a Vilafant.
3: Encara hi ha gent que em demana, o demana a vegades, algun lloc allà, per exemple, darrere del supermercat aquest tan gran que hi ha allà dalt, esclat. Sí. Aquella plaça perquè està tan bruta, dius, que aquella sí, plaça no és Figueres, sí, sí. Sí, hi ha però coses que encara
5: hi ha peix. Això està tan brut.
0: Exacte. No,
3: però
0: estem tan ajuntats i tan que a vegades no acabes de saber, no?
3: Que... I jo volia dir, com ha dit en Sergi, que també vam fer reunió la setmana passada al nostre grup i volien demanar-ho, i mira, ja que estem aquí ho demanem ara, ja està. Ja que vam fer lo de les damassos de la Fira del Conill, sí. Aquestes banderes per la Festa Major seria ideal, vamos.
0: Això sí, que... bueno, que Sergi,
3: sí,
0: no?
3: Ja m'espavio de fer la instància i de fer-ho tot i tot de mano aquí, ja està, no?
5: En directo i en
0: vivo. En directo, bueno, sí, ja teníem previst, i ha fet la bandera ben acompanyada de diferents coses per donar-la a conèixer, perquè la gent que potser no
1: ara,
0: ha seguit
1: si no,
0: el ple...
1: Com ho has dit per la ràdio, ara si no ho fan, quedaran malament.
0: Sí,
1: no. De la ràdio queda registrat.
0: Sí, exacte.
1: Escolta tothom, i ara, quan vagin pel carrer, els de l'equip de govern, què, la bandera? Com tenien la bandera?
6: Per fer els preguntes, els farem aquí a la ràdio, no?
0: Sí, no? Bueno, el ple també està gravat, eh?
2: Ja els feu, també, la ràdio.
0: No, però realment la bandera jo crec que donarà... Bueno, donarà una mica, no, de vidilla també perquè puguem promocionar la nostra identitat com a
3: i això que deies tu de que som de Vilafant o ets de Figueres, avui que és Festa Figueres?
0: Sí, és veritat, és curiós, eh?
3: Curiós
5: avui sí que ens diferenciem.
0: Avui sí que ens diferenciem,
3: sí, però el cap està obert.
1: Que haig de dir que ahir, perquè això, aquesta...
3: Això és un... aquest... I el dia de la Festa de Vilafant el cap estava sí, tancat. Sí. Estava tancat.
0: La
3: Festa de Figueres avui està tancat. Avui està tancat.
5: Avui està tancat.
3: I el dia de la Festa de Vilafant estava obert.
5: Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
3: Va, i jo parlo amb gent i me diuen, no, però clar, jo treballo a Figueres.
0: Sí, sí.
3: Jo treballo a Figueres.
0: Bueno, hi ha comerços que també fan això, eh? A vegades per... Suposo que per... practicitat de...
5: No, encara, però un cap sí que...
2: Sí. Però bueno, això té una explicació, això s'ha de parlar, si digues, amb la Generalitat, o l'ICS, també parlar amb l'ICS, perquè normalment...
5: No tenen ells...
2: No, perquè per decidir... aquesta publicació ha sortit a les xarxes, jo he parlat amb la Montse de la Llave, que millor que ho publiquéssim a les xarxes de l'Ajuntament, més que res perquè no hi anés ningú que es trobés amb el cap
5: tancat.
2: Vale? Més que res perquè la gent ho sabés. El que passa és que els festius dels ambulatoris sempre van en relació amb el municipi més gros, diguéssim, més gran que hi ha a tocar. Com Figueres és més capital, normalment obren perquè bueno, van a l'hora amb aquests festius. però clar, està en municipi nostre, hauríem de sol·licitar, en home, teoria, que sí, fes sí, els nostres
1: que,
2: festius.
1: Recordem que el CAP no és de Vilafant, és el CAP de 17 pobles.
2: Exacte.
1: Sí, correcte. Està a Vilafant, però gestiona...
2: Però gestiona molts més pobles. Va, per tant, clar, molts d'aquests pobles ja feien festa, també. Per tant, bueno, s'ha de parlar amb l'ICS per mirar de que siguin els nostres festius.
1: L'any que ve el que hem de fer és fer festa quan és Vilafant festa i festa quan Figueres és festa.
0: Sí, home, clar.
1: Eh?
5: Per no...
1: Hi ha aquest embolic i aquestes coses així, no? Encara que es dupliquin les festes, no passa
5: menys, res. Menys la ràdio que ha de treballar.
1: No, la ràdio...
0: La ràdio sempre ha estat massa.
3: Són moltes de les extras després, eh?
1: No, sense extra.
3: Ah, sense extra. Vale.
1: Pareció...
5: Servei públic.
3: Ja parlarem amb la Dolors a veure com ho farem.
1: Bueno, pressupost. És el pressupost. Hem de controlar que els gastem el pressupost.
0: Anem bé, anem bé.
1: Anem bé? Tenim marge i a calés encara?
5: No li diguis això, Víctor.
0: Bueno, encara a veure, estem a mig any, si no n'hi ha
1: sí,
0: malament.
1: Si no, malament res, i ara ja no tindrem. Però mirarem, com sempre, no gastar-ho tot, que és una cosa que fem.
0: Sempre
1: ens sobren diners per si de cas.
0: A la ràdio
1: de
0: pel l'any, en general.
1: Home, últimament a l'Ajuntament, a la ràdio sobra, però a tot l'Ajuntament bueno, sobren en general. Sobre els números sobren. Després, la veritat... vas allà també, i els calaixos són buits.
0: Bueno, sí, perquè no estan a passar l'Ajuntament els diners. No
1: és res. Escoltem una cosa, anem acabant, diguéssim, la nostra tertúlia. En el ple també es va donar suport a la justícia, una moció que es va fer. Sabem la necessitat que té el tema de la justícia, perquè veiem que els jutjats, que són una de les potes de la democràcia, doncs fatal, en el sentit de que faltarien més jutges i sobretot més personal o més treballadors perquè tot vagi bé. I després una altra moció també, que era la llei de la dependència, no? Que també és un tema que afecta molt sobretot la gent gran, que veiem que la llei de la dependència es tarda molt. Bueno, entre ara la Generalitat em sembla que contractava també més gent, però jo no sé si falta més gent per la burocràcia dels papers o més diners perquè arribi a la gent que ho necessita de la llei de la dependència. Jo crec que són les dues coses, no?
4: Bé, són mocions d'aquestes, no? El tema de mocions d'aquest tipus, no? En els ajuntaments a vegades s'aixequen controvèrsia, no? Durant molt de temps també s'havia dit, no? Temes que no tinguin a veure amb Vilafant directament no n'hem de parlar, no? I això, evidentment, és un tema que no soluciona l'Ajuntament de Vilafant, però està bé que s'aprovin mocions d'aquest tipus perquè al final, doncs, marca un posicionament polític, no? En aquest cas, doncs, va ser per unanimitat en els dos casos, no? De dos problemes que afecten a nivell comarcal, no? I que Vilafant, doncs, es posiciona clarament amb això, com pot ser en qualsevol altra cosa, no? Diguem-ne, que no afecti directament el municipi o que no sigui, més que no afecti, no sigui competència directa de l'Ajuntament, però que instes a una instància superior, doncs, que ho pugui fer, no? I en aquests dos casos, doncs, és evident que eren dues qüestions, doncs, que són importants, com molt bé has dit, i que evidentment, doncs, tots els grups ens hi vam sumar.
2: Doncs mira, contestaria això que aquesta moció es va presentar a Vilafant precisament perquè sí que ens afecta com a municipi.
4: No, que ens afecta, sí. Vull dir que no ho hem de solucionar, diguem-ne, com a ajuntament.
2: Això, però ens hem de queixar, sí, perquè sí que ens afecta, perquè el cap de Vilafant, per exemple, cada vegada assumeix més gent. Els municipis s'ha vist que la població és cada vegada més envellida, ara estem en una corba de creixement. Llavors, què passa? Que tenen molta més gent de la que fa anys els hagués tocat, i tot el que és el personal assistencial a domicili també va força col·lapsat. Necessitem aquest tipus d'ajudes, més personal, ajudes econòmiques pels cuidadors que cuiden de les persones grans a casa, que és una gran responsabilitat, i també assumeixen un rol que és molt difícil. Moltes vegades han de deixar de treballar o disminuir hores de feina.
1: Més places de residència pública.
2: Només tenim una residència a Vilafant, ens encantaria haver pogut tenir la segona, que al final no va poder ser, o ojalà en tinguéssim una segona, perquè són ajudes socials que es necessiten, i en general està col·lapsat tota Catalunya.
1: Perquè és un dels temes que veiem que, per exemple, sí que es construeixen, tot i que tard i malament, col·legis nous, instituts nous i tot, però residències...
2: Quan
1: s'anuncia, diguéssim, que fan noves residències
0: costa.
1: A la comarca?
2: Molt, sí.
5: I mira que en caldran, eh?
1: I caldran. Sí.
5: Mira que en caldran, perquè anem el que deia la Rebeca, la curva d'edat, és que d'aquí poc és que necessitarem...
1: I cada vegada, diguéssim...
2: I hi ha una part que és privatitzada, que són... són vacants però privades, no? Llavors tu sí que pots accedir a aquesta part privada de la residència, però clar,
1: però a quin preu?
2: És un preu altíssim que no tothom pot pagar, i realment hi ha gent que no es pot quedar sola en cap moment a casa, i llavors necessita d'aquesta atenció, i no tothom pot accedir a la pública si no hi ha prou places. Per tant, necessitem empentar i fer força a tots els municipis perquè aquests recursos s'actualitzin.
5: Jo crec que hi ha una sèrie de partides, una sèrie de necessitats que el govern, qui sigui, ja els governs de tot, és urgent que s'hi posin, és urgent que hi destinin diners, aquests diners que a vegades...
3: Però hi són?
5: Bueno, ara sembla ser que
3: hi són aquests diners?
5: Ara sembla ser que estem recaptant molt en seguretat social, més que mai, no?
4: Sí, sí.
5: Doncs, no
4: és
5: sé,
4: el moment, és
5: doncs
4: el moment d'invertir.
5: Seria un moment de dir, mira, habitatge, sanitat, educació, dependència, justícia...
3: I nosaltres vam aprovar la moció, vale? Però si hi ha un jutjat més a Figueres... les lleis canviaran una mica, perquè amb el que va passar a Figueres fa una setmana, el jutjat va actuar, el que passa és que va actuar amb el que diu la llei.
5: Sobre la llei, que, clar.
3: Clar, llavors, podem tindre 5 jutjats més a Figueres, vale? Perquè
1: alguna llei s'haurà d'ajustar, eh?
3: Claro, i després podem tindre... Bueno, però...
1: Va tot lligat una mica, eh?
3: Podem tindre 4 residències, però si són molt cares... La gent podrà arribar aquí.
2: Però per això necessitem residències
3: en places públiques també.
1: El jutjat, que jo no ho sabia, el jutjat de Figueres té una planta gairebé buida.
3: Sí, sí.
1: O sigui, es va programant el seu dia.
3: Ho va comentar, en Sergi sap de memòria perquè estava allà.
1: Per tant, és allò que tenim espai, però no tenim.
3: Però vull dir que podem fer-ho tot més gran. Hi ha diners, fem-ho. Podrem arribar aquí? Podrem fer servir això? Es farà bé l'ús?
0: Jo crec que són coses diferents, aquest tema una cosa és la llei, no? El que diu la llei, evidentment, el que tu dius, que hi ha casos que crea molta controvèrsia, molta polèmica, perquè dius, com pot ser que una cosa que semblaria tan evident no acabi sent així, no? Doncs aquí la llei, potser s'hauria d'analitzar cada cas, però la llei també s'hauria de revisar en alguns casos, i a poc es van amb canvis normatius, però realment el que falta és finançament i recursos tan humans com econòmics.
3: I la llei de dependència
0: falta,
3: també.
0: I falta fer actualitzar les lleis a l'actualitat, que també és molt important, perquè al final sembla que no, però això també determina com es dimensionen els nostres serveis públics.
1: Hem de recordar que les lleis, si algú estudia dret, venen encara dels romans, eh? Estem en una base...
0: La base
1: és dels romans, que i després hem anat...
0: Però al final la nostra feina, no?
3: Que no hi ha plaques solars. Els romans no tenien plaques solars.
1: Ah, això també.
0: Exacte, però al final és una llei. El que fem des d'aquí és demanar, no, com deia en Sergi, no? I des d'aquí alçar la veu i dir, vale, això fa falta aquí, com a vilafantencs i com a altres empordanesos també. Hem de ser partíceps d'aquest tipus d'emocions, que en aquest cas venia del Consell Comarcal, que es va proposar com a ajuntament, que no venia de cap partit en concret, aquestes dues mocions, i que també és interessant això, no?, que tot l'Ajuntament s'alinei i digui, vale, doncs creiem que aquesta necessitat és real tant per Vilafant com per la comarca, no? I crec que a poc trobem aquests consensos amb coses que realment tots estem d'acord que són necessàries per
1: nosaltres. Anem millorant moltes coses, millorant el nostre municipi, millorant allò que no és del nostre municipi, però no tenim més temps. Gràcies per estar aquí, per un dia més de la nostra tertúlia regidors, i per doncs compartir tot el que es fa al nostre municipi de Vilafant, perquè és interessant que
0: moltes més coses que no dona temps a parlar.
1: I, exacte, doncs ho deixem per la pròxima.
0: Exacte.
1: Gràcies i molt bon dia.
0: Adéu. Adéu.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
8: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial.
10: Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: Notícies en xarxa.
12: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la Nacional 260 a Vilajuïga, obliga a donar pas alternatiu en aquest punt. També hi ha dos camions avariats en diversos punts de l'AP7, una a Cerdanyola i una altra a Badia de Vallès, que provoquen retencions importants en ambdós punts. A banda, retencions habituals d'entrada a Barcelona, la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C31 a l'Hospitalet, a la C35 a Sant Celoni, també a la C33 a Llagosta. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 registren retards a causa d'un robatori de cable entre Granollers Centre i Cardedeu i també els de l'R11 per una incidència entre Figueres i Llançà. I Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i entorns. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri del Font de la Pólvora, a Girona, a Riudarenes, a Cassà de la Selva, l'Escala, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Salt. Els agents, de fet, han trobat ja una plantació interior de marihuana en almenys un dels dos domicilis. Ja hi ha detinguts i no es descarta que n'hi pugui haver més al llarg del matí. El cas està sota secret d'actuacions. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent a Manresa. Protecció Civil ha activat el pla SECAT i ha demanat el confinament preventiu de les persones que es troben a prop. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa. També el SEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I governs i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte. Precisament aquest matí el govern també aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió, tot i que diu que no són suficients. Ho ha dit avui a la xarxa.
13: Volem anar més enllà, no seran suficients aquestes 1.800 dotacions, no arriben a tots els centres, tenim el triple de centres i per tant necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. Nosaltres demanem 6.500 dotacions i sí, el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem doncs un escenari i el departament doncs sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten a aquest escenari, per tant, evidentment també és un altre escull, però els dos punts principals són aquests.
12: Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents.
11: Notícies en xarxa.
14: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
11: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
3: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
4: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
3: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
4: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
3: Més informació i inscripcions a Figueres.lasalle.cat.

0: presenta Tina Forés.
1: Hola a tothom, els estudis de la xarxa de comunicació local, els i les picalletraires, estem a punt per encetar un nou capítol radiofònic del concurs lingüístic més eixerit del planeta, el Picalletres. Preparem els nostres programes amb molt d'amor pel català i confiem plenament en les capacitats lingüístiques dels nostres concursants. Avui en tenim preparats a 6 d'ells que venen disposats a aconseguir una bona quantitat de punts i entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem tot seguit. Tenim amb nosaltres dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Se'ls voleu conèixer? Doncs anem cap a Reus i cap a Vic.
0: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.
1: Contactem amb en David Fernández, que ens parla des de la nova ràdio de Reus. David, qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
2: Hola, bones. Doncs venen tres joves que fa una estona que estan aquí assajant, repassant paraules, venen molt preparats i venen de l'Institut Lluís Domènech i Montaner, però millor que es presentin ells.
3: El Xavi i m'agrada el bàsquet.
4: Jo sóc el Martí i a mi m'agrada el tennis.
5: Jo sóc l'Aina i m'agrada ballar i llegir.
1: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda. Concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap al nou FM de Vic. Com va, Guillem Rico? Qui són els nois i noies que t'acompanyen avui i en representació de quin centre juguen?
6: Bé, doncs estan aquí concentrats. Són estudiants de l'Escola Padrona Escorial de Vic i també que es presentin ells mateixos.
7: Jo sóc la Mariona i m'agrada ballar.
8: Jo sóc en David i m'agrada llegir.
9: Jo sóc l'Ireneu i m'agrada jugar a bàsquet.
1: Us desitgem el millor també a vosaltres. I també confiem en la feina de la nostra jurat, sempre atenta i preparada per avaluar la participació dels nostres protagonistes. Hola, jurat, tot llest, oi?
10: Sí, Tina, gràcies per la confiança. Espero que els nostres concursants facin avui un gran paper i quedin ben contents. Molta sort als dos equips.
1: Sí, estic segura que els concursants demostraran que també han vingut ben preparats. I abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
0: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim l'Institut d'Altafulla amb 5.800 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadako de Barcelona amb 7.800 punts.
1: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem.
0: A lletrejar.
1: Iniciem el camí a poc amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Preparat, Xavi?
8: Sí.
1: Temps. Tenda.
8: T-E-N-D-A.
1: Resina.
8: R-E-S-I-N-A.
1: Filtrar.
8: F-I-L-T-R-A-R.
1: Través.
8: T-R-A-B-E amb accent tancat.
10: B baixa.
1: Martí, residu.
4: R-E-S-S-I-D-U.
10: Has dit dues vegades S?
1: Aina, client.
5: C-L-I-E-N-T.
1: Tònic.
5: T-O amb accent obert, N-I-C.
1: Jutges.
5: J-U-T-G-E-S.
1: Arca.
5: A-R-C-A.
1: Tricot.
5: T-R-I-C-O-T.
1: Fuet.
5: F-U-T-E-T.
10: E-T.
1: Doncs molt bona arrencada, nois. Heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Padrona Escorial de Vic. Preparada, Mariona?
7: Sí.
1: Temps. Sidra.
7: S-I-D-R-A.
1: Palanca.
7: P-A-L-A-N-C-A.
1: Trombó.
7: T-R-O-M-B-O amb accent tancat.
1: Seguir.
7: S-E-G-U-I-R.
1: Labial.
7: LAVIAL.
10: Bé alta.
1: David, mixta.
11: MIXTE.
10: Acaba amb A.
1: Ireneu, polític.
7: POLITT.
10: La primera hi porta accent.
1: Doncs en aquest cas heu fet 4 encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
12: L'intrus.
1: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre 3 paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Les vostres paraules en infinitiu són les següents. Timar, ratllar, acariciar.
8: Timar.
10: Correcte. En català, per expressar que algú roba amb engany, podem fer servir verbs com estafar, furtar, enganyar, cisar, ensarronar, engalipar, però no pas timar.
1: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, torna ara per a l'Escola Badrun Escorial de Vic. Les vostres paraules, també en infinitiu, són les següents. Plasmar, matxacar, aparcar.
8: Matxacar.
10: Molt bé, també. En català, l'acció de fer trossos alguna cosa es diu esmicolar, esbocinar, engrunar, picar, triturar, matxucar, però no matxacar. A més, de vegades també fem servir el terme matxacar com a sinònim d'insistir, d'implorar, o també de derrotar, vèncer, superar. En cap cas, matxacar seria correcte en català.
1: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
1: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Martí, preparat?
4: Sí.
1: Temps. Encanteri.
4: ENCANTERI.
10: T'has deixat una N.
1: Aina. Contrastar.
5: CONTASTA.
10: T'has deixat una R.
1: Xavi, sinònim.
8: SINONIM.
10: Has dit dues vegades oi, no has dit l'accent obert.
1: Doncs en aquest cas no sumeu cap punt al vostre marcador, però encara queden proves per endavant perquè en pugueu sumar més. És el torn ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. Preparat, David?
11: Sí.
1: Temps. Institut.
11: INSTITUT.
1: Difondre.
11: TIFO.
10: Comença per D.
1: Ireneu. Molècula.
7: MOLET.
10: La E porta accent obert i has dit C, no sé.
1: Mariona. Ascensor.
7: ASCENCOR.
10: L'última consonant abans de la O és una S, no una C.
1: Doncs en aquest cas heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van amb aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
10: Les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Montaner de Reus ha aconseguit fins ara 1.000 punts i l'Escola Badrun Escorial de Vic n'ha aconseguit 800.
1: Doncs aquest marcador que va frec a frec i el picalletres no perd ritme. Següent prova. Avui a la prova musical del programa parlem de l'Àlex Pérez, cantant, compositor i productor amb una trajectòria destacada dins l'escena musical actual. Ha desenvolupat la seva pròpia carrera artística amb un estil pop molt emocional, amb lletres plenes d'optimisme i resistència. El seu darrer àlbum, Ara, acaba de veure la llum aquest 20 de març passat. D'aquest disc n'escoltarem avui la cançó Dies Millors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem l'Àlex Pérez i el seu Dies Millors.

0: una bona reflexió sobre la confiança en tu mateix. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Lluís Domènech i Montaner. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Què anirà sumant amb el temps el protagonista de la cançó?
2: Errors.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Sé que vindran dies millors i que aniré sumant errors.
0: Molt bé, doncs aquests 200 punts que sumeu al vostre marcador torna ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
3: A prop. No exactament, rebot.
0: Institut Lluís Domènech i Montaner, la mateixa pregunta. El protagonista de la cançó, on té allò que el fa feliç?
2: Al davant.
3: Això sí, escoltem-ho.
4: I el que em fa feliç ho tinc a tocar, ho tinc just al meu davant.
0: Doncs molt bé, amb aquest rebot sumeu 200 punts més al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300, de manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Lluís Domènech i Montaner. Aina, preparada?
5: Sí.
0: Temps. Arraconament.
5: A-R-R-A-C-O-N-A-M-E-N-T.
0: Confederació.
5: C-O-N-F-E-D-E-R-A-C-I-O, amb accent tancat.
0: Descobrissin.
5: D-E-S-C-O-B-R-I-C-I-N.
3: Dues esses.
0: Xavi, sensibleria.
6: S-E-N-S-I-B-L-E-R-I-A.
0: Maquillatge.
6: M-A-Q-U-I-L-L-A-T-G-E.
0: Daltòniques.
6: D-A-L-T-O-M-A-C-N-O-B-E-R-N-I-Q-U-E-S.
0: Triomf.

0: aquesta ocasió heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Escola Badrun Escorial de Vic. Preparat, Ireneu?
1: Sí.
0: Temps. Desorientat.
1: D-E-S-O-R-I-E-N-T-A-T.
0: Públicament.
1: P-U-B-Alta.
2: La U porta accent.
0: Mariona. Aproximaries.
3: A-P-R-O-X-I-M-A-R-I-E-S.
0: Coaccionador.
3: C-O-E.
2: És una A.
0: David. Salvatgisme.
4: S-A-L-V-A-T-G-I-S-M-E.
0: Secundàries.
4: S-E-C-U-N-D-A amb accent obert R-I-E-S.
0: Impertinent. Doncs en aquest cas vosaltres heu fet 4 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans hem de repassar aquest recompte amb l'ajuda de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit fins ara 2.900 punts i l'Escola Badrun Escorial de Vic n'ha aconseguit 2.000.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
5: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Com més punts guanyeu en aquesta prova, més possibilitats tindreu d'entrar al Picarrànquing. Això sí, vigileu, perquè també els podeu perdre, com hem dit. Escollim els dos representants que faran el lletreig. David Fernández, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula d'avui?
6: Doncs per aquí ho han estat parlant i han decidit que serà el Xavi.
0: Doncs en Xavi, que intentarà lletrejar aquesta megaparaula, ara el que heu de fer és pensar la vostra aposta i custodiar-la bé. Guillem Rico, qui és el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la megaparaula?
7: Doncs des de Vic el concursant que ho farà serà en David.
0: En David, que intentarà també lletrejar aquesta megaparaula, el mateix, penseu la vostra aposta i guardeu-la. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de el 9FM. Guillem Rico, fins ara.
7: Fins ara.
0: Comença la prova a l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Estàs preparat, Xavi?
8: Sí.
0: Som-hi, doncs. De vegades a la vida fem o diem coses que algú ens ha aconsellat prèviament que no fem o diguem. Avui la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure a una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular desaconsellaràs.
8: Desaconsellaràs.
2: Endavant.
8: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R amb accent S.
0: Molt bé, Xavi, has lletrejat la mega paraula correctament i amb molta seguretat i un bon ritme. Només et falta saber i descobrir, igual que en els teus companys, com ho farà l'equip contrincant. Però això ho descobrireu més endavant. Ara serà el torn de l'Escola Badrun Escorial de Vic. Per tant, desconnectem de la nova ràdio. Fins ara, David Fernández.
6: Fins ara.
0: Escola Badruna Escorial de Vic. Esteu a punt? Estàs preparat, David?
7: Sí.
0: Doncs som-hi. De vegades, a la vida, els nostres pares o persones que ens estimen ens aconsellen no fer alguna cosa, no tirar endavant alguna decisió, perquè pot perjudicar-nos o no fer-nos bé. Avui la nostra megaparaula és una forma verbal de futur que té a veure amb el fet que algú faci veure a una altra persona que no està bé que faci o digui alguna cosa, perquè pot ser contraproduent per ella. La megaparaula d'avui és la forma verbal de segona persona del singular desaconsellaràs.
7: Desaconsellaràs.
2: Endavant.
7: D-E-S-A-C-O-N-S-E-L-L-A-R-A amb accent obert, S.
0: Molt bé, David, has lletrejat correctament aquesta mega paraula. Ara només et falta saber, i en els teus companys, com ho ha fet l'equip contrincant. Per tant, connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip i ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. David Fernández, quants punts ha apostat el teu equip?
6: Doncs han estat la Mar de Valents.

0: L'Institut Lluís Domènech i Muntaner ha lletrejat la mega paraula... Correctament! I l'Escola Padrón Escorial de Vic ha lletrejat la mega paraula... Correctament, també! Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
1: Som-hi, doncs, amb les puntuacions finals d'aquest programa. L'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus ha aconseguit finalment 5.800 punts. I l'Escola Padrón Escorial de Vic n'ha aconseguit 3.000.
0: Ja tenim el guanyador del programa d'avui. En aquest cas és l'Institut Lluís Domènech i Muntaner. Anem a parlar amb ells. Enhorabona. Com esteu per aquí, David Fernández?
2: Doncs ara estaven aquí micro tancat, bueno, eufòrics. Bé, contents. Abans han arribat molt nerviosos i ara una rialla d'orella a orella.
0: I tant, tu diràs, a veure, que parlo amb ells una mica. Què els hi ha semblat el concurs? Quina ha estat la prova que us ha agradat més? La que heu trobat més complicada? Expliqueu-me una mica les sensacions, nois.
3: La prova més difícil, la de lletrejar més llarga.
0: La de l'últim nivell, és que aquí sí. Les paraules ja són més llargues, més complicades i tot. Però, en fi, us ho heu passat bé tot i així o no?
3: Sí, molt.
0: Molt bé. Doncs me n'alegro moltíssim i molt bona participació en aquest programa. No ens volem tampoc deixar de parlar amb l'Escola Padrón Escorial de Vic. Guillem Rico, com esteu per aquí?
4: Bé, doncs ara ja tranquils perquè ja ens hem tret els nervis de sobre després de totes les proves.
0: Tu diràs, escolta, malgrat perdre el programa d'avui, heu fet una participació molt bona, eh? Com esteu? A veure.
5: Bé, molt bé.
0: Quina és la prova que us agrada més a vosaltres?
5: La de lletrejar al primer nivell.
0: Al primer nivell, les paraules més faciletes, eh? Ai. Bé, doncs espero que us ho hagueu passat molt bé. Nosaltres estem encantats que hàgiu vingut a participar en aquest Pica Lletres. I ara ens cal saber com queda el Pica Ranking després d'aquest programa. Jurat, a veure si ja han aconseguit una plaça algun dels concursants d'avui.
6: El Pica Ranking.
1: Després del programa d'avui entra en quarta posició el nostre Pica Ranking l'Institut Lluís Domènech i Muntaner de Reus amb 5.800 punts. Enhorabona. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segon lloc hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Pica Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
0: Doncs aquest és el Pica Ranking al final del Pica Lletres d'avui. Institut Lluís Domènech i Muntaner, hi heu entrat? Què us sembla?
7: Estem molt contents, sí.
0: Home, tu diràs, a veure si al final de tots els programes que gravem us aconseguiu mantenir en aquest Pica Ranking i aconseguiu anar en alguna semifinal. Per part meva només em queda acomiadar-me dels locutors David Fernández, Guillem Rico, concursants. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Esperem que us hagi passat molt i molt bé.
4: Vagi bé, merci.
2: Fins la propera.

Doncs hem arribat al final, esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir-hi a concursar i no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, la nova ràdio de Reus i el nou FM per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom.

0: importants en aquest dimarts 26 de maig d'aquest 2026. L'experta Aroa Cortés alerta que matar una persona surt molt barat. Bac Valves entra al grup Mecainox per reforçar l'expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres. L'Empordà viurà nits tropicals amb temperatures pròpies del mes de juliol abans de tancar aquest mes de maig. Mor un motorista de 68 anys a Rabós d'Empordà en un accident a Garriguella. Roses inicia les obres per recuperar la visibilitat de les muralles de la Ciutadella. I l'Estat avala dues grans plantes de bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb en Lluismi Pérez, des de la xarxa, amb la previsió del temps, i aquestes són les notícies que avui us desenvolupem.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Roses ha iniciat els treballs de retirada de terres acumulades al fossat oest de la Ciutadella amb l'objectiu de recuperar la volumetria original i millorar la visibilitat de les muralles renaixentistes del recinte monumental. L'actuació se centra a l'entorn de la Porta de Terra, entre els baluars de Sant Andreu, Sant Jordi i Sant Joan, i afectarà una superfície de més de 17.000 metres quadrats. Les obres tenen un pressupost de prop de 326.500 euros i una durada prevista d'uns 6 mesos. El projecte forma part de les actuacions municipals per posar en valor el patrimoni històric de la Ciutadella de Roses.
0: La psicòloga forense especialitzada en violència de gènere i trauma, Aroa Cortés, assegura que el crim masclista de Figueres era un cas evitable i alerta de les falles del sistema de protecció a les víctimes. En una entrevista publicada aquest dimarts, Cortés afirma que el problema no és la manca d'eines judicials, sinó la manera com s'apliquen i la rapidesa en la resposta. L'experta denuncia també la revictimització que sovint pateixen les dones quan denuncien i assegura que el nostre sistema penal matar una persona surt molt barat. Cortés considera que el cas ha reactivat el debat sobre la protecció institucional, la reincidència dels agressors i la normalització de la violència a les xarxes socials. Avui dimarts està convocada una concentració a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per reclamar responsabilitats, justícia i més protecció per a les víctimes de violència masclista.
3: L'empresa figuerenca Bac Valves, especialitzada en la fabricació de vàlvules industrials, ha passat a formar part del grup francès Mecainox, després de la venda majoritària d'accions a la companyia. L'operació efectiva des del 14 d'abril busca reforçar l'expansió internacional de l'empresa i garantir-ne la continuïtat davant la manca de relleu generacional. El CEO de Bac Valves, Carles Bach, assegura que una de les prioritats de l'acord ha estat mantenir les instal·lacions i els llocs de treball a Figueres. La companyia, fundada l'any 1958 al carrer Tap, està especialitzada en vàlvules industrials d'alt rendiment per a sectors com la petroquímica, el gas o l'energia. Amb aquesta integració, Bac Valves s'incorpora a un grup europeu amb presència en mercats com la química, la biotecnologia i el GNL i la indústria farmacèutica.
0: L'Alt Empordà afronta aquesta setmana un episodi de calor inusual per l'època amb temperatures nocturnes pròpies del mes de juliol. Segons les previsions, municipis com Portbou, Cadaqués, Figueres o Roses registraran mínimes per sobre dels 20 graus entre dimecres i el cap de setmana. Portbou podria arribar fins als 25 graus de mínima dijous, mentre que Cadaqués podria situar-se als 24 i Figueres als 23. A Roses, les temperatures nocturnes també es mantindran en valors tropicals durant diversos dies consecutius. La situació serà lleugera més suau a Girona Ciutat, on les mínimes es quedaran al voltant dels 19 graus, mentre que a les zones d'interior i muntanya l'ambient continuarà més fresc, especialment a punts com Puigcerdà. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una setmana extraordinàriament càlida per a finals de maig, amb valors més habituals de la segona quinzena de juliol o principis del mes d'agost.
3: Un veí de Rabós d'Empordà de 68 anys va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la carretera comarcal 252 a Garriguella. El sinistre es va produir cap a 11:15 de la nit i van quedar implicats un cotxe i una motocicleta. Arran de l'impacte, el motorista va quedar ferit crític. Una sanitària fora de servei va iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels equips d'emergències. Tots i els esforços del sistema d'emergències mèdiques no es va poder salvar la vida de l'home. L'accident va mobilitzar diverses unitats al SEM, bombers i Mossos d'Esquadra, i la carretera va quedar completament tallada durant les tasques d'emergència i investigació. Els Mossos de Trànsit s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes aquest any en accidents de trànsit a les carreteres gironines.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El Ministeri per la Transició Ecològica ha donat llum verda administrativa a dues grans plantes d'emmagatzematge en bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Els projectes anomenats Glauco Almacena i la Farga Bés sumaran més de 203 megawatts de potència instal·lada i una capacitat superior als 518 megawatts hora. Les instal·lacions estaran vinculades a la subestació elèctrica de la Farga i preveuen la col·locació d'un total de 133 contenidors de bateries. La planta més gran utilitzarà bateries Tesla Megapack i ocuparà terrenys agrícoles propers a l'AP7 i l'A2. Tot i l'autorització de l'Estat, els promotors encara han d'obtenir permisos urbanístics, ambientals i sectorials abans de començar les obres. Els projectes han generat debat pel seu impacte sobre el paisatge, el sòl agrícola i el risc d'incendi forestal. Els informes ambientals preveuen mesures correctores, com pantalles vegetals i limitacions durant les obres per reduir l'impacte visual i ambiental.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: El torn, doncs, de posar aquest punt i final a l'edició d'aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Una informació meteorològica que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a les comarques de Girona. Al llarg d'aquest dimarts, per tant, avui de canvis importants de temps, no els tindrem. Quatre núvols prims del tot esfilagarsats, del tot descafeinats, que estan entrant des del mar. També aquesta tarda algun núvol decoratiu que apareixerà a les muntanyes del Pirineu i, si de cas, una mica més gruixuts a cavall de la Vall de Ribes o també la comarca de la Cerdanya. Ja diem, serà difícil que arribin a deixar tempestes. I la temperatura avui com la d'ahir, per tant, ben elevada a moltes viles, sobretot al voltant de Banyoles, de la Bisbal d'Empordà, Girona Capital, Santa Coloma de Farners, al voltant dels 30-31 graus de màxima. Arran de mar, 25-27 graus, per tant, un ambient molt suau. Atenció, perquè els propers dies encara farà més calor. Fregarem els 35 graus a moltes viles. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
7: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Molt bones, ja hi tornem una setmana més. Ja han passat 7 dies i sembla que no, però és que sí. I com sempre, des d'aquí, des de l'estudi número 1, des de Vilafant FM, tot preparat per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. Com fem cada setmana, un petit abans de lo que és la repassada de la llista del Top 30 que fem el dimecres al vespre, d'ençà a les 9 i fins a les 11. I com sempre, comencem parlant de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat intensiva, la Becky G, el seu track nou s'anomena Epa.

Nou track de la Becky G, eh? De si us diu APA, EPA. En la mateixa línia, Tu Hamo, el seu nou track, My Mind.

D'això se'n diu All the Time. Chiley, The Smokers, John Smith. I deixem pas a la novetat de Avalon Roxton, Talking.

0: les novetats de la setmana. Johnson Media Chainsmokers, Avalon Roxton, que és la que sona, i tu, Hamo, acompanyat del track de la Becky G. Les novetats de la setmana aquí a Vilafant FM. I de les novetats de la setmana passem a repassar les 10 primeres posicions de la llista.
1: Número 10.
0: Maria Becerra. Aquest és el seu track, Qué ganas de comerte, des del lloc número 10.

0: Molt bona proposta musical que aquesta setmana ocupa el lloc número 9, tercera setmana a la llista, pujant des del 16 i ens deixa les portes del 8.
1: Número 8
0: és Johnson Midi Fate, Chica 305.

0: El sol sale si vos querés. La proposta de Ulises Bueno, que ens acompanya ara mateix des del lloc número 7 i l'acompanya la Tini.
1: Número 7.
0: Dos amantes.

0: som en Destini i Ulises Bueno.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 6.

0: Rico, tu, Shakira i Belé ens acompanyen des d'aquest lloc número 6, vuitena setmana a la llista del Top 30.
1: Número 5.
0: Loco por verte.

0: Forever, Forever, tu Cantel, la nova proposta musical que sona de Marc Orts i Ñengo Flow. Vinga, som-hi, un lloc més en l'aire.
1: Número 3.
0: Canviaré.

0: Hey, la proposta de Luis Fonsi i Faith ens acompanya al lloc número 3, 15 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició que fa una setmaneta. Exactament igual que el lloc número 2 de la llista.
1: Número 2.
0: És per un pendejo que les coses no canvien. Manuel Turizo. Vamos.

0: I és el moment d'escoltar el nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Que és Quevedo. Ni borracho.

0: important.
1: Ai, ai, ai, el nostre número 1 de la setmana torna a ser i torna a ser que pedo amb el Ni Borratxo, desena setmana a la llista del Top 30.
0: Claro, imagínate.
1: I amb el nostre número 1 marxem. Recorda, t'espero el dimecres d'ençà les 9 fins a les 11. Repassarem la llista completa del 30 fins a l'1 sense cap mena d'interrupció perquè gaudeixis al 100% de la millor música des d'aquí, des de la sintonia de la ràdio, des de Vilafant FM. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. A passió, family!

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
2: I nosaltres 4 minuts perquè siguin les 11 del matí d'aquest calorós matí. Avui arribarem als 31 graus, un grau més que ahir. Aitana, Lele Pons, anem a recuperar Teléfono.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Ràdio. Moment per acomiadar-se. Arriben les 11 al butlletí informatiu i les veus del matí. Salutacions de Toni Guerrero.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El jutge cita Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i també l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà, per tant, per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i també en pobles propers. També relaciona amb tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capital. S'estan fent escorcolls al barri de Font de la Pólvora de Girona, Riu d'Arenes, també a Cassà de la Selva, Les Cales, Sils, Caldes de Malavella, Brunyola, Llagostera, Bescanó i també Quart i Salt. Els agents han trobat, de fet, una plantació interior de marihuana en almenys en un dels dos domicilis escorcollats. I 17 dotacions dels bombers de la Generalitat treballen encara en una possible fuita de clor en una empresa del polígon de Bufalvent, a Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'ha produït en un contenidor exterior amb residus de piscines i clor de l'empresa Aqualim. El CEM ha atès 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I avui govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se a la tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament aquest matí també el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i abaixar ràtios a les aules. Avui qui sí fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a aquestes reivindicacions. N'ha parlat avui a la xarxa la Tània Arròs, que és portaveu nacional del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
5: Nosaltres fem també aquesta convocatòria per donar un marc nacional a aquestes convocatòries de docents i per veure que totes les reivindicacions al final en són una sola, que és tenir una educació al servei de la classe treballadora i arrelada al territori.
4: Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova vaga a tot Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. La vaga precisament coincideix amb el període previ a la selectivitat i els exàmens finals, fet que podria afectar directament els estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
7: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
8: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
7: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
8: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
2: 11 i 4 minuts aquí en directe, dimarts 26 de maig d'aquest 2026. Aquí estem en directe des de Ràdio Vilafant FM per acompanyar-te en aquest matí, agafant el relleu al nostre company Toni Guerrero, que des del punt de 8:45 ens ha dat doncs la programació habitual de cada dia en directe des del 107.3 de la FM i des de radiovilafant.net. Recordeu que aquest cap de setmana doncs, tindrem la tercera edició de la Fira Transfronterera de la Cervesa i, per tant, doncs, avui una de les primeres seccions que farem és parlar doncs, amb el regidor, amb en Francesc Gaspar, sobre aquesta tercera edició per conèixer tots els detalls del que la gent no es pot perdre aquest cap de setmana aquí al nostre municipi de Vilafant. Serà un dels continguts que compartirem i d'altres doncs, que anirem presentant-vos al llarg d'aquestes doncs, dues hores, des d'ara i fins la una del migdia. El que sí que cal dir és, i tornar doncs, a fer èmfasi amb aquestes notícies que us hem ofert avui amb el nostre butlletí de notícies, i és aquesta setmana que tenim doncs, temperatures típiques del mes de juliol, eh? Temperatures altes, assolint doncs, temperatures que poden acostar-se cap als 35 graus. Déu-n'hi-do, eh? Portem uns dies des del cap de setmana i aquest inici d'aquesta setmana amb molta estabilitat i molta calor. Ja tots vestits d'estiu, ja quasi. D'aquí res ens veureu doncs, amb xancletes ja, eh? O amb les geocs, no? Ja només faltaria això ja, eh? Posar-nos ja directament les sandàlies. Escolta'm, doncs posem una mica de música, no?, per encetar aquest matí de ràdio, i ho fem amb l'Anna Torroja, amb la seva cançó Rosa del Desierto. Així us saludem des d'aquí, des de la ràdio. Bon dia.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: Els protagonistes de les veus del matí.
3: Us agrada la cervesa artesana? Us agrada la provar tot tipus de cervesa de les dues bandes del Pirineu? Doncs a Vilafant ens encanta i per això dediquem a la festa de la cervesa artesana transfronterera, la tercera edició. I per parlar-ne m'acompanya en Francesc Gaspar, el regidor de promoció econòmica. Benvingut a Ràdio Vilafant.
4: Gràcies, bon dia, Mercè.
3: Festa, una miqueta... Quin és el concepte que heu plantejat aquest any? Tercera edició, però ni diguem festa, tindrem productors d'aquí i de la Catalunya Nord. Sí. Explica'ns una miqueta.
4: Bueno, mantenim el caire transfronterer, no? Que és una miqueta la diferenciació d'aquesta festa, no? Vull dir que hi ha productors a banda i banda, com has dit, del Pirineu, i això ja és un plus, perquè no sempre tenim oportunitat de provar cervesa artesana del cantó de la Catalunya Nord, no? Això per un cantó. I per l'altre cantó hem volgut donar-li el caire de festa perquè, bueno, volem que sigui això, volem que sigui un lloc, un espai on la gent pugui venir, amb un ambient tranquil i familiar també, amb bona música, amb grups... que puguin donar-nos aquest caire festiu, sobretot amb l'estil del rock, no? Que s'hi diu bé amb la cervesa, i una miqueta això és el que busquem, no? Un bon espai, a més el lloc és idíl·lic, és fantàstic per fer aquesta festa, és allà a la zona dels Pins, i bueno, és això el que busquem.
3: Això serà el dia 30 de maig, o sigui, tancarem el mes de maig brindant bé, no?
4: Sí. Esperem que ens faci bon temps i que ja pugui ser l'inici, el preludi de l'estiu, no? De tot aquest temps que dona més per prendre cervesa, per exemple, i que sigui la porta de... una mica d'obertura, no? Cap aquí, cap aquest temps.
3: Comentaves aquest espai dels Pins, que és un espai molt xulo, però potser desaprofitat una mica el fet de proposar aquest esdeveniment, no? Que ja és la tercera edició, una mica per reivindicar aquest lloc.
4: Sí, és un lloc que, bueno, personalment sempre m'ha semblat molt atractiu, perquè primer de tot hem de tenir en compte que és un lloc bastant central dins del nostre municipi i sempre hem dit que ens fa falta coses que ens uneixin, no? Els diferents nuclis que tenim, no? Aleshores, geogràficament ja és un lloc cèntric i vam considerar quan vam estudiar allà on podríem encabir aquesta fira, doncs que també era una mena de buscar aquesta centralitat i aquesta mena d'espai on ens puguem retrobar diferent gent que poder en el dia a dia no ens acabem de veure tant perquè tenim aquesta distància geogràfica, no? Aleshores, bueno, creiem que és un bon lloc. A més, és un espai a l'estiu, com és el bon temps, que si està bé, si està fresc, si està molt còmode, i bé, esperem que tot sigui tot un èxit.
3: A més, també tindrem food trucks, vull dir que no només podrem veure, sinó que també podrem menjar, podem anar-hi a sopar, vull dir que també és una proposta diferent per un dissabte, no?
4: Sí, és, és una búsqueda d'això, de passar una estona agradable en un espai maco i amb bona música, que puguis vendre la teva cervesa i puguis menjar el que sigui que portin la food truck que vingui. Bàsicament tot va envoltant d'això, d'un lloc, d'un espai agradable per passar una estona amb els amics, amb la família.
3: Hem dit 30 de maig, quins horaris tindrem?
4: Pues la festa començarà el dia a les 6 de la tarda i durarà fins a aproximadament a les 2 de la matinada. Aquest és l'horari que ens hem marcat, que pot anar mitja hora amunt, mitja hora avall, dependent de, evidentment, de la gent que hi hagi. I anteriorment hem volgut també, abans de l'inici de la festa, hem muntat una mica, i així hem relligat dos projectes que des de promoció econòmica ens fa molta il·lusió. Hem relligat la primera sortida en bicicleta per la ruta del Manol, que també es va inaugurar institucionalment ara fa poc. I buscarem aquest lligam també entre els que vulguin fer aquesta ruta de 20 quilòmetres i que de tornada puguin gaudir d'una bona cervesa, no? Que suposo que hi anirà bé.
3: Ara t'anava a preguntar, no? A part de la festa, doncs també aquestes activitats paral·leles, que també són importants.
4: Sí.
3: Aquesta ruta pel Manol, que serà tota una aventura, 20 quilòmetres, m'has dit. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí,
3: però només és una part.
4: El que està acostumat a fer la bicicleta, suposo que és una mitjana, no? Una ruta poder mitjana, vull dir, no? Tampoc és molt, molt llarga. Tampoc té una dificultat especial. L'única dificultat és que tens que travessar el riu alguna vegada. Per això
3: posa que hem de portar mitjons, oi?
4: Sí, la condició que hem posat, i a més que ho hem posat en el cartell perquè es veiés, és que es portessin mitjons de recanvi, perquè si no ets prou hàbil a l'hora de travessar el riu, pot ser que tinguis que posar peu a terra i et mullis, però és l'única dificultat que hi ha. I repeteixo, que jo crec que lliga bastant amb després arribar satisfet d'haver fet l'exercici i haver fet l'objectiu de fer la ruta, doncs poder-te asseure una estoneta i prendre una bona cervesa.
3: Home, de fet, molts grups de ciclistes queden precisament per poder fer això, no? Al final del trajecte.
4: Moltes vegades la bicicleta és l'excusa.
3: Exacte.
4: Per fer un bon esmorzar, un bon dinar.
3: O sigui, que els hi poseu fàcil el dissabte 30, doncs ja n'hi han de pensar en quina ruta fer i, a més, ens podem trobar, no? I, a més, descobrir aquest camí del Manol, que potser no el coneixem.
4: No, perquè, ja t'he dit que fa poc, evidentment, el camí existia des de fa molts anys i molts més anys abans que nosaltres, lògicament. Però sí que nosaltres l'hem intentat conjuntament amb tots els pobles que passa el Manol, doncs potenciar-lo i adequar-lo una miqueta i publicitar-lo, promocionar-lo per tal de, de que la gent tingui un lloc més per poder fer...
3: Clar, entenc que aquesta serà la primera sortida de les que es preveuen fer d'aquesta promoció d'aquest projecte, no?
4: Correcte, sí, és la primera sortida, tot i que evidentment ja el camí s'ha fet servir per la gent, però oficialment, diguéssim, i muntat per nosaltres és la primera vegada. Sí.
3: Quins punts d'interès ja es veuran, no? O per on es passarà en aquesta ruta?
4: Bé, hi ha diferents espais, ermites tancades, ermites que de molt d'anys i que estan allà, algunes en millor gust que altres. Hi ha, com no sé, pot ser evidentment l'ermita de Santa Eugènia, per què no l'Alzina de Can Massanet, l'ermita de Sant Jaume de Verdés o els Estanyols de Mas Maragall. Hi ha diferents llocs molt macos que estan allà una miqueta que no els coneixem gaire, tot i ser aquí al cantó, no? Per tant, és una ruta que, a part de fer l'exercici corresponent, també pots veure patrimoni de l'Alt Empordà.
3: Clar, a més, en bicicleta o a peu, també, vull dir que pots fer aquesta bicicletada i després això et serveixi per plantejar-te una ruta a peu, que potser 20 quilòmetres és...
4: No, pots adequar-la a les teves qualitats, diguéssim, com a ciclista o com a caminant. No? Vull dir, no és que sigui obligatori, evidentment, fer-ho tot.
3: Clar, és una activitat gratuïta, però cal que ens inscrivim, que això també és important.
4: Sí, perquè també volem tindre també una miqueta del control de les persones que puguin vindre i que puguin fer aquesta ruta. I sí, tan sols és inscriure-se d'una manera molt senzilla i molt fàcil.
3: Sí, de fet, a les xarxes socials hi ha l'enllaç directe i en el cartell teniu el QR que el podeu escanejar.
4: I, evidentment, com tu dius, és gratuït,
3: Per tant, és una manera de, també d'aprendre el camí. Veus, a mi de les coses que més m'interessen, no? Aprendre el camí que, a més a més, està marcat ja.
4: No, ja prèviament ja l'hem marcat, molt ben senyalitzat, i abans de començar a organitzar res, evidentment, ens hem assegurat que tot estigués ben preparats.
3: Que precisament vam estar el Manol l'altre dia amb la neteja del Let's Clean Up, aquesta iniciativa europea, i em vaig fixar precisament en aquests indicatius, que són de color groc amb un toc verd.
4: Correcte. Bueno, és el nostre patrimoni que més...
3: Clar, natural, cultural
4: que tenim, aleshores, perquè no barrejar cultura, patrimoni amb oci, no? I amb un oci com la festa de la cervesa, vull dir...
3: Bueno, no deixa de ser gastronomia, no? Que també és patrimoni.
4: Sí. Per tant, jo crec que lliga bastant bé.
3: Serà una ruta dura, ho dic perquè per les edats, no? Qui s'estigui plantejant, ostres, doncs mira, jo potser ho faria amb el nen. Què ens recomanes?
4: No és una ruta dura, no. Senzillament és que no és una ruta... O sigui, no és una...
3: No és planer, diguéssim.
4: No és una via ciclista, diguéssim, allò... No hem volgut fer res que no fos natural, diguéssim, i hem volgut deixar el camí tal com és. Per tant, no, per exemple, que la gent no s'esperi, doncs... per posar un exemple, al final del camí de la Muga, no? que se'n va cap a la desembocadura, que tot és llis, preparat i tal. Vull dir, aquí l'hem pogut deixar d'una manera natural,
3: tal com és el camí,
4: perquè jo crec que també amb això hi ha un punt de diversió, però no és una ruta amb dificultats, amb grans pujades ni baixades, vull dir, l'única dificultat que t'he dit és aquesta, la de travessar el riu unes quantes vegades.
3: Clar, que per això el tema dels mitjons de recanvi, que ha mainat a partir potser de 12 anys, així que també està molt bé, no? que sigui una proposta que puguem fer pares i fills, així més familiar, i acabar la festa, que la festa de fet també és per anar-hi en família.
4: Exacte,
3: no?
4: Vull dir, no és una festa, diguéssim, encarada tampoc a un públic que vagi només a veure, sinó vull dir que és algo que més de gent que vulgui anar a prendre una cervesa tranquil·lament i escoltar música o sopar inclús. I aquest és el caire, una miqueta que busquem.
3: Que seria una miqueta com el que és la mostra del vi en el cas de Figueres o altres fires de degustacions a Roses, que també fan mostres de vi, no? Que són persones que volen anar a tastar-ho, no? Aquesta part gastronòmica.
4: Correcte.
3: I posant el mapa a Vilafant com la capital de la cervesa artesana transfronterera.
4: Des de promoció econòmica sempre l'obligació que tenim és posar el municipi en el mapa, no? I que se'ns vegi. I vam creure que era una bona oportunitat aprofitar la festa transfronterera i també aprofitar la col·laboració del Duan Lab, que és la cooperativa que organitza també conjuntament amb nosaltres aquesta festa, i que ells a més són productors de cervesa i entenen d'això, doncs van pensar que era una bona oportunitat, no? Per exemple, val més ajuntar-se amb la gent que hi entén més de la cosa que vulguis tu fer.
3: Clar, cerveses d'estaran moltes, el regidor de promoció econòmica. Sé que la ruta en bicicleta no la podrà fer per qüestions físiques, que és molt llarga,
4: és massa llarga pels meus genolls, és massa llarga. Però, a més també organitzativament haurem d'estar fent un altre paper, sí. Però jo convido que tothom, que és igual si no volen fer els 20 quilòmetres, que facin un tros. Jo vaig fer un tros inicial, he fet de Vilafant fins a Avinyonet, per exemple, i hi ha racons que són preciosos. Són preciosos i que, a més, dius, ostres,
3: mira, una altra cosa que jo recomanaria, a part dels mitjons de recanvi que portin el mòbil amb bateria per fer fotografies.
4: Exacte. No, és evident. Això és indispensable perquè, si vols, faràs la ruta, però pararàs moltes vegades a tirar fotos, eh? Doncs, és algo molt maco.
3: Si els afan, que etiquetin a l'Ajuntament de Vilafant, perquè tenim ganes de veure aquests espais, aquests llocs tan xulos, i poder-los compartir, doncs, a les xarxes socials. Mira, això m'ho trec ara de la màniga, no. però jo crec que seria una proposta interessant, no?
4: També és una bona manera, com més... més vegades sortir
3: el camí del Manol
4: és la manera de que la gent la conegui, i no oblidem que els camins es mantenen
3: gràcies a que la gent els camina,
4: exactament,
3: no?
4: Si no, i a més amb aquestes pluges, vull dir, ràpidament allò se queda... No. Per tant, ens interessa que la gent hi vagi, amb el respecte que s'ha de tenir a la natura, evidentment, a un espai natural, però sí, l'hem de donar a conèixer, no?
3: Que tot allò que portem per fer aquesta ruta ens ho tornem a emportar quan l'acabem, no?
4: Això és evident.
3: Que parlaves del respecte.
4: S'ha d'anar amb una motxileta, amb un lloc on te pugui anar col·locant totes les deixalles, que els residus que puguis anar tinguent, i després llençar-lo en lloc que pertoca, sí.
3: Doncs agendo ja aquesta proposta completa, no? En ruta en bicicleta, l'hora de sortir d'ara, ara me la recordaràs, sí. I després aquest brindis, que també és important, doncs, en aquesta festa de la cervesa, que si voleu, doncs, quedar-vos-hi ja fins al final de la festa, doncs millor que millor.
4: Per recordar els horaris, doncs?
3: Sí.
4: La sortida del camí de la ruta de bicicleta del camí del Manol és a les 5 de la tarda, en l'espai dels Pins, i després, a partir de les 6 fins a les 2 de la nit, tindrem, doncs, aquesta festa amb cervesa artesana i amb grups de rock, bàsicament, de música de rock. Són tres grups.
3: Sí, que no els hem mencionat.
4: Que no els hem mencionat, però si em permets ho dic. Són, sí, Maybe Songs of Janis Joplin, el Cabeza de Gallo i el Cyberflame. Bueno, són gent que ja porten anys tocant aquest tipus de música, i jo em penso que als amants del rock els agradarà segur, i els que no siguin tan amants, doncs, bueno, per acompanyar i poder vindre a sopar o a prendre una cervesa, jo crec que també els hi serà agradable.
3: Doncs guardat el dissabte 30 a la tarda per passar-lo a Vilafant i participar de totes o de les activitats que es vulguin d'aquesta festa i aquesta ruta en bicicleta pel Camí del Manol. Gràcies, Francesc Gaspar, per
4: gràcies
3: venir a explicar-nos-ho, i que vagin molt bé les dues activitats.
4: Us esperem el dia 30.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
3: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
2: Inscripcions a www.vilafant.cat.
4: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Gràcies. Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant. No hi faltis.
2: Els protagonistes de les veus del matí.
3: Els protagonistes, Toni Guerrero, de les veus del matí, avui han vingut a peu amb aquesta caloreta. Sort de que ara estan aquí una estoneta amb nosaltres compartint les veus del matí, eh?
4: I amb l'aire condicionat, eh? Perquè
3: podran marxar.
4: Venir a peu des de l'Institut de Vilafant fins aquí, doncs és un trosset i aquests dies apreta molt. Avui, com és normal, estem amb en Pere Martí, que és professor d'història. Pere, bon dia.
5: Bon dia.
4: Tenim alumnes de l'Institut de Vilafant, tenim en Josep Gallego, professor de música, el tenim per aquí terra, sentat.
3: Descansant, no? Descansant, agafant aires.
4: Agafant aire amb l'aire condicionat per després, perquè s'ha de tornar a l'institut,
6: sí,
4: eh?
6: Vull dir. Sí.
4: I em sembla que és, bueno, és pujada la meitat fins a la piscina, després ja tot és baixada. Molt bé, doncs a punt per una altra secció que sembla que serà l'última, perquè ara tindran exàmens finals, estareu molt, molt atablats aquests 15 dies que queden, 20 dies perquè acabi el curs. Em comentàveu que fareu intensiu a partir del dia 8.
6: Sí.
4: És millor o pitjor l'intensiu? Que això sempre...
6: Molt millor.
7: Sí, molt millor.
6: Molt millor,
7: no?
6: Sí.
4: Allò, què fareu, de 8 a 3? Com...
6: No. Sí, no, de 8 a 1 i mitja, a 12 i 12
5: i 35.
6: 12.
4: És un mini intensiu, això,
5: sí.
4: Eh?
5: En 4
6: hores.
5: Sí, sí.
6: No, sí. Perquè normalment en fem 6, doncs ara en farem...
7: S'agraeix molt.
6: Sí.
3: Jornada reduïda.
6: Sí, sí, sí. Perquè les 2 hores finals amb la calor, el barracó,
7: yeah, són insuportables.
4: I teniu aire condicionat a tots,
6: sí,
4: els barracons?
6: Sí,
7: sí, sí, bueno, sí, però no es nota gaire.
6: Clar,
4: no, sí, clar, perquè us han posat una màquina de petita per la classe i
6: clar,
4: 30 persones allà dintre,
6: sí,
4: i tot
6: sol...
4: és el barracó, tot és metàl·lic, vull dir que agafa,
6: sí,
4: tota,
6: sí,
4: l'escalfor.
6: Sí, sí.
4: Exacte, i a l'hivern fred,
6: perquè sí,
4: el metàl·lic aquell...
5: El metàl·lic fa molta fred.
6: Sí, sí, sí, sí.
4: Bueno, esperem que l'Institut de Vilafant d'aquí un lustre, no?
5: Això diuen.
4: 50 anys estigui fet, ja no,
6: sí,
4: dic dos o tres, perquè sembla que, bueno, diuen que el 2027 podria, seria l'any que ve, començar, no sé si les obres, però començar, que això estaria el 2030.
5: Sí.
4: Si fos veritat, eh?
5: Tenim una cursa amb la Sagrada Família, ja en qui cava,
6: sí,
4: ah,
5: qui cava,
4: sí,
5: abans.
4: Bueno, ens porten avantatge, eh?
5: Sí, sí, ja els veig, ja.
6: Sí, sí.
3: Una pregunta, com a exalumnes, el dia que es faci l'institut, vindreu a...
6: Home,
7: sí.
3: Vindreu,
7: sí,
3: a la inauguració?
6: Sí. Els meus pares viuen aquí.
3: Amb els nets, no?
4: Si inaugura l'institut,
6: vindran
4: amb els nets a la inauguració de l'Institut,
6: sí,
4: de Vilafant.
6: Sí, sí, sí, tenim, sí, nets.
5: Bueno, però res, avui hem vingut a parlar una mica d'això, del final de curs, no? Una,
6: sí,
5: mica,
6: de la graduació,
5: de la graduació,
6: dels,
5: sí,
6: exàmens finals,
7: de l'estrès...
6: Sí.
5: Va, comencem per la graduació, va, sí, que és el que us mola. Quan,
6: sí,
5: quan la fareu?
6: El 19
7: de juny.
4: I feu aquestes festasses? L'altre dia aquí a la tertúlia comentàvem que ara totes tan guapes,
6: sí,
4: amb els vestidets,
6: sí,
4: tan bonics, els nois tan ben vestits, que ara van una mica així d'anar,
6: sí,
4: per casa, no? Allò, i després van allò ben vestits, amb,
6: sí,
4: un vestit,
6: sí,
4: maco,
6: sí, sí,
4: un traje,
6: sí,
4: corbat, allò, ben pentinats.
5: Totes, sí, a la pelo,
6: tot
5: totes a la pelo,
6: sí, sí,
4: maquillatge.
6: Sí, sí.
4: Maquillar,
6: sí. Maquillar, sí.
4: Els profes han d'anar una,
6: sí,
4: mica,
6: home,
4: jocs.
6: Clar, sí, sí,
7: no,
6: sí,
7: tant com nosaltres,
6: sí, no van tant,
7: també,
6: però
7: arreglats
6: han d'anar.
7: Sí, sí.
4: Bueno, aquí fem festa graduació, però és, dèiem que és una mica copiat dels Estats Units.
6: Sí,
4: tot,
6: sí,
4: això,
6: sí,
4: és un esforç per les famílies, perquè vol dir que això és vestits, si us,
6: sí,
4: heu comprar un vestit, maquillatge, perruqueria,
6: sí,
4: tot
6: és
4: això.
6: Car, és car.
4: És carillo. I després encara aquí em sembla que no fem festa, no? Es fa algun sopar, no?
6: Sí,
4: d'alumnes.
6: Sí,
4: després
6: ens anem a la discoteca.
4: Hosti.
6: Sí, nosaltres.
5: Tot, completo.
6: Sí, però això, en plan, l'institut ens prepara el que és la graduació, que la, bueno, en plan, les coses les ofereix l'institut, però nosaltres ho preparem, ho decorem com volem i tal, a l'àgora, i després també ens preparen un sopar, que anem tots a sopar
8: a Peralada,
6: sí, a Peralada aquest any, anem sí. tots
8: ens amb el professorat
6: el exacte, anem tots junts, ens donen el sopar, però després ja sí, aquest any nosaltres hem decidit que sí, però si volem anar a la discoteca i tal, això ja ho organitzem nosaltres i ens ho paguem nosaltres.
5: Però s'ha de dir que la, el que és la graduació ho organitza l'AFA,
6: sí,
5: i s'ha d'agrair a l'AFA l'esforç que posen i les hores que dediquen per poder organitzar les dues, bueno, tres, perquè ara aquest divendres, perdoneu-me, tenim la graduació de batxillerat i cicles formatius que es graduen aquest divendres, i després el dia 19 tenim la de quart d'ESO, vale? Les, tant una com altra estan organitzades per l'AFA. Llavors els professors el que fem és ajudar a muntar tot el que és l'acte institucional on es fan els parlaments i tot això, i després l'AFA és la que s'encarrega, doncs, de gestionar la reserva del restaurant i tot el que es farà en allà, i ells, en el cas de quart d'ESO, a l'última setmana que fem intensiva, deixem de fer classes normals i el que fan ells és muntar la seva graduació, i llavors se la munten ells, la que es farà l'acte.
4: Sí, però com aquell que diu, cada cicle teniu un acte de graduació, no? Que abans, per exemple, bueno, jo havia anat a l'EGB tiempos de aquella,
5: jo també,
4: sí, no, allà ni feien festa ni res, no? Però abans es feia una quan acabava, diguéssim, quan acabaves l'institut, que en aquell cas ja tenies 16 ben, o quasi 17, 18, que anaves, ja feies selectivitat, per dir-ho així. Encara no s'organitzava, alguns instituts ho feien, altres no, però bueno, no era una cosa tan oficial com ara, perquè ara des de quan acaben
5: primària també.
4: Primària també,
6: però molt més petita, jo no vaig fer cosa tan gran. Però vull dir, a mi m'agrada que es faci ara, però perquè abans no sé com anava del tot, però ara encara hi ha molta gent que ja no veurem, perquè no és, perquè ja batxillerat ja no és obligatori, llavors molts no fan batxillerat, se'n van a cicles a altres llocs, van a fer batxillerat a un altre institut, llavors te separes de molta gent amb la que al final has estat convisquent 4 anys i has vingut etapes molt boniques de la teva vida, llavors clar, el separar-nos es fa com això, per com despedir, perquè hi ha molta gent que no tornarem a veure i potser no tornaràs a veure en la teva vida, perquè moltes vegades el contacte es perd i ja està, i es queda així, llavors clar, a quart perdem el contacte, batxillerat amb altra gent, universitats diferents, llavors és com un acte com per despedir-nos entre nosaltres i el professorat algun.
7: Sí, jo ho he parlat també amb els meus pares i abans no es feia tot això, o sigui, abans no, la gent no es vestia tan elegant.
4: No, els seus pares segur que no van fer-ho.
7: No, els meus pares van anar vestits normals, no? I l'únic que... Bueno, és que no van fer això, perquè feien també la GB. I, bueno, anaven normals, no es celebrava tant, per dir-ho d'una manera. Es celebrava, sí, que ja després quan tenies la carrera o a batxillerat una mica, però no gaire.
4: Bueno, també és maco que s'organitzin aquestes festes per això que dèieu, no? Perquè heu estat 4 anys, alguns més, perquè alguns segurament venien de cursos anteriors de l'escola, i per tant ara esteu a les portes d'un futur que esperem que sigui molt bo, molt més fàcil, perquè tenim el chat GPT que no, per fer aquests exàmens finals, aquestes coses, doncs,
5: ajuda
4: que és una de les preguntes de on anirem amb les IAs, no? Que la pregunta aquesta, ajuden, serviran per millorar, i bueno, ja no parlem de la robòtica, no? Que jo aquest matí deia, acabarem anant al MediaMarket a comprar el robot X49 perquè ens faré els plats i ens netegi casa amb una quota de, perquè s'actualitzi, perquè aquest no frega, però si pagues la quota i s'actualitza segurament fregarà. Anem a aquest món tan automatitzat que
5: fa una mica de por.
4: Sí, fa una mica de por, perquè la gran incògnita és no tant per les feines o per aquestes feines, jo suposo, més especialitzades, no? Un robot mai podrà ser advocat, aquest mai, entre cometes, però hi ha feines, per exemple, un robot no podrà ser, serà bomber, però no serà bomber, vull dir, serà, ajudarà, o podrà ficar-se dintre d'un edifici que serà perillós per un ser humà, una cosa així, no? Però bueno, això encara tenim encara per anys, no? I aquí és una gran incògnita, no? Però clar, jo penso, sí, però tu amb una mina, que ara tenim 200 miners jugant-se la vida cada dia, podràs posar 200 robots. Amb una fàbrica, que hi ha una feina que és agafar una caixa i posar-la aquí, allò, una feina que està automatitzada, possiblement, o sigui que si algú vol estudiar robòtica,
5: un futur
4: molt bo,
5: I parlant d'estudiar, ara volíem també parlar una mica de l'estrès del final de curs, mica que porten, bueno, els de batxillerat, per suposat, ja han acabat, però els de quart d'ESO, que us expliquin, bueno, expliqueu vosaltres una mica.
6: A mi aquesta setmana m'està gustant bastant, perquè moltes vegades a tots els professors els hi passa que, clar, has de posar certs exàmens, un a principi de trimestre, un a final, però normalment mínim dos, perquè així pots fer mitjana i entra tot el temari. I clar, el segon trimestre sobretot entren moltes festes, moltes vagues, molt no sé què, que si les setmanes passen tal, que si excursions, no sé què, bueno, el tercer, més ben dit, tal, i llavors a tots se'ls acaba el temps i clar, les dues últimes setmanes tots els exàmens, tots de cop. Sí. Llavors, clar, en un dia en potser en tinc dos, després el segon en tinc un altre, i clar, això
4: et trobes amb 15 dies i 8 exàmens.
6: Sí,
4: i
6: ens costa,
7: sí,
6: molt
7: organitzar-nos.
6: Exacte. I, i a més, si després comptes amb el temps, que aquest sol, aquestes ganes, te donen ganes de platja, piscina, no d'estudiar, pues, costa moltíssim.
7: I sobretot perquè no estem acostumades. Jo crec que personalment és el primer cop que doncs quart d'ESO ja és més seriós, ens hem de posar en sèrio i és el primer cop que tenim doncs tants exàmens en tan poc temps i amb tant temari, una mica més difícil que l'any passat.
6: Sí. Sí.
3: Bueno, a més també amb el que diguem, no? Amb el temps que vivim avui dia, les xarxes socials o la sociabilització de la gent avui dia, que clar, és, heu d'estudiar, però també heu de tenir aquest moment doncs, de comunicació entre vosaltres, no? Sí. Que us serveix com a, per desestressar-vos una mica, no?
6: Sí.
3: Ho aconseguiu compaginar bé?
6: Sí, sí, sí, per sort sí.
7: Bueno, sí, ens costa, però ho aconseguim.
6: Ja, no, sempre hem intentat, a més nosaltres som molt sociables, som molt d'estar amb les amigues i tal, i sempre ho hem intentat, i jo crec que de moment ho estem aconseguint bastant bé. I en el nostre grup hem vist que les notes no, en plan, traiem bones notes i no ens han baixat, i hem aconseguit quedar bastant, en plan, veure'ns bastant fora del que és l'institut, perquè al final en plan, a l'institut podem parlar i tal, però si volem fer activitats entre nosaltres és més complicat.
7: No és el mateix.
6: No. Sí. Nosaltres anem a una cafeteria, juguem jocs de taula, fem coses i a l'institut no, sí, ho podem fer.
7: A més, totes tenim els mateixos exàmens, llavors diem, vale, aquest dia estudiem tots per català, que tenim l'examen el dimecres i el dia següent quedem. Llavors ens és, sí, més fàcil, no és el mateix de ser de diferents instituts, yeah, que anar a la mateixa classe.
4: Bueno, perquè s'ha d'organitzar allò del temps, heu de
6: clar
4: dir...
6: Sí.
4: I sempre, clar, tot i que, per exemple, si tu demà tens un examen, estudies avui pel de demà, no pots deixar el de dijous, yeah, sense fer, yeah, res, perquè et trobaràs que quan arribis a dijous vas una mica...
6: Sí.
4: Això és el que costa, no? Que has,
6: sí,
4: d'estudiar,
6: sí,
4: una cosa,
6: sí,
4: i l'altra. I a vegades en el cervell hem de tenir 50.000 punts i 50.000, sí, sí, coses. Bueno, però també va bé perquè llavors us prepareu més per batxillerat,
6: clar,
4: per
6: aprendre cursos, a organitzar-nos,
4: cursos,
6: que és
4: superiors...
6: Sí, sí.
5: Però és bàsic, eh?
6: Sí, sí, és que és el més necessari, aprendre's a organitzar. Però al final jo crec que això és pel que més serveix quart, perquè al final quan has d'entrar a batxillerat o algun cicle formatiu, bueno, el cicle formatiu crec que va diferent, però normalment agafa les notes de primer a tercer d'ESO, perquè no dona temps d'agafar les de quart, perquè clar, tu t'has de preinscriure i no tens encara les notes finalitzades. Llavors, clar, les notes de quart al final no compten, per entrar a algun lloc no compten tant, però ens serveix a nosaltres per començar a organitzar-nos, perquè és quan ara tenim molt més temari i molt més exàmens, i llavors és aprendre a organitzar-te per així batxillerat, que no se't faci tan cap amunt, perquè si ara no agafo l'hàbit de, vale, tinc aquest examen, doncs començo a estudiar abans i m'ho preparo i no aprenc com estudiar, si ho he d'aprendre quan comenci batxillerat m'estamparé contra una paret i m'acostarà moltíssim a arrencar de veritat, i el primer trimestre potser serà un desastre.
5: Totalment d'acord, t'ho dic per experiència, eh? Sí, el primer batxillerat, ja, els que no s'han acostumat a quart d'ESO a agafar uns hàbits, uns mínims hàbits d'estudi, d'organització,
4: batxillerat els hi costa més.
5: El primer trimestre ho passen bastant malament, ja s'acaben adaptant, eh? Perquè al final aquesta gent jove tenen una,
4: sí,
5: capacitat d'adaptació impressionant, però això no treu que els primers mesos ho passen bastant malament els que no s'han acostumat a fer això. Per tant, és bo que elles pues, parlin aquesta experiència i que, sí, ja s'estiguin acostumant a organitzar-se i a gestionar el temps.
3: Hi ha experiències, d'altres companys o coneguts que hagin pogut, us ajuden també, us donen consells per...
4: Els que ja han fet batxillerat, no?
3: Correcte, sí, correcte.
6: Sí, un dia vam passar a parlar-nos de com seria batxillerat i de com afrontar-ho i tal, però també, clar, i a mi sempre m'han estat dient de, no, batxillerat tal, fa molta por, no sé què, però jo crec que fins que no ho vius de primera mà no ho interioritzes de veritat, de,
7: sí,
6: estic a primer batxillerat, aquí les coses importen, perquè si tens molt clar el que vols fer futur, has de centrar-te i saber el que necessites i agafar-ho, perquè és la nota que necessitaràs per la resta de la teva vida, és molt important ja. I llavors crec que fins que no ho assimiles, per molt que te diguin no, és supercomplicat, vas com...
7: Sí, a part que cada persona és diferent, cada persona tarda el que ha de tardar en adaptar-se i doncs això.
4: No, i cada un té la seva manera d'estudiar,
7: sí,
4: hi ha gent que llegeix una cosa, ja li queda, hi ha gent que no, que li costa,
7: sí,
4: i ha de llegir dos o tres vegades, per això els exàmens, les notes, si no tothom trauria un 10, no?
7: Clar,
4: hi ha gent que
7: exacte.
4: Treu un 8, un sí. 7, un 9, sí. un 6 o els que no són tan aplicats encara menys, no?
7: Sí. Batxillerat també està bé perquè pots triar, bueno, tens més opció d'optatives, ja que per exemple, jo ara estic fent mates i jo sóc de lletres, sóc sí, un clar exemple
4: això diguem tots,
7: de lletres.
4: Quan van malament les mates.
7: Sí. I bueno, a mi m'ho diuen que sí. he de fer lletres i tot, bueno, també jo m'ho veig. I doncs això, batxillerat, doncs jo m'atriaré un batxillerat on...
4: Amb més lletres, menys
7: sí,
4: mates.
7: Sí, amb menys mates i que si puc oblidar-me les mates, millor per mi. I a elles, per exemple, els agrada molt les mates i tot, i doncs poden
6: la
7: triar...
6: La sí, sí, són molt de números.
7: Les optatives, doncs...
4: Però això sí. va bé, perquè no tots som iguals, com dèiem abans, sí, i per ja. tant uns tenen una vessant matemàtica més fàcil, no? I jo, a mi m'acostava molt els que, allò dels quebrados, no? Que deien abans... em costava molt i després sí. naturalment si tu vas a una feina d'enginyer una cosa així, doncs necessites moltes mates
7: sí.
4: però per fer periodisme no necessites yeah. moltes mates
7: sí.
4: no?
7: Bueno, sí, sí. en aquest sentit ens motiva molt més perquè jo faré batxillerat tecnològic i el faré perquè l'he escollit jo, llavors sí. les assignatures que jo he triat a mi m'agraden i pues, jo gaudiré bueno, que sí, gaudiré sí. estudiant i m'esforçaré però perquè de veritat és algo que em motiva.
6: Mm-hmm. Clar, és això, perquè per exemple durant tota l'ESO t'han donat les assignatures, per exemple jo feia visual i plàstica, se'm dona fatal, no m'agrada, jo ho passava totes les hores de plàstica, per mi era una tortura, jo ho passava molt malament i tal, llavors clar, poder triar el que te motivi més i el que més t'agrada i tal, doncs te facilita una mica les coses a l'hora d'estudiar també, perquè dius, bueno, almenys és algo que m'interessa o que se'm fa mitjanament interessant, que clar, hauràs de passar moltes hores fent això, llavors mm-hmm. està sí. molt bé això.
4: No, és allò de dir, ho hem de saber fer, que potser no ho farem... Et poso l'exemple de l'arrel quadrada, no? Allò que es diu sempre. Vale, plegues d'estudiar, passen els anys... Quantes vegades a la teva vida has tingut que fer una arrel quadrada? Mai, o molt
7: poques. O funcions, eh?
4: I llavors, quantes vegades... O sigui, quan l'has d'anar a fer, tens una calculadora.
7: Ja, és que...
6: La mania de no agafis la calculadora.
7: Van, sí, sí, ara clar, tot s'està
4: és això, que aquelles
7: sí.
4: coses que dius i allò que parlàvem al principi ho hem de saber fer, però si després li pots preguntar al ChatGPT
7: sí, no sé, per exemple, ja. Ara amb les intel·ligències artificials és sí. molt fàcil. Sense,
6: però tampoc s'ha d'intentar
4: no
6: d'aprendre
4: gaire,
6: i no has de d'aprendre, en plan potser pots demanar ajuda a qualsevol cosa però intentar no d'aprendre d'això, perquè al final també intentar que la gent tingui una mica de sentit comú i una mica de coneixements de tot, perquè ja, oi, jo visc cada persona que...
7: Home, ja, però sí, això sempre.
6: Sí, això no, s'ha d'intentar.
3: Com dèiem abans al començament, Toni, avui és poder la seva darrera intervenció. També m'agradaria aprofitar aquest darrer minut que ens queda per, primer de tot, per donar-vos les gràcies, perquè per nosaltres, i en Toni avui pot donar fe, el món de la ràdio ha passat per moltes fornades, hem tingut doncs, anys que han tingut més participació del jovent, menys, ens agrada conèixer les vostres experiències i ens agradaria una miqueta conèixer de la vostra mà com heu viscut aquesta experiència de la ràdio, si us ho havíeu plantejat o si el col·laborar amb nosaltres us ho heu plantejat doncs, de fer algun podcast, de fer algun tipus de programa, com ha estat la vostra experiència aquí?
5: Carlota, va.
7: Carlota.
5: Sí, la Carlota. Compte primer.
4: Que jo... Compte que jo em jubilaré aviat i ara el substituirem per una IA, que és més barat.
7: Doncs a mi personalment m'ha agradat molt formar part d'aquest projecte Instants de la ràdio. Jo fa que participo en aquest projecte des de fa 2 anys. Que m'ho van proposar a primer d'ESO, bueno, a segon d'ESO també, però vaig dir que no, però perquè en aquell moment estava molt centrada en les meves notes, en estudiar i tot, però després em vaig com deixar fluir, vaig intentar doncs afegir coses i...
4: És fàcil, és més fàcil.
7: Sí, i vaig...
4: El doncs, micro fa respecte, però després quan estàs l'agafes, és com tot a la vida.
7: Sí,
4: eh?
7: Sí. I doncs m'ha agradat molt poder formar part també estar amb les meves companyes que han anat variant aquests 2 anys i doncs si m'hagués de dir una cosa em diria que quan m'ho van proposar també a segon d'ESO ho tindria que haver fet també perquè és una experiència única que no tornaré a viure i que...
3: Us ha ajudat una mica per perdre la vergonya per la públic o directament mai ho he tingut problema?
7: Sí, jo mai he tingut vergonya.
4: Va una mica s'ha de tenir en algunes coses, sí. però bueno, tampoc...
7: I això em fa bastanta pena deixar perquè vol dir que ens fem grans, que ja acabem l'ESO I doncs m'ha agradat molt poder-ho compartir amb vosaltres i això.
3: Molt bé.
7: Doncs moltes gràcies.
5: Alba?
8: Vale. Jo he començat aquest any perquè els altres anys no em van cridar per fer instants. Llavors és el primer any i també més he començat com a meitat. Jo al principi no venia perquè a mi m'agraden molt els números i hi havia un projecte que era de fer un coet i sobre tecnologia i tal, i jo va ser el que vaig triar, que es deia Reptes Matemàtics o alguna cosa així, però va haver-hi un problema i es va haver de cancel·lar el projecte i llavors m'han dit tal, tens l'opció de més que res nosaltres vam buscar la solució, vam preguntar tal, perquè al final eren 2 hores que nosaltres fèiem altres coses i les volíem aprofitar, i vam preguntar podem anar a provar un dia a ràdio, perquè teníem a la Carlota i la Laia, que no està avui, que són amigues nostres, i vam dir podem anar amb elles així a provar ràdio, i vam venir un dia i ens va agradar i vam decidir que quedar-nos, i jo crec que va ser una molt bona elecció. A mi m'ha agradat molt, m'ho he passat molt bé i crec que és una experiència molt guai, que molta gent hauria de provar, que si te criden del projecte Instants i decideixes triar un, Revista també està molt guai, segons m'han dit els meus companys, i jo al principi Reptes Matemàtics també m'ho passava bé. Llavors, si us criden i veieu que ho podríeu portar, jo ho faria, és una experiència molt xula de fer.
3: Mm-hmm. Molt bé.
5: Alexandra.
7: I jo primer de tot dic animar la gent a venir aquí, perquè a mi ha sigut una experiència superguai, i òbviament triar el que més t'agrada, si t'agrada més Revista doncs participa a la Revista, però jo dic que ràdio està superguai, i sobretot a mi el que em fa sentir és estar molt, molt orgullosa de mi mateixa al poder participar a la ràdio del meu propi poble. Llavors Ràdio la fan per mi, venir aquí alguns dimarts a parlar doncs m'agrada molt. I doncs això, a mi m'ha agradat molt, no m'agradaria parar de fer això, però bueno, ja som a quart d'ESO, l'any que jo vaig ser i això.
4: Sempre estem aquí, eh? O sigui, ja, pots estar estudiant, pots venir sempre, o podeu venir sempre que vulgueu a fer altres coses.
5: No us plantegeu de venir algun dia a fer
4: podcast?
5: Si heu parlat?
7: Sí, ho hem parlat.
3: Penseu que...
7: Sí, i respecte a lo del podcast, bueno, aquest estiu passat vam començar a fer un podcast entre les amigues. Bueno, no va arribar enlloc, però vam començar així, i jo crec que aquest estiu, si ens ho proposem, també podem...
3: Penseu que...
7: Vam fer una nota de
3: veu. Projectes...
4: Necessitem sang nova amb idees noves, sí. I avui en dia la facilitat del podcast és que pots fer-ho del que a tu t'agrada.
7: Sí, per començar és bastant fàcil també. Sí, ho penses a YouTube, a Spotify, exacte. I ja està. Sí.
4: Jo sempre dic a la gent, feu, o quan venen a fer un programa, volen fer ràdio, feu alguna cosa que us agradi, perquè si vens a fer... A mi, per exemple, jo no sóc d'esports, miro futbol, però no sóc d'esports, i em fas venir a fer un programa d'esgrima, golf, i no sé què, ho faré amb una mala gana, ja, terrible,
7: sí,
4: no?
7: Sí, has de fer el que t'agradi, el que t'agradi.
4: Clar, llavors, que és allò que tu prepares, ho fas, sí, estudies, mires les xarxes, no sé què...
7: Sí, i no se sent com una feina, és
4: exacte,
7: com per interès.
4: És com un hobby.
7: Sí. Mm-hmm.
3: Pere, moltíssimes gràcies també a l'Institut per la part que us toca
5: i en Josep,
3: que el veig aquí assentat, Josep, gràcies.
4: I la paciència de venir a peu, de tornar a peu, que Déu-n'hi-do,
7: donar d'aquí a les forques. Així fem esport, no?
5: Sí. Home, és la calor, és que venim amb una calor que...
7: Sí,
5: però
7: avui...
4: Bueno, aneu passejant, no tingueu pressa.
5: No.
4: Jo almenys, com a estudiant, us paro, jo no tindria pressa per arribar a l'Institut.
7: Nosaltres no tenim pressa.
3: A les 2:45,
7: justament ens toca
3: menys.
7: Socials.
3: Clar, es pot fer un camí per la bòbila, fer una mica de natura.
7: Sí, de turisme, no?
5: Ara que han arreglat la bòbila, que està espectacular,
7: sí,
5: i fa publicitat que tenim aquí, ara una recuperació del patrimoni molt xula.
3: Molt xula.
5: L'altre dia vaig anar-hi i s'ha de fer propaganda també, que Vilafant s'està posant al dia amb aquestes coses i amb aquesta gent jove que hi han d'anar i han de conèixer la història del seu poble també.
7: Sí, ara hi passarem.
5: Defecte de profe d'història.
3: No, cap problema.
4: Sí, sí. De mica en mica aneu cap a l'Institut.
7: Sí, abans d'arribar a l'Institut ens ensenyes tot això. I no hi ha pressa.
8: Ens fas una presentació?
5: Bueno, jo suposo que en nom d'en Josep i meu també agrair a la ràdio que ens permeteu venir amb aquesta gent jove a gaudir d'aquesta experiència tan meravellosa que és la ràdio, que una mica a les noves generacions es vagi inculcant el no deixar d'escoltar la ràdio, i no només no escoltar, sinó també
3: participar-hi.
5: I aquesta és la nostra tasca també com a professors, no? Una mica inculcar aquest amor a les coses que són de sempre i que no s'haurien de perdre mai. Mm-hmm. No? I en aquest cas la ràdio Vilafant, la ràdio del nostre poble.
7: Sí.
4: Ell també anirà a la inauguració del nou institut.
3: També.
4: Però arribarem d'aquí molts anys.
3: Sí, molts anys. Moltes gràcies a totes i a tots, i fins a proper curs.
5: Proper curs. Ja hi podeu comptar. Moltes gràcies.
7: A vosaltres. Adéu, merci.
9: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A Optipunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. Optipunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se ara en la seva defensa judicial. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare Isaac Andic durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024. La jutgessa instructora considera que hi ha indicis suficients per atribuir-li un delicte d'homicidi i apunta contradiccions en les versions dels fets. I també el jutge cita Begoña Gómez, dona de president Pedro Sánchez, a una audiència preliminar el proper 9 de juny i adverteix que si no assisteix serà conduïda per la força pública. També estan cridats a compareixer els altres dos investigats, l'assessora de la Moncloa, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. I els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu policial amb uns 600 agents per desmantellar una xarxa policial dedicada al tràfic i al cultiu de marihuana. També es relaciona amb la tinença il·lícita d'armes i el blanqueig de capitals. De fet, s'estan fent escorcolls en més de 10 municipis de les comarques gironines. Des de primera hora del matí ja s'han trobat dues plantacions i també hi ha detinguts i no es descarta que n'hi hagi més al llarg d'aquest dia. El cas està sota secret d'actuacions. I Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del pla Secant després de controlar la incidència química registrada aquest matí a l'empresa Aqualim al polígon industrial Bufalvent de Manresa. L'avís s'ha rebut poc després de les 7 del matí per una reacció de clor en un contenidor exterior amb residus de productes de piscina i altres elements químics. El CM ha atès a conseqüència 9 persones, de les quals 3 han estat traslladades en estat lleu a l'Hospital Altaia de Manresa. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament avui el govern aprovarà la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport així a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Avui qui fa aturada són els estudiants universitaris i de secundària que se sumen a les reivindicacions dels docents. Demà els docents reprendran les mobilitzacions amb una nova jornada de vaga a tota Catalunya. I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals. La vaga coincideix també amb el període previ a la selectivitat i als exàmens finals, fet que podria, per tant, afectar estudiants que utilitzen les biblioteques per preparar aquestes proves. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: I aquí continuem a la ràdio després de les notícies. Quina il·lusió, doncs, que els ha fet la mainada haver vingut aquí als nostres estudis. Jo baixant i pujant escales, ja no sóc com el d'abans. Pujant una miqueta, baixant les escales ràpid, et canses. Aquí estem amb Álvaro de Luna, comença aquesta nova hora en aquest 26 de maig, aquí a Ràdio Vilafant.

0: Álvaro de Luna està a l'amanecer aquí amb nosaltres compartint aquesta proposta musical des de Ràdio Vilafant FM en aquest 26 de maig. Aquesta horeta doncs, que estarem acompanyats amb fogons i davantals i també amb joves amb ofici.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
7: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, què tal? Com esteu? Esteu, doncs, preparats per agafar uns bons apunts? Perquè, a veure, això de la cuina, sempre les bones cuineres tenen el seu truquet. I tenim la nostra cuinera de la ràdio, la Joana Bolins, bon dia.
1: Bon dia, bon dia a tothom.
0: Que sempre posa, doncs, els porros a tot arreu. Jo ara al final m'estic acostumat,
1: sí?
0: Eh?
1: Sí? Va, molt bé, doncs això, va bé.
0: Vinga, què fem avui?
1: Doncs avui us porto uns fideus de pagès.
0: Apa.
1: De pagès perquè no són mixtes, ni són de peix, sinó són tots en carn.
0: Apa, què és això? Un joc de...
1: Clar, perquè els fideus els pots fer mixtes, sí, els pots fer de moltes maneres, i aquests de carn, doncs, són molt bons i queden, bueno, i també per variar una mica.
0: Vale, molt bé.
1: Doncs, què necessitarem? Necessitarem per 4 persones, com sempre, uns 350 grams de fideus del número 4.
0: Vale,
1: bueno, jo dic del número 4, que si us agraden aquells foradats de cada cantó, el més primet també, però a mi me queda massa tou, no m'agrada. M'agrada més el dente.
0: Jo massa tous tampoc,
1: I aquest, el número 4, és l'ideal per fer això. Els fideus sempre es compta uns 80 grams per persona. Així com l'arròs, n'hi posem 100, el fideu allarga més.
0: Ah, va,
1: condeix molt més que l'arròs. I llavors per això fem això, que si volem posar tot el paquet, que és de 450, li posem tot, i llavors l'única cosa que hem de variar una mica és una mica la tomaca, posar-hi una cullerada més, i ja en tens per un altre dia, si vols, eh? Però per aquesta quantitat és això. Llavors, un quart de quilo de costella, 250 grams, costella de porc, 4 salsitxes, i ho podeu fer o tot de porc, llavors hi podríeu posar una mica de secret ibèric tallat també finet, a l'última hora, perquè no es quedi massa sec, o jo vaig fer, a mi m'agrada molt escurar, i ho vaig fer amb bales de pollastre i la cuixeta.
0: Ah, molt bé.
1: La punta de l'ala la retiro.
0: Sí.
1: Eh? Doncs llavors ho vaig partir pel mig, la vaig separar, diguéssim, l'ala i de la cuixa de l'ala, i vaig posar 4 ales i les seves cuixes.
0: Molt bé.
1: Un pebrot verd i un pebrot vermell, si us agrada. Una ceba grossa, i ara la ceba sempre he gastat la de Figueres. Però ara fa un temps que gasto aquella vermella, que a vegades deia, i doncs aquella vermella ara quasi bé s'aprofita tota, perquè la de Figueres et trobes ara, depèn de la temporada, suposo que deu ser, que al mig sempre està passat, podrit.
0: Ah, sí.
1: Que fa aquella olor tan desagradable,
0: sí, que queda com blava, eh?
1: L'has de llençar, perquè allò fa una olor com de podrit. Doncs aquesta, quasi bé l'aprofites tota, la ceba, vull dir.
0: Molt bé.
1: I també queda molt bé.
0: I no se'n diu cap nom així,
1: no, ja veuràs, ceba vermella, una ceba que és molt vermella.
0: Vale.
1: I està dura, que tu com la toques està dura.
0: Ah, vale, molt bé.
1: Llavors, alls, un parell o tres de grans d'alls, peba vermell dolç, com sempre, un bon raig de birranci, oli, sal i pebre, com sempre, l'oli sempre que sigui oli verge, i llavors aquí jo sempre faig una picada en els fideus d'ametlles i julivert, o avellanes, és igual el que tingueu, ametlles i julivert.
0: Això dels fideus, doncs veus, ara que ho dius, fer una picada no l'he fet mai.
1: Sí, doncs,
0: i segurament
1: resulta molt. I llavors hi farem, per aquesta quantitat, un litre de brou de pollastre o de verdures, eh? Si fem tot el paquet n'hi haurem de posar més d'un litre. Sempre els fideus hem de comptar el doble, així com l'arròs hem de multiplicar per 3, el fideu no. Si són 400, són 800.
0: Val.
1: 4 i 4, 8, eh? Perquè el fideu, i a més aquest, perquè en 6 o 7 minuts està, no es veu tanta aigua. És clar, hem de pensar que l'arròs el bullim 20 minuts. Absorbeix molt més el caldo, molt més el brou. Doncs els fideus no tant, i llavors n'hi hem de posar menys, eh?
0: Llavors, hem de posar-ho a mesura que tapi els fideus?
1: D'aquest litro, per aquesta quantitat de fideus, quasi bé li hem de tirar tot, en deixem una mica, quasi bé tot. Llavors, primer de tot, què farem? Agafarem aquest oli, sempre un oli extra d'oliva, verge, i enrossirem la costella, aquest, i aquest pollastre, i de cap d'un rato hi posarem les salsitxes. Jo sempre hi poso 3 o 4 grans d'all, sense pelar. Allà mateix, eh?
0: Sense pelar,
1: sense
0: pelar. Dius ara?
1: Sí, i els alls moltes vegades amb el rostit i tot sense pelar. Sí, tal com venen.
0: Hi ha moltes vegades que te recomanen xafals així?
1: No, jo no els aixafo, no. I queden tubets. Llavors enrossirem tot això, i quan tinguem tot això, aquesta carn ja ben enrossida, la separarem, I en aquest mateix oli hi farem aquesta ceba, i posarem aquesta ceba, l'enrossirem ben rossa. Quan la tinguem ben rossa, hi posarem un bon raig de birlanci, que ens pujarà molt més el color de la ceba, perquè els sucres de tot pugen, i quedarà molt més bé. I llavors és el moment de posar-hi aquesta mica de pebre vermell i aquestes 4 cullerades soperes de tomaca, de tomaca natural. Llavors aquesta tomaca i aquesta ceba la passarem poder uns 10 minuts i anirem tirant una mica de brou d'aquest que tenim ja a punt, i com veiem que ens quedo ja com una pasta, i posarem tota la carn aquella que hem sofregit.
0: Val, molt bé.
1: I ho passarem poder 15 minuts perquè ens quedi, aquesta carn ens quedi una mica tova. Llavors, si hem volgut posar el pebrot verd i el pebrot vermell, també és el moment de tirar-li perquè no ens quedi massa tou. I quan ho tinguem tot això ja ben passat...
0: Oh, perdona, Joana, el pebrot com el talles?
1: Jo d'ouets, a daus, sí. I el pelo, sempre el pelo, eh? Sempre, sí. El pebrot pelat. Llavors hi posarem aquest pebrot, el deixarem també 5 o 6 minuts, ho rectificarem de sal i de pebre. Jo sempre hi poso en el sofregit sal i pebre, perquè queda, com hi tires ja els fideus, ja agafa un gust, Llavors ja hi haurem posat també aquesta mica de pebre vermell que hi hem posat perquè no se'ns agafi, ja li tirarem l'última hora, i passarem tots aquests fideus ben passats. Tindrem el brou sempre calent, li tirarem, i depèn del fabricant el que ens digui, és el que estarem. I llavors hi tirarem aquesta picada.
0: Ah, molt bé.
1: Aquesta picada
0: molt
1: que
0: bé,
1: hem dit. Jo la picada no la faig amb el morter, perquè hi ha gent que pica no amb el morter. A mi m'agrada més fina. Doncs jo ho poso amb el mini pímer, les ametlles, les avellanes, 10 o 12, no ve d'una, un granet d'all, una mica de julivert, ho trituro amb una mica d'aigua i li tiro.
0: Val. I bueno, ja li tires tot, és clar, després no es deu notar, perquè en vegades si ho fas amb el morter...
1: Amb el morter, clar, es nota els trossos. No, això queda ben fi. I després, depèn del fabricant, si ens diu 10 o 12 minuts, ho provarem, ho rectificarem de sal, i al cap d'aquest rato ja el podem servir.
0: Ah, molt bé, no?
1: Sí.
0: Jo, ara, en aquest plat, sí que agafo el bona nota de la picada, eh?
1: De la picada, sí, aquesta picada, així com l'arròs no cal, perquè l'arròs té molta més fècula i et quedaria molt espès, doncs en els fideus aquesta picada hi va molt bé.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, repetim, Joana,
1: repetim
0: els
1: ingredients,
0: a veure.
1: Doncs aquests 350 grams de fideus, el quart de quilo de costella, 250 grams, les salsitxes, les ales i cuixa de pollastre, una per cada un, que són 4, el pebrot verd, pebrot vermell, una ceba grossa, la tomaca, 4 cullerades soperes, llavors els alls, que els alls aquests els posarem ja junt amb, quan rostim aquesta carn, i després, si voleu posar, jo hi poso un pèl de canyella. Però no en branca, en pols, en el sofregit.
0: Una miqueta així.
1: Però no ens passem, perquè això fa com tots, vull dir, les herbes, tot. Tot en mesura, i és bo.
0: I ens passem una mica amb les espècies,
1: Això amb les espècies, vull dir, és això. Doncs llavors, com jo faig aquest sofregit, que tinc la ceba i la tomaca, sempre hi poso un pèl de canyella en pols, una mica de canyella en pols,
0: bé,
1: i don una substància molt bona, una mica de canyella, el pebrot verd i el pebrot vermell si li volem, aquest bon raig de birranci, oli, sal, pebre, la picada amb aquestes ametlles i el julivert al nostre gust, i el brou, un litre de brou el teniu a punt, sempre calent, que no li tirareu tot, a lo millor amb 800 en tindreu prou.
0: Bueno.
1: Doncs llavors el reservem, o a lo millor aquests fideus que hi heu posat se'ns veuran, perquè depèn del fabricant se'n veu més aigua o menys, més líquid. Doncs llavors depèn del fabricant, li haureu de posar tot o no.
0: Bueno, o segons també el gust de qui s'ha de menjar,
1: Que si a nosaltres ens agraden més sucosos,
0: sí,
1: i posem més brou. Si no ens agraden més secs, i llavors aquest plat també, si us agrada, el podeu fer al forn.
0: A l'hora d'acabar de coure, okay.
1: Sí, o sigui que si són 10 minuts, 5 al foc i 5 al forn, dalt i baix, que ja el teniu preescalfat a 180.
0: I què hi fa, això?
1: Queden més saquets de sobre. No queda tan malós, Queda de sobre, clar, al posar dalt i baix, queda més sec.
0: Bueno, és clar, això pot ser igual que amb l'arròs, no?
1: Ah, exacte, l'arròs, que el dia que el volem fer sucós, o el dia que el volem fer al forn, que també li posem.
0: Molt bé, Joana. Doncs un bon plat, tenim-lo en compte. I bé, doncs sempre traiem cada setmana algun d'aquests truquets, d'aquestes coses que tu saps fer i que, doncs mira, les podem anar aplicant a casa.
1: Exacte.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, doncs au, adéu-siau.
0: Fins la propera
1: setmana, adéu.
2: Continguts en xarxa. Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. No hi faltis.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda. Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
3: A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
4: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
5: Vuitanta anys enrere, a les Terres de l'Ebre, i especialment a Tortosa, hi havia una petita xarxa de fàbriques de xocolata. Durant una època n'hi havia gairebé una desena, també a Vinaròs o a Xerta. Llavors, era un producte molt més preuat que avui dia, i es produïa i consumia d'una manera molt diferent al que és habitual en l'actualitat, a la pedra. I a Tortosa, d'entre els negocis dedicats a fer-ne, en destacava un, Xocolates Creo, unes sigles que feien honor als seus fundadors. Malgrat el seu èxit, es van vendre a l'empresa, i qui la va comprar, el 1955, va ser un altre tortosí xocolater, Josep Maria Benet. 70 anys després, la seva neta, la Cinta Benet, nascuda el 1993, continua passant hores i hores a la mateixa fàbrica, al barri de Ferreries, a l'altra banda del riu, que diuen, fent la mateixa xocolata amb les mateixes màquines i el mateix mètode. Des que va posar-s'hi pels vols de 2018, l'esperit ha estat el mateix, fer el que sempre s'ha fet perquè així s'ho estima la gent de Tortosa i les Terres de l'Ebre, per fer-ho alhora a adaptant-se des d'aquestes arrels al món contemporani, el de la rapidesa, el consum industrial i les xarxes socials. Sense perdre l'essència, transformant-se a través d'ella.
6: Hola! Passeu! Benvingut!

0: Bàsicament. I a més tenim aquí una petita part de museu de tot que han sigut doncs, tots aquests més de 85 anys que portem fent xocolata aquí a Tortosa.
1: Els primers records de la Cinta són a la fàbrica. Quan era petita i li ho preguntaven a l'escola, que el seu pare fos xocolater era una cosa normal. Però que fos autònom la descol·locava. No sabia què era. Ella deia que tenia una fàbrica de xocolata i recorda que ningú ho acabava de processar. El Joan, l'home que llavors feia de xocolater, li donava el que deien les cagarrines de xocolata. Aquella era la millor xocolata del món. Ho explica amb delit. Es passava hores a la fàbrica de petita. Això i la fascinació dels pares per les antiguitats han fet una combinació essencial en el seu tarannà. Quan van estudiar publicitat a Barcelona, basava els treballs en la fàbrica i després, amb 22 anys, va estudiar pastisseria a l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona i pensant en la xocolata i amb l'objectiu de tornar a casa. Estar en un despatx no era una opció.
2: Me vaig formar allà i quan vaig acabar tenia clar que ja n'havia tingut prou de Barcelona, que el meu era el poble, i vaig tornar aquí a Tortosa, és una ciutat molt petita, i vivia amb mon pare. Dic, me vaig a buscar feina de publicitat. I vaig estar treballant a una agència i per les tardes venia aquí a ajudar-los. Feia mitja jornada i per les tardes venia aquí a ajudar-los en el que fos i tal. Hasta que va arribar el punt en què vaig dir, vale, no, això m'agrada, m'encanta, me vull quedar aquí, tinc plena canxa per a fer de tot i és un projecte que m'agrada i que m'hi sento a gust. I vaig tornar, vam arrencar a fer coses noves, a tornar a fer processos, pues a reestructurar una mica la feina, a ordenar una mica tot, i ja vaig entrar aquí i ara me passa una mica el que me passava quan era petita. Vinc aquí, xalo molt, m'ho passo superbé, jo arribo, me peso el cacau, me peso la farina, no sé què, començo a fer xocolata, tal i qual, i me passa que quan surto de la fàbrica hi ha gent, pues, lo típic que coneixes a gent nova o que vas a algun lloc i tu de què treballes? I veig com se va fent la roda de preguntes de tu treballo, jo treballo, no sé què, jo treballo, i penso, quan me tocarà a mi diré que tinc una fàbrica de xocolata. I llavors me toca a mi, dic, soc Cinta i tinc una fàbrica de xocolata, i tots, oh, tu ets una fàbrica de xocolata? I dic, sí, sí, és com és algo que se'n surt de la norma una mica, però per a mi és algo molt normal, perquè clar, ho he vist sempre. Clar, si ho veus de fora, ho veus diferent, però com ho fas tu, ho veus normal. Però veig a la gent de fora i penso, que xules, totes aquestes professions que es fan en les mans, me flipen.
1: Més enllà d'aquest petit museu, la fàbrica ho és en si mateixa. Ells diuen que són una indústria viva, perquè segueixen els mateixos processos industrials amb les mateixes màquines que sempre s'han utilitzat i perquè, a més, ho mostren amb finalitats lúdiques i educatives i aprofiten també per fidelitzar el públic. La Cinta ens ensenya màquina a màquina quin és el procés per fer xocolata a la pedra, una xocolata de textura granulosa i consistent feta de cacau, sucre, farina d'arròs i essències de canyella o vainilla i presentada amb les característiques rajoles de 12 preses, cadascuna d'una lliura catalana, 33,33 grams, i que encara que es poden menjar queixalades o deixar desfer a la boca, s'utilitzaven habitualment per a fer xocolata a la tassa.
0: El primer pas que fem per a fer el nostre xocolate és fondre primer el cacau i barrejar-lo la resta d'ingredients. I ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és la mescladora. A baix té un circuit d'aigua calenta, el que fa és fer un bany maria i acalenta el cacau i es fon. Llavors anem a poc a poc afegint-li tota la resta d'ingredients, el sucre, farina d'arròs, farina de panís, aroma de vainilla o també aroma de canella. Després tenim també aquesta màquina, que és la refinadora, que és la que ens ajuda a fer el xocolata refinat, o també el que fem en aquesta màquina és el xocolata ratllat per a fer a la tassa. El nostre xocolata el podreu trobar en rajoles o en format ratllat, en qualsevol dels dos. Llavors tot ho fem en aquesta màquina d'aquí, que és bastant antiga, però funciona perfecte. Totes les màquines que tenim aquí a la fàbrica són comprades de Muniaio de segona mà dels anys 40. Mira, la fico en marxa, eh? Així sentiu. Este és el sonor habitual de la fàbrica. És el sonor de creu. Sí, és cert.

0: tenen el soroll davant.
1: El soroll que feien les màquines antigament, que és el bonic de la fàbrica nostra i de la nostra forma de fer, que treballem en les màquines antigues i conservem un ofici que, si no, d'una altra manera, s'acabaria de fer.
2: La Cinta ens ensenya la pesadora volumètrica. Antigament es pesava per volum. També se'n diu pesadora de revòlver pels pistons i les voltes que fa en rodona. Quan està prou calenta, s'hi posa la xocolata, que surt a la plataforma rodona amb el pes concret que es necessita per fer-ne les rajoles. Del següent pas se n'encarrega la tapejadora, una màquina que sacseja els motlles perquè no hi quedi cap buit.
0: Són màquines canyeres, eh? Aquí han d'anar protegits. I després, quan ja ho tenim fet, el que fem és ficar-ho a la nevera. Para que nos acabe de solidificar del tot. La nevera és de fusta, també, eh? Tota. És preciosa, la nevera.
2: La nevera és a la mateixa sala on es refina. Es guarda, es pesa i s'emmotlla la xocolata en una paret. Anem a la sala del costat. Des d'on la nevera també s'obre.
0: I ara les emboliquem totes una a una. Això sí, se diu superràpid, eh? Però d'este tipus, cada vegada que en fem, ne fem 535. I de les rajoles que es nota el sucre, ne fem 270. O sigui que fem aproximadament unes, més o menys, unes 800 rajoles. Així, a grosso modo. En una tarda.
2: Tal com deia la Cinta, la maquinària i els motlles són els mateixos que va comprar el seu avi, heretats de la cura i el manteniment del pare. Produeixen tanta xocolata cada dia, com els motllos que tenen i com l'espai que tenen a les neveres, ni més ni menys.
0: Llavors, el més important d'això és tenir-ho sempre ben conservat, que no els hi passi res, que sempre intentar que es facin el mínim de cops possibles, el màxim net també que possible, perquè així n'assegurem sempre la higiene per damunt de tot i la conservació també.
2: Cada dia fan un producte diferent, cada cop en tenen més. Quan va començar a dedicar-se al negoci, son pare feia només mitja dotzena de productes. Diu que aquest creixement s'ha degut a una combinació de les seves idees i al fet que la seva incorporació va oferir un nou suport que els ha permès tenir més temps per a pensar i ser més ambiciosos. D'això en són resultat la trentena de productes que hi ha al mostrador, que podeu venir a tastar les visites que ofereixen els dissabtes i que també podeu comprar per internet. Cada vegada hi ha més persones interessades i clients habituals que compren les diverses varietats de xocolata, el cafè que torren o la cervesa artesana Imperial Stout feta per la cervesera tortosina Logan Busy amb la seva xocolata. Tots els seus productes estan certificats conforme no porten cap ingredient modificat genèticament, gluten, lactosa ni fruits secs. Això, diu la Cinta, ho cuiden moltíssim. Tant com els orígens, ben variats: Ghana, Costa d'Ivori, l'Equador, Veneçuela, Colòmbia... Cada percentatge és d'un origen diferent i els busquen respectuosos amb el medi ambient. Orgànics, de comerç just i amb connotacions i sabors diferents de la resta.
0: Mira, quan parlem de 80, 85, 90, això és el percentatge de cacau. Per exemple, el 90% és 90% cacau, un petit percentatge que sol moure's entre un 3 i un 5% de mantega de cacau, que és la mateixa grasa del cacau natural, i la resta és sucre. I després, llavors, clar, com tenim el ratllat de vainilla, de canella, de garrofa, tenim, és que ara tenim, ho vaig comptar l'altre dia, tenim 33 o 35 productes en total entre el cafè i el xocolata, és bastant. Llavors, un dia fem rajoles, un dia fem ratllat de vainilla, un altre de canella, un altre és del 75, mos ho anem distribuint així perquè si no, no donaríem abast.
2: Fer xocolata i ser autònoma, diu la Cinta, és una feina de pagar focs. Ara sí que entén què significa, però no es queixa, perquè li agrada i perquè controlar el procés els permet fer un producte millor, més cuidat.
0: Controles molt bé el procés de producció, perquè al final ho fas tu des de zero i ets tu qui decidís com se fan les coses en base a l'aprenentatge que tu tens i intentes fer-les sempre el millor possible. I al fer-ho tot tu, les hores que li dediques són moltíssimes. Però això sí, clar, la qualitat que en queda després d'este producte sempre serà molt millor.
2: L'esforç paga la pena. Totes les coses bones que passen són per les coses bones que han fet. Les paraules de la Cinta traspuen gratitud i estima per l'ofici per la xocolata, com la que té la gent de les Terres de l'Ebre per Creó. Després de 80 anys, la xocolata Creó forma part de l'imaginari col·lectiu de Tortosa i del territori.
0: Que guai que la gent se ho sent tan seu que ja no és una fàbrica més, ja és una mica d'alguna forma en petita escala, però ja forma part de la cultura d'aquí baix, que això també és el millor premi que te poden donar a la teua feina, és este reconeixement. I valorar-te un mateix és més complicat, potser, però sí que és veritat que la gent a Creó se l'estima moltíssim, perquè sempre hem intentat explicar tot el que passa de la forma més clara possible. No hem canviat mai de proveïdors. Ara entro el tema del cacau, és un lío perquè està pujant moltíssim de preu i la veritat és que és molt complicat treballar, i ara potser a nosaltres se mos faria molt fàcil canviar de proveïdor i buscar cacaus més barats de no tan bona qualitat, potser, però sí que és veritat que no ho volem fer i intentem treballar de la forma més honesta possible, apropar-nos molt a la gent, això sí, ser molt propers. La gent pot venir aquí, pot parlar amb nosaltres, vull dir, inclús ara el que te comentava abans, que som nosaltres els que a vegades pues, anem a repartir, veiem els clients i parlem amb els clients, i intentar ser el màxim propers, transparents i sobretot que ser molt fidels a lo que han fet tota la vida, no canviar-ho mai.
2: La seva clientela principal són botigues petites de les Terres de l'Ebre, dedicades al producte artesà, diferenciat i de proximitat. També botigues de tota la vida, punts turístics del Delta i mercats, i alguns supermercats que cuiden el producte de proximitat. També se'ls pot trobar a Tarragona i a Reus. A Barcelona i Girona també, però és més difícil. Cada cop és més complicat veure'n de xocolata a la pedra. I tal com explica la Cinta, no en queden gaire productors a Catalunya. Així com també és complicat mantenir els mateixos ingredients amb les mateixes característiques, perquè es deixen de produir o d'estar de moda, com ara el sucre. Amb una granulació cada cop més petita, són menys habituals aquelles mides que fan possible que en mossegar i mastegar la xocolata, els grans de sucre facin el crec-crec característic de la xocolata Creó.
0: Encara n'hi ha, per sort, no som els únics, però sí que cada vegada s'estila menys, però som la resistència i la veritat és que funciona bé. És un xocolata que és molt bo, que funciona superbé per a fer la tassa i per a cuinar. De fet, per a cuinar és dels xocolates que més prefereixen i també per a menjar, tal qual és el xocolata de tota la vida, que té la textura esta terrosa i tan desestructurada i diferent de lo que estem acostumbrats avui en dia. I el que sí que m'han donat compte des de fa uns anys fins ara és que les modes sempre són cícliques. O sigui, hi ha molta gent que ostres, cada vegada més torna cap als sabors d'abans i cap a retrobar-se d'alguna manera els sabors de la infantesa, i molta gent ve aquí buscant el xocolata aquell a la pedra que feia el crec-crec. Dic, pues sí, mira, és este. I llavors, hola, m'encanta, quina sort haver-lo tornat a trobar, i s'està tornant una mica de moda d'alguna manera.
2: L'estima que rep Xocolates Creó es deu a aquesta continuïtat inalterada en la manera de treballar i produir xocolata artesana i amb un origen 100% natural. La sofisticació va fer possible millorar la capacitat de refinar la xocolata fins al punt que les molècules es feren impalpables per si soles a la boca. I la novetat, unida a la possibilitat de produir més a més baix cost, va deixar Creó a l'ostracisme durant uns quants anys. Tot i això, al fons, no ha canviat Creó, pensa la Cinta. No ha canviat perquè no vol, perquè creu en aquesta manera de treballar.
0: Crec que avui en dia em dona una mica la sensació de que el món vol córrer molt, la gent se vol fer empreses pensant en que tens temps infinit per a tu, sent lo jefe. No és així. Disclaimer, no és així, penques moltíssim i tothom se vol fer ric en dos dies i no, nosaltres treballem una mica, treballem moltíssim, tenim clar que la forma en la que treballem és artesana, no mos farem rics, tampoc volem fer-nos rics, però sí que volem tindre un projecte en el que hi creiem i confiem i sobretot disfrutem cada dia de vindre a treballar. tenim clar que som la resistència, perquè sí que és veritat que per molt que tu vulguis treballar de forma artesana en d'una forma pausada per a controlar tot el que passa aquí dins i oferir el màxim, la màxima qualitat possible, les exigències externes són unes altres. El món va molt ràpid i estem molt acostumbrats a que, per exemple, comprem algo per internet, ho compro avui però m'arriba ahir, o sigui, ho compro avui i m'arriba en 24 hores. Faig una comanda, algun client fa una comanda i l'hem de portar super ràpid, i això sí que ho portem molt a rajatabla, no? Però després també hi ha unes exigències a nivell de xarxes, d'estar sempre present, sempre present, que la gent se'n recorda de tu, i és algo a lo que, per exemple, a mi m'hi costa molt arribar, perquè si no estic fent xocolata, estic ajudant a embolicar no sé què, si no estic fent visites, si no estic fent una altra cosa, i ostres, arribar a tot és super complicat.
2: Per adaptar-se a aquesta realitat contemporània, la forma, la cara, sí que ha canviat una mica. Gràcies a l'empenta de la Cinta, que amb el pare ha centrat molts esforços a canviar i agilitzar alguns processos i a pensar i projectar la renovació del producte, però també de la imatge.
0: Lo fet de ser tan jove crec que m'ha fet també dir, vale, això és xulíssim, però anem a renovar-ho. Anem a donar-li un aire diferent, perquè 80 anys al mercat és un win, però també ens hem d'adaptar al mercat, perquè el mercat canvia i canvia molt ràpid. I això és algo que porto aquí 7 anys i ho he vist. Quan vaig entrar, les coses no anaven tan ràpides com ara. M'he donat a mi la sensació que des del Covid les coses s'han accelerat moltíssim, i les xarxes socials també ho acceleren encara més, i això ens ha portat a que, a primer, renovar la imatge de marca, la vam unificar tota. Crec que jo, a l'estudi de màrqueting, també tinc una mica de culpa d'això, però tot suma, eh? Però la imatge de marca avui en dia comprem pels ulls. Si pels ulls no mos entra, estem perdudíssims. I també és una forma de, o com ho entenia jo, és una forma de donar caliu, de dir a la gent, mira, això és nostre, però allò també, el cafè també, aquella rajola també, aquell ratllat també, i al final fas una mica de casa, no? Les coses ben ordenades i ben ficades i que visualment entren, també dona escalfor, i és el que preteníem una mica en tot això.
2: Els productes van més enllà del que es menja. Els clients, la gent propera, els demanen i ells fan. Bosses de tela, tasses, mallots... Això és una altra diferència. També col·laboren amb artistes ebrencs per fer postals per Nadal, ja que diuen que s'estimen tant la cultura ebrenca. La intenció, diu la Cinta, també és engrescar la gent, innovar i mostrar la joventut que hi ha rere la tradició de la marca. Que la gent es faci seu creo. En el fons, és la manera natural de continuar transmetent la xocolata a través de les generacions.
0: I també, sobretot, crec que, d'alguna manera, el tarannà de l'empresa també ha canviat. Perquè, al final, crec que la joventut i el fet de ser una dona, també. Crec que les dones emprenem diferent. Emprenem en moltíssima creativitat, en buscar coses diferents, sempre que per a quan veig algun problema o veig algo que es pot millorar, sempre intento buscar diverses solucions, no una. N'intento buscar diverses, a veure quina és la que se m'acopla millor i no em sap mal anar provant. I si aquí no fallo, li he perdut una mica la temor al fracàs. I si algo no em surt bé, vale, okay, no passa res, vale, ho intentem d'una altra manera. Això no m'ha sortit bé, vale, plores un ratet i després ja tornes i no passa res, i te desahogues. I també una mica la sensibilitat del tracte en los clients, d'escoltar-los, de dir què necessiteu, això, vale, pues intentem, anem a intentar fer-ho, de dir no ho faig, no, vinga, anem a intentar fer-ho, anem a treballar-ho, a veure si surt bé. T'has d'anar adaptant a lo que vingui. I també l'adaptabilitat als canvis i saber-los detectar, que això també és difícil. Tot este canvi que està ben ara, que la gent cada vegada és més conscient de lo que menja, dels ingredients que porta cada cosa, de com se fa, com s'elabora i com ha arribat fins aquí, a nosaltres mos beneficia? Sí, mos beneficia, perquè al final crec que els artesans lo que fem és oferir moltíssima qualitat i que la gent sàpiga qui ho fa, que això és superimportant, no? De dir, si ells me donen garanties, nosaltres donem la cara i, ostres, això te dona una confiança que pot ser una empresa enorme no saps qui el fa. És això, no? Ser propers, ser transparents, 100%. Les visites a la fàbrica se van fer una mica en esta idea de dir que millor que la gent pugui vindre els dissabtes aquí a veure la fàbrica. I clar, vos podeu preguntar el que vulgueu, o sigui, què més proper que això, no?
2: I quan li pregunto pel futur, fa una ganyota d'ofegament.
0: El futur me'l quedo jo a la meva esquena, que és molta responsabilitat, eh? La tensió que passo moltes vegades pensant en què serà, en que això m'ha de sortir bé sí o sí, perquè si no se decepcionarà molta gent, és increïble, eh? O sigui, el pes que es porta és fotut. Al final l'aprens a gestionar perquè no et queda l'altre. Però sí que recau sobre mi i espero fer-ho bé, espero estar a l'altura. Però també és molt incert a la mateixa manera, perquè ara tots els problemes que en el cacau mos dificulten molt la feina, perquè puja molt de preu i el mercat, la gent, els sous no pugen. Llavors això fa que si el meu producte, que ja és un producte artesà, que ja és més car per les hores que se li fiquen i perquè la matèria prima és de primera qualitat i és més cara, ja me costa, ja és difícil. Vull dir, ja hi ha coses, de inputs de fora que surten del meu control, que no puc controlar, que ja m'estan condicionant. I això què implica? Pues implica que potser nosaltres baixem marge, però mos veiem igualment obligats a pujar preu perquè és que no hi ha més. També, pues, que aquí, bueno, poden afectar moltes coses, els canvis de moda. Ara estem en una bona època, però ningú m'assegura que després li passarà com una època que va tindre mon pare, que ningú se'n recordava del xocolate, creo, hasta que no vam canviar tots los envoltoris, que llavors hi havia molta gent que deia, ostres, el xocolate creo ha tornat, i era com, no vam marxar mai. Vull dir, los canvis estos, les modes, los problemes en les matèries primeres, o a vegades pues, també últimament al món empresarial hi ha molt de rebombori en el tema de personal, que és molt complicat trobar a gent. Tot, hi ha coses que també se t'escapen fora del teu control, però bueno, espero estar a l'altura. Creo seguirà, òbviament, aguantarà, espero, i seguirem al peu del canó.
2: A la Cinta li agradaria fer un recull de les històries que li expliquen relacionades amb la xocolata Creo, personals i molt relacionades amb les Terres de l'Ebre, però també més enllà. El valor, pensa, és el que ve de fora, perquè ells viuen esbiaixats i normalitzant el seu dia a dia. La reconstrucció completa de la història, però, encara resta pendent. És una feina que, quan es pugui dur a terme, servirà també per conèixer des d'aquest cantó com eren Tortosa i les Terres de l'Ebre. I és el passat de la Cinta, una història que va més enllà de fer xocolata i que ella continua elaborant i emmagatzemant per ser escrita algun dia amb l'arrel de la tradició i les ales de la joventut.
3: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
5: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
5: Doncs hi tenim De Paul amb aquesta proposta. Ja ens anem cap al punt de la una i continuem doncs aquí a la ràdio amb més programació des del 107.3 de la FM i tornem demà a partir de les 11.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles amb una dotació inicial de 200 milions d'euros ampliable fins a un mínim de 300 milions si prosperen els pressupostos d'aquest 2026. El programa preveu impulsar fins a 120 projectes de transformació urbana i social entre el 2025 i el 2029. Els ajuntaments podran presentar els seus projectes entre el 6 i el 12 de juliol. Els municipis de més de 20.000 habitants podran optar en aquest cas a ajuts de fins a 25 milions d'euros per projecte, mentre que el límit serà de 12,5 per als més petits. El pla finançarà actuacions de rehabilitació urbana, habitatge, eficiència energètica, transició ecològica i acció comunitària en barris vulnerables o amb dèficits d'equipaments. També inclou despeses de personal i oficines locals vinculades a aquests projectes. I govern i sindicats d'educació tornen a reunir-se aquesta tarda amb l'objectiu d'acostar posicions per aconseguir desencallar el conflicte obert. Precisament el govern ha d'aprovar avui la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent amb l'objectiu de donar suport a l'escola inclusiva i a baixar ràtios. Demà els docents reprendran les seves mobilitzacions amb una nova vaga convocada a tota Catalunya. I de fet, educadores, direcció i famílies de l'Escola Escorça de l'Hospitalet s'han manifestat aquest matí també davant l'Ajuntament del municipi per reclamar millores al Centre Concertat d'Educació Especial. Ens amplia aquesta informació el Pasqual Labarta.
2: Escola Nova Jao, qui cuida els que cuiden, han estat alguns dels missatges que han mostrat a les seves pancartes als manifestants de l'Escola Escorça aquest matí davant l'Ajuntament de l'Hospitalet. S'han concentrat per exigir un nou centre i denunciar les condicions en què treballen des de fa més de dues dècades. Així ho ha explicat la Sandra Verdú, una educadora del centre.
3: Perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material, com de tot. No tenim espai, no tenim... I bueno, fem el que podem amb el que tenim.
2: Els manifestants denuncien que el centre actual no dona resposta a les necessitats de l'alumnat i que, tot i els contactes amb les administracions, la situació continua encallada des de fa anys. L'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós, i representants dels grups municipals d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem han baixat a l'exterior del consistori per recollir les peticions dels manifestants.
1: I també els treballadors de les biblioteques de Barcelona inicien avui una vaga indefinida per denunciar les seves condicions laborals i la manca d'acord amb l'Ajuntament. I Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, deixa temporalment la vicepresidència de la companyia per centrar-se en la seva defensa. La decisió arriba una setmana després de ser detingut pels Mossos d'Esquadra per la mort del seu pare, Isaac Andic, durant l'excursió a Montserrat al desembre del 2024.
0: Notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Un informatiu comarcal i local que us acosta les notícies més importants en aquest dimarts 26 de maig d'aquest 2026. L'experta Aroa Cortés alerta que matar una persona surt molt barat. Bac Valves entra al grup Mecainox per reforçar l'expansió internacional i garantir la continuïtat a Figueres. L'Empordà viurà nits tropicals amb temperatures pròpies del mes de juliol abans de tancar aquest mes de maig. Mor un motorista de 68 anys a Rabós d'Empordà en un accident a Garriguella. Roses inicia les obres per recuperar la visibilitat de les muralles de la Ciutadella. I l'Estat avala dues grans plantes de bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Tancarem l'edició d'aquest butlletí amb en Lluís Mi Pérez, des de la xarxa, amb la previsió del temps, i aquestes són les notícies que avui us desenvolupem.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'Ajuntament de Roses ha iniciat els treballs de retirada de terres acumulades al fossat oest de la Ciutadella amb l'objectiu de recuperar la volumetria original i millorar la visibilitat de les muralles renaixentistes del recinte monumental. L'actuació se centra a l'entorn de la Porta de Terra, entre els baluars de Sant Andreu, Sant Jordi i Sant Joan, i afectarà una superfície de més de 17.000 metres quadrats. Les obres tenen un pressupost de prop de 326.500 euros i una durada prevista d'uns 6 mesos. El projecte forma part de les actuacions municipals per posar en valor el patrimoni històric de la Ciutadella de Roses.
1: La psicòloga forense especialitzada en violència de gènere i trauma, Aroa Cortés, assegura que el crim masclista de Figueres era un cas evitable i alerta de les falles del sistema de protecció a les víctimes. En una entrevista publicada aquest dimarts, Cortés afirma que el problema no és la manca d'eines judicials, sinó la manera com s'apliquen i la rapidesa en la resposta. L'experta denuncia també la revictimització que sovint pateixen les dones quan denuncien i assegura que el nostre sistema penal matar una persona surt molt barat. Cortés considera que el cas ha reactivat el debat sobre la protecció institucional, la reincidència dels agressors i la normalització de la violència a les xarxes socials. Avui dimarts està convocada una concentració a la plaça Josep Tarradellas de Figueres per reclamar responsabilitats, justícia i més protecció per a les víctimes de violència masclista.
3: L'empresa figuerenca Bac Valves, especialitzada en la fabricació de vàlvules industrials, ha passat a formar part del grup francès Mecainox, després de la venda majoritària d'accions a la companyia. L'operació efectiva des del 14 d'abril busca reforçar l'expansió internacional de l'empresa i garantir-ne la continuïtat davant la manca de relleu generacional. El CEO de Bac Valves, Carles Bach, assegura que una de les prioritats de l'acord ha estat mantenir les instal·lacions i els llocs de treball a Figueres. La companyia, fundada l'any 1958 al carrer Tap, està especialitzada en vàlvules industrials d'alt rendiment per a sectors com la petroquímica, el gas o l'energia. Amb aquesta integració, Bac Valves s'incorpora a un grup europeu amb presència en mercats com la química, la biotecnologia i el GNL i la indústria farmacèutica.
1: L'Alt Empordà afronta aquesta setmana un episodi de calor inusual per l'època amb temperatures nocturnes pròpies del mes de juliol. Segons les previsions, municipis com Portbou, Cadaqués, Figueres o Roses registraran mínimes per sobre dels 20 graus entre dimecres i el cap de setmana. Portbou podria arribar fins als 25 graus de mínima dijous, mentre que Cadaqués podria situar-se als 24 i Figueres als 23.

0: A Roses, les temperatures nocturnes també es mantindran en valors tropicals durant diversos dies consecutius. La situació serà lleugerament més suau a Girona Ciutat, on les mínimes es quedaran al voltant dels 19 graus, mentre que a les zones d'interior i muntanya l'ambient continuarà més fresc, especialment a punts com Puigcerdà. L'Agència Estatal de Meteorologia preveu una setmana extraordinàriament càlida per a finals de maig, amb valors més habituals de la segona quinzena de juliol o principis del mes d'agost.
1: Un veí de Robes d'Empordà de 68 anys va morir aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la carretera comarcal 252 a Garriguella. El sinistre es va produir cap a 10:45 de la nit i van quedar implicats un cotxe i una motocicleta. Arran de l'impacte, el motorista va quedar ferit crític. Una sanitària fora de servei va iniciar immediatament les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels equips d'emergències. Tots i els esforços del sistema d'emergències mèdiques, no es va poder salvar la vida de l'home. L'accident va mobilitzar diverses unitats del SEM, bombers i Mossos d'Esquadra, i la carretera va quedar completament tallada durant les tasques d'emergència i investigació. Els Mossos de Trànsit s'han fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes aquest any en accidents de trànsit a les carreteres gironines.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El Ministeri per la Transició Ecològica ha donat llum verda administrativa a dues grans plantes d'emmagatzematge en bateries entre Vilademuls i Sant Julià de Ramis. Els projectes anomenats Glauco Almacena i La Farga Bes sumaran més de 203 megawatts de potència instal·lada i una capacitat superior als 518 megawatts hora. Les instal·lacions estaran vinculades a la subestació elèctrica de La Farga i preveuen la col·locació d'un total de 133 contenidors de bateries. La planta més gran utilitzarà bateries Tesla Megapack i ocuparà terrenys agrícoles propers a l'AP7 i l'A2. Tot i l'autorització de l'Estat, els promotors encara han d'obtenir permisos urbanístics, ambientals i sectorials abans de començar les obres. Els projectes han generat debat pel seu impacte sobre el paisatge, el sòl agrícola i el risc d'incendi forestal. Els informes ambientals preveuen mesures correctores, com pantalles vegetals i limitacions durant les obres per reduir l'impacte visual i ambiental.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
0: El torn, doncs, de posar aquest punt i final a l'edició d'aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps des de la xarxa de comunicació local amb el patrocini de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: Una informació meteorològica que ens acosta en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
6: Bon dia, una situació molt tranquil·la una altra vegada a les comarques de Girona. Al llarg d'aquest dimarts, per tant, avui de canvis importants de temps, no els tindrem. 4 núvols prims del tot esfilagarsats, del tot descafeinats, que estan entrant des del mar. També aquesta tarda algun núvol decoratiu que apareixerà a les muntanyes del Pirineu i, si de cas, una mica més gruixuts a cavall de la Vall de Ribes o també la comarca de la Cerdanya. Ja diem, serà difícil que arribin a deixar tempestes. I la temperatura avui com la d'ahir, per tant, ben elevada a moltes viles, sobretot al voltant de Banyoles, de la Bisbal d'Empordà, Girona Capital, Santa Coloma de Farners, al voltant dels 30-31 graus de màxima. Arran de mar, 25-27 graus, per tant, un ambient molt suau. Atenció, perquè els propers dies encara farà més calor. Fregarem els 35 graus a moltes viles. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661-983386. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
4: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
2: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places de secretaris i interventors per als ajuntaments. Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. Nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
5: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
6: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
5: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratiu per al curs vinent.
2: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny.
5: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
2: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salden 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
5: Prop de 600 Mossos s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i també a 11 localitats properes.
2: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
5: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
2: Als esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
7: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat avui que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
2: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant. Al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada. I atenció, perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus. També amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar, que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar a fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds a partir del 6 de juliol i fins al 17. El govern també ha aprovat avui una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
4: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
9: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
2: L'aprovació d'aquesta convocatòria de places per interventors i secretaris municipals ha estat molt ben rebuda pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat de places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries, dos de cada tres no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
10: L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
11: La manca de secretaris, d'interventors, genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers.
10: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants.
11: Hem fet moltes esmenes a la llei d'ocupació pública, a la que regula una part de les condicions de treball dels funcionaris públics, i ho fem sempre amb aquesta mirada de vetllar perquè l'administració pública local, els ajuntaments, puguem retenir el nostre talent.
10: Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bote diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors, a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
2: El Vallès Oriental, a Vilalba Sasserra en concret, amb poc més de 700 habitants, fa 5 mesos que no tenen secretari i l'alcalde ha d'assumir aquesta tasca.
5: Això, per exemple, impedeix a aquest consistori optar al Pla de Barris. Joan Pons és l'alcalde del municipi i n'ha parlat a la xarxa.
12: Jo crec que amb aquesta dotació als municipis petits no ens arribarà gaire. Sense la figura del secretari no es poden optar a aquestes subvencions. Si no es pot fer un ple, no podem optar a cap de les subvencions.
5: Pons, a més, assegura que és molt difícil aprovar els exàmens per optar a aquestes places.
0: Notícies en xarxa.
2: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte dels docents. Es fa el dia abans aquesta reunió d'una vaga convocada a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals de cara al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'aquesta tarda. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'Ustec.
4: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
6: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
13: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
2: Doncs tot plegat coincideix amb una nova jornada de vaga, en aquest cas, però, dels estudiants. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet aquesta mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i d'universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. El sindicat assegura que les protestes continuaran. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
2: Anem ara fins a Madrid. El jutge que investiga el Clas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero del 2 al 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari. Avui, justament, s'ha aixecat parcialment.
5: La petició arriba després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja han avançat que, si la declaració s'ajorna, reclamaran mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
2: Mentrestant, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al dia 9 de juny i dona per conclosa la instrucció del cas.
5: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com a la resta dels dos acusats, la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
5: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
2: I encara a Madrid, el Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Ha estat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
5: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també a altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
2: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
2: És un quart de tres, primer dia de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida a partir d'avui per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
5: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
21: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos. Faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
5: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
2: A Salt, l'equip d'atenció primària ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliòpia, coneguda popularment com a ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot i pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
22: La prova realitza infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autoreflectòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu que permet detectar alteracions visuals abans dels 2 anys, una etapa en què el tractament és més efectiu. És un sistema que facilita la identificació de factors de risc com la miopia, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els 2 ulls. Belén Pérez, infermera i adjunta de direcció de l'ABS de Salt, ens ho explica amb més profunditat.
23: Creiem que és molt important aquesta detecció a edats precoces, com pot ser a partir dels 6 mesos, encara que la prova començarà entre els 12 mesos i 24. Ara hem agafat una prova pilot que més o menys serien uns 120 nens d'edats entre 15 i 18 mesos per poder fer aquesta tècnica amb l'autoreflectòmetre, que ens donarà informació sobre els nens que s'haurien de derivar a oftalmologia pediàtrica.
22: En definitiva, si aquesta prova pilot va com s'espera i obté una bona avaluació, l'objectiu és que aquest projecte es pugui estendre més endavant a la resta de centres d'atenció primària de Catalunya.
2: Doncs no deixem els més petits, perquè l'Ajuntament de Terrassa impulsa una campanya de sensibilització en comerços per prevenir sobre la venda i el consum de vàpers entre menors.
5: Gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, malgrat la venda a menors està prohibida.
2: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècniques municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. Teresa Gràcia Gázquez és tècnica de l'àrea municipal de comerç.
25: Nosaltres som les que anem informant de prohibir la venda a menors de 18 i, bueno, doncs això, que si els venen a comprar, que demanin DNI i llavors negar-los la venda.
24: L'acció té lloc aquesta setmana i té previst visitar un centenar d'establiments. Les visites del primer dia han donat bons resultats.
25: Vam estar per Sant Pere Nord i va anar molt bé, vull dir, va haver molta bona recepció per part de tots els comerços.
24: Els experts alerten que els dispositius de vapeig s'han convertit en una de les principals portes d'entrada al tabaquisme i al consum de nicotina.
0: Notícies en xarxa.
2: Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
3: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
1: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
2: I encara en relació a la mobilitat, la zona blava de Vilafranca del Penedès serà de gestió municipal a partir de l'any que ve. El govern ha acordat amb la CUP un canvi de model que podria comportar una revisió de les tarifes. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
14: Aquest dimarts el regidor d'Espai Públic i portaveu del grup socialista, Miquel Medialdea, i la regidora portaveu de la CUP, Marta Soler, han presentat l'acord que avala la viabilitat d'assumir directament la gestió del servei d'estacionament regulat del municipi a partir de l'any 2027.
7: El 2022 es va decidir no prorrogar la concessió que hi havia llavors per tenir un major control sobre com estava funcionant, doncs, aquest contracte de serveis. Llavors, amb la informació que ja teníem i a través de la comissió d'estudi, doncs, s'ha valorat que aquest contracte, diguem-ne, sí que és rendible econòmicament, i que no volem dir que l'Ajuntament vulgui tenir beneficis, sinó que no és un servei deficitari i, per tant, pot ser assumit per aquesta empresa municipal de serveis.
14: Actualment el servei d'estacionament regulat funciona amb un model externalitzat pel que fa a la vigilància, el manteniment de les màquines expenedores, la gestió d'incidències i el personal vinculat al servei. Amb el futur canvi de model, l'Ajuntament assumirà directament aquestes funcions i els treballadors i treballadores passaran a formar part de l'estructura municipal.
2: I repassem altres notícies d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
8: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat, recordem, per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
2: I mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
8: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baixa Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
2: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals, com la coreògrafa Sol Picó. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
11: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
9: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barbara. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
4: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència primera. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
6: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
4: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
10: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
4: Avui juga el Badalona Women. Amb la salvació ja assolida fa jornades, les badalonines reben el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Marc Ballester és el tècnic del conjunt català.
12: No sabem que serà molt, molt, molt exigent, però sí que això, que jo crec que amb la il·lusió que tenim i aquesta última empenta que els demanem a les jugadores, intentarem acabar el millor possible.
4: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Carles Cortijo és el tècnic del conjunt de Sant Sadurní.
13: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. Y por qué no soñar, porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
4: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceu de la Corunya ja és a semifinals, espera rival de cara al compromís que jugaran avui el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà els dies 19 i 20 de setembre, serà el primer títol del nou curs.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45, fem una petitíssima pausa i tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
15: Tots els marroquins roben.
26: Ens treuen treball.
27: Com a trans et veuen com un monstre.
28: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
29: Aquest amb un trastorn mental
30: és violent.
31: Una soledat, la gent gran.
32: Són gent que roben.
33: Paràsit. Marimatge.
34: Resistir solo.
35: Terroristes.
36: Ve a menjar plata.
37: Monstre. Tot això és odi.
38: Aturem-lo.
39: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
40: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
41: Fisioteràpia en l'esport de base.
42: La fisioteràpia és fonamental en l'esport de base, ja que ajuda a prevenir lesions i millora el rendiment dels joves esportistes. Mitjançant l'avaluació i correcció de la tècnica, l'enfortiment muscular i l'estirament adequat, els fisioterapeutes asseguren que els esportistes desenvolupin una base sòlida i segura per la pràctica esportiva. A més, la fisioteràpia contribueix a una recuperació més ràpida i efectiva en cas de lesions, minimitzant el risc de recaigudes. Invertir en fisioteràpia des de les primeres etapes esportives no només protegeix la salut física dels joves, sinó que també promou hàbits saludables que perduraran al llarg de la seva vida esportiva.
40: Salut activa.
43: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
44: Nosaltres com a fisioterapeutes intentem promocionar molt l'esport, llavors per la mainada que comença a fer esport és molt important, ja que de cara a un futur prevenim possibles malalties com pot ser l'obesitat o com poden ser un caràcter més sedentari i de més. Heu de tenir clar que quan la mainada comença a fer esport és important que hi hagi una progressió dins d'aquest esport. Sempre recomanem que hi hagi un escalfament previ on hi hagi una mobilitat, on es

0: que les càrregues no siguin molt intenses. No fa falta sempre córrer cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, sinó que recomanem que les càrregues siguin progressives i adaptades al que pot ser l'infant.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes: justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat, i per tant farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant. Al matí, algun núvolet a l'Ebre, durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles.

0: està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
3: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
4: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
3: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
5: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
3: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
6: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
8: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
7: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
9: Professores i estudiants!
10: Unides i endavant!
9: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
10: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
9: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
11: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles de delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
11: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Sáiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
12: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
11: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
14: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
13: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Sáiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
15: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
13: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
11: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
16: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és almenys en dos pisos del barri de Font de la Pòvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pòvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Salt.
0: 3:15, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
11: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
17: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques ens hem convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades ens toca també assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
11: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
19: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
18: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant 3 dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
20: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha 3 eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
21: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats, i després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
20: En aquests 4 dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
11: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
11: Els fets van passar ahir a 8:45 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
1: L'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
4: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
22: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda. Una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
4: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabri Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
24: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
23: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, Aleida Bas.
25: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en Català i Occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
26: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
25: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic de Manolo González.
27: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del Club Monchi ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
28: Ell sabe que la confiança
2: era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
27: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
3: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
27: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
5: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
27: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
7: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
27: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Esparra Girona. La Lliga Femenina han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: A punt, una jornada més a la nostra tertúlia de regidors. Avui tenim amb nosaltres regidors del nostre Ajuntament de Vilafant, de les diverses formacions polítiques que estan al nostre consistori, amb els que volem parlar de temes del nostre poble. Saludem en Quico Marín.
2: Hola, bon dia.
1: En Víctor Grau.
3: Bon dia.
1: Rebeca López.
4: Bon dia.
1: En Sergi Palomeres.
5: Bon dia.
1: I en Francesc Gaspar.
6: Bon dia, bona hora.
1: Estem a punt, doncs, de parlar aquesta horeta que tenim per endavant de temes del nostre Ajuntament de Vilafant. I hi ha una cosa molt important, que és que venim de la Fira de l'Emergència, que és tercera edició que havíem fet aquest cap de setmana i que una vegada més, hem passat a comarcal, una vegada més, doncs, ha tingut una afluència important de gent i sobretot, doncs, dels diferents cossos d'oficis que fan aquests oficis d'emergència i que ajuden a la vida quotidiana dels ciutadans i que van ser presents, no? Vam veure des de Policia Nacional, des de Mossos d'Esquadra, Guarda Rural, des de també bombers, naturalment, Protecció Civil, em deixaré algun, l'ADIF, també, ADIF... ADF, sí. Bueno, ADIF no, perquè no van nunca. Però...
5: ADIF havien de venir, però van arribar tard.
1: Sí. Era una emergència que fos bé, però no fora.
4: Per una altra edició ens ho plantegem.
3: Demana-ho ja, que així
1: sí, ha vist l'abans, que venen amb el Rodolies. Sí. Rebeca, què podíem dir d'aquesta tercera edició?
4: Bé, doncs penso que ha anat bé. Il·lusionats que els cossos de les emergències sempre, contesten bé i bé volen venir. I vam treballar més als estands, que penso que també s'han millorat les activitats, i amb ganes de continuar sent Vilafant un referent d'aquesta trobada, que penso que és positiu pel municipi.
1: Que ja està implantada, no? Tercera edició, cap problema, no?
4: Sí.
1: Ara anem a una altra, perquè hi haurà aquest cap de setmana la Fira de la Cervesa, fira artesanal, cervesa artesanal, no? I per tant, doncs, també una bona cita serà a partir de les 6 de la tarda fins la matinada, allò, fins a les 2. Es farà, com sempre, a tocar la piscina municipal, allà als pins.
5: I sense emergències.
1: I sense... esperem que no.
5: No, perquè és un...
1: I a més és...
5: Tarannà una miqueta familiar, una miqueta familiar o...
1: I per
5: plan tranquil, bé.
1: Per tastar les cerveses artesanes que es fan tant aquí com a l'altra banda de la frontera.
5: Bueno, això és un punt diferencial, crec jo, que sigui transfronterera és important perquè també ens ajuda a conèixer-nos més entre nosaltres, entre dos cantons de l'Albera, i jo crec que és un punt positiu.
1: Que és una cosa curiosa, no? També aquest moviment de que la gent, com aquell que diu a casa seva, es pot fer la cervesa, no? O sigui que anys enrere no t'ho pensaves, no? Que amb el garatge de casa, que comencen amb petit, després ja com tot es va fent potser una mica més gran a mesura que té èxit i que funciona, però que és allò que dius, home, i ara això sí, hi ha varietats, cerveses allò interminables,
5: Sí, no. Cada cas és un món amb aquest tema de cerveses,
1: sí,
5: no?
1: Sí.
5: I cada un li donen un toc diferent, amb un sabor diferent, però bé, jo crec que és interessant aquesta festa, perquè d'alguna manera, a part d'un tema gastronòmic, com pot ser la cervesa, també és un tema, també, afegim una mena, també una mica de tema de musical, amb un
1: concerts
5: estil
1: de música,
5: un estil de concerts molt peculiar, de rock, segur, normalment, i a més aquest any hi afegim també, aprofitant el camí del Manol, el nou camí que hem fet de Manol, també per promocionar-lo, i abans de començar la festa s'iniciarà una cursa,
1: una bicicletada, una cursa, un passeig
5: que a la tornada tindran el premi d'arribar a poder fer una cervesa.
1: Va bé fer-ho abans perquè fessin després de la cervesa.
5: Exacte,
1: no sé. Si...
5: Primer que per facin l'exercici.
1: Sí, per molt que vas amb bici.
5: Sí.
1: Molt bé, doncs...
2: Jo penso que el tema de la fira d'emergències està molt bé per saber quins professionals tenim, què és el que fan i quantes persones hi ha allà, o sigui, quantes persones, quants cossos hi ha d'aquest tipus de serveis, no? Que amb els nostres impostos, amb els nostres impostos de tots els espanyols, pues, podem tindre aquests serveis. L'altre dia veia a la tele un documental o un telenotícies, va sortir una espècie de documental petit que parlava dels nens que naixien 3 mesos abans, no? D'aquests que són prematurs i tal i qual. I el pare va comentar a la televisió que si això hagués passat a Estats Units hagués pagat entre 2.500 i 6.000 euros euros o dòlars allà per tindre la mainada aquells mesos allà que han nascut molt abans. O sigui, és molt important aquests serveis, és molt important saber on van tots els impostos que paguem tots els espanyols i que es puguin aprofitar per aquestes tasques. I això de la fira d'emergència ja està seguint una cosa ja que s'està implantant en altres pobles o altres ciutats, que ja ens han arribat alguna vegada algunes publicitats. Està molt bé que es faci, de veritat.
1: Més que res per el que deies, no? Que es conegui la feina que fa, la tasca que fa aquesta gent, que a vegades no ho apreciem, no? Que estem en una societat que ens queixem de que paguem impostos, però que després també reverteix en els ciutadans, en el sentit de, per exemple, que sí que sempre diguem allò de que les coses poden funcionar millor i hem d'anar més i tothom vol més, tothom voldria l'ambulància a prop de casa però no davant de casa perquè faria allò que diguem sempre, no? Però jo crec que estem en un país que tenim uns bons serveis. A part de que quan hi ha un accident tothom hi va, vull dir, de seguida el més ràpid possible, i veiem accidents cada dia. Aquest cap de setmana, per exemple, ha estat fatal perquè hi ha hagut 5 persones mortes a les carreteres.
2: Sí. 5 persones, 3
1: que era, sí, no hi havia l'operació tornada encara, però 3 persones eren motoristes, i el nombre de motoristes cada any no baixa, sinó al revés, cada any moren més motoristes a la carretera, i això doncs és una cosa que s'hauria de vigilar entre tots, de tenir més prudència, sobretot anant-hi de cares a l'estiu, vacances, més moviment, més gent que surt, que va a la platja, a la muntanya, més gent que aprofita les vacances per estar a la carretera, i la veritat que això, amb tota la mena de camions, que cada dia hi ha més camions, que no hem trobat la solució de treure els camions de l'autopista i posar-los a les vies del tren, les mercaderies, aquestes coses, doncs fa que decidir que un accident, doncs tenim carreteres tallades, per exemple, i hem de lamentar moltes vegades la pèrdua de vides humanes.
3: Jo crec, Toni, si em permets, que realment aquesta fira té un sentit molt pedagògic, estic molt d'acord amb el que diu en Quico, perquè realment doncs, tots aquests cossos, tant policials com d'emergència, tenen una funció pública i una funció social molt important en el nostre dia a dia, i és una mica, no, doncs, veure què hi ha a disposició del ciutadà i qui crea aquest estat del benestar que al final aconseguim gràcies a pagar aquests impostos, a crear aquests sistemes amb els que vivim, i això també doncs, està bé mostrar-ho a la ciutadania, i crec que també aquesta funció pedagògica està molt bé, sobretot amb els petits, que això la Rebeca és una cosa que sempre diu, que crec que té molta raó, que al final és una manera, no, de treure aquesta por o aquesta mena de separació entre els més petits i els cossos policials, no? Que al final no deixa de ser gent que està al servei del ciutadà, i això tampoc ens n'hem d'oblidar, i al final, evidentment, doncs, tenen aquest posat i moltes vegades han de mantenir una distància, no? per fer doncs, aquesta funció, aquesta tasca policial en aquest cas. En el cas d'emergències potser no tenim aquesta connotació tan potser negativa d'aquests cossos en alguns casos, però crec que està molt bé doncs, apropar i veure que al final són persones com nosaltres que estan fent una tasca social, com podem ser doncs, els polítics o poden ser doncs, els metges, o en aquest cas són els policies, bombers, el personal sanitari, al final estan fent una feina per la societat, i crec que aquesta funció pedagògica està molt bé, i fer-la aquí a Vilafant doncs, crec que ha sigut una gran idea i una gran oportunitat d'encetar-la i de fer aquest hospedatge aquí, no? que s'hagi quedat i que es quedi ja d'ara en els propers anys, perquè al final té aquest talent comarcal que s'ha aconseguit i que donarà també més visibilitat i més ressò en aquesta fira.
1: I comptar amb el voluntariat, perquè parlem de Creu Roja, parlem de les ADF, parlem de Protecció Civil, que són cossos, molts d'ells que són amb voluntaris, que això crec que és molt important, no? El voluntariat que ajuda els professionals. Ara anem de cares a l'estiu amb els impossibles, esperem que no, incendis forestals, vam veure l'any passat que van haver moltíssims incendis, no? Esperem que aquest any no sigui així, però també gràcies als voluntaris tenim més mans per fer tota aquesta feina.
6: No, no, està clar que és una fira, el que deien els meus companys, doncs, interessant en el sentit no, de donar a conèixer, al final són serveis públics, no? I per tant, doncs, com a serveis públics, doncs, està bé que tots sapiguem com funcionen. Segur que d'aquests, no? N'hi ha molts, doncs, que tots ens ven al camp, no? Tothom té clar que és un mosso d'esquadra i que és un policia i tal, però segurament, doncs, que si entres, no? ADF, no? O forestals, no? Diferències. Els bombers, no? Els dos tipus de bombers, no? Els bombers professionals de la Generalitat o els altres que són voluntaris, no? I per tant, donar a conèixer una mica tota aquesta qüestió està bé. I el que deia en Víctor sí que és veritat, no? Que evidentment que és una fira, doncs, que hi ha molt de públic infantil, que, bueno, és un tema, diguem-ne, que sempre ha agradat, no? Un nen poder pujar en un cotxe de bombers, tocar la sirena, que li expliquin coses, i a més, jo que vaig poder-hi estar una estona, realment ho explicaven molt bé, no? Vull dir que era gent amb ganes, que sabia que estava allà, doncs, per mostrar, doncs, el que era tot un cotxe de bombers, acceptar preguntes, ensenyar-los i tot com funcionava, i realment, doncs, és interessant, i també potser, per què no, no? Alguna vocació, doncs, futura d'algun d'aquests nens, doncs, que doncs, d'aquí un temps, doncs, potser voldrà fer algun d'aquests oficis que vam poder veure.
5: I d'aquests oficis no hem d'oblidar que aquí en tenim a Vilafant, diguéssim, en tenim dos, com és la Guàrdia Municipal de Vilafant i la Protecció Civil, que crec que també fan aquesta tasca que diguem, i la fan molt bé aquí en el nostre municipi, i que tenim la sort de poder gaudir d'aquests dos cossos aquí.
1: Doncs esperar que sigui així, que continuï. De moment és una fira que ja s'ha fet, ara anem de cares aquest cap de setmana aquesta festa de la cervesa artesana, i sobretot, diguéssim, entrem en una etapa que ven a moltes festes, no? En el sentit de no només a casa nostra sinó tot arreu, anem de cares a l'estiu i això vol dir moltes festes, Sant Joan, Revelles, hem de fer després una mirada, diguem, amb les Revelles, petards, atenció, prudència, possibles focs, no? Cada vegada jo crec que es fan menys fogueres, la gent abans feia moltes fogueres de tot arreu, ara se'n fan moltes menys, possiblement perquè la gent és més conscient del perill d'un incendi, de que algú es cremi. Els petards també, penso que el preu dels petards, que la gent a vegades veia sortir amb unes bosses increïbles, i va haver-hi un moment en què cada cantonada hi havia una parada d'aquestes que per uns dies es posaven a vendre petards, que ara no tant, no?
5: Jo crec que també és important aquí, ara que dius que esmentes això, dir que aquí a Vilafant a partir d'aquest any, per un motiu, jo crec que de seguretat, restringirem els llocs o els espais on es poden tirar aquests petards. Hem intentat fer-ne un per cada nucli, i un serà els camps d'Amfitempinada, l'altre serà la plaça de les Mèlies i l'altre serà una zona habilitada en l'aparcament del pavelló. Hi haurà un banc on t'ho dirà, per tant tot la resta d'espais estarà restringit
1: per l'utilització de petards,
5: que la gent ho sàpiga, perquè hem de combinar a la gent que li agrada, no?, amb la gent que no li agrada, i hem de combinar el divertiment amb la seguretat, i per això
1: no, és que a vegades són,
5: per això és important, sí, centralitzar els llocs, i molt més fàcil de si es té que fer alguna actuació.
1: És que a vegades més que una diversió sembla que estàs en una guerra, perquè petar-se sí, amb una potència que dius, bueno, fa falta que siguin tan potents o el que sigui per divertir-se, no sé, no cal, no? O
2: sigui, abans sí que sonaven més,
1: sí, jo més, jo encara,
2: que sí, això que deies tu, de que a cada cantonada hi havia una botiga o una persona que venia a petar i t'emportaves bosses i bosses i bosses, abans sí que eren molt més forts, jo crec. Jo me'n recordo la platja de Portbou, que era increïble el que fèiem allà, i no eren conscients, quasi van fer volar una barca i tot,
1: ja,
2: amb un petardo, o sigui, vols dir, ostres, no eren conscients. I jo crec que, com diu en francès, s'ha de tindre una mica de seguretat i fer-ho bé i ja està. El que sí que s'ha de demanar també és que la persona que tira un petardo acabi de netejar la zona.
1: Això ja és més clar.
5: Això seria el premium.
2: Ja, sí, però és que si no, després es toca amb els impostos de tots, els que els agrada, sí, i els que no els agrada, fer portar allà la màquina, fer portar allà la brigada, per netejar tot aquell espai.
1: Bueno.
2: Jo he tirat petardos. Jo he sigut petardero i he tirat molts petardos. Inclús quan el cap, abans que es fes el cap allà en aquell terreny, vaig tirar les bengales cap amunt i tot això. Però jo vaig recollir-ho tot i vaig portar-ho a casa i vaig llençar-ho. No costa res agafar les coses amb una escombra o una bossa i recollir-ho i tirar-ho.
1: Però la gent generalment no recull res, la gent tira
4: però
1: els petards.
4: També de limitar els espais també fa possible que tot el municipi també estigui més net, perquè també era una altra vessant per la que es va decidir això, perquè clar, no és el mateix netejar tot el municipi sencer, no? Mm. que puntualment unes àrees que són les indicades per fer això. Això és el primer. I després, tema animals, també rebíem inputs de que, bueno, la gent, bueno, li molesta que els petards dels animals es espanta, a vegades escapen animals, no? Aquesta por que tenen. Doncs buscar espais, podem, de menys afluència de vivendes, o el que es pugui més apartar també, perquè tothom s'ho passi bé i, bueno, que hem d'entendre que hi ha gent que li agrada i hi ha gent que no, i mira, de que no sigui una molèstia per la resta.
6: Això sí, però... dels petards no hi ha grisos, diguem-ne, és el que li agrada molt, sí, sí, no suporta,
4: és complicat gestionar-ho, és complicat.
6: No hi és en aquest sentit, però vaja, això d'espais entenc que altres anys ja s'havia fet, no? També potser aquest any és més obligat, diguem-ne, hi ha hagut una recomanació.
5: Hi havia hagut una recomanació, però aquest any serà una obligació.
6: I per tant és una obligació, per tant és un pas més, em sembla correcte en el sentit del que dèiem, de limitar-ho, i que llavors hi ha de passar la màquina, que el que diu en Quico seria l'ideal, i estem d'acord que seria fantàstic, però sabem que no passarà. I per tant, doncs, com a mínim, que el fet de recollir, no?, que sigui, doncs, en un espai més petit i més concret, sí, doncs està bé.
1: De mica en mica, no sé si és per preu o per altres coses, veiem que en molts llocs típics de fer focs d'artifici ho van canviant per espectacles de drons, no? Mm. Allò que dius, no sé si és més econòmic o no, si com van, o no tinc ni idea, però... Bueno, s'està imposant una miqueta...
5: Menys invasor, no?
1: Menys invasiu,
5: per la gent que no...
1: sí.
5: Menys agressiu. Menys agressiu, per la gent que li molesta.
4: Bueno, sí. Més ecològic.
1: I més ecològic, també. Perquè com queden les platges, sobretot ara que anem de cara a Sant Joan, l'endemà de les revelles, les platges queden, bueno.
6: Sí, però vaja, jo crec que en crisi els focs artificials no estan, perquè realment continuen havent-hi moltes festes que acaben amb focs artificials, ara, no?, em sembla que és a Blanes, no?, que fan aquell festival, aquell concurs, no?, a nivell europeu gairebé, no?, que ve tot de, no?, pirotècniques de diversos llocs, doncs, a tirar, doncs, això, fer els seus espectacles, no? Vull dir que és un model que continua. Ara, que segur que el tema dels drons, doncs, el pot fer rebaixar, està clar, aquests espectacles de drons. També hi ha aquest punt, no?, de tecnologia, no?, de noves tecnologies, no?, que a la gent li crida l'atenció i, per tant, una cosa nova que fa uns anys era impensable, no?, i que ara es pot fer. A nivell de preu, no ho sé, jo crec que aquests espectacles de drons també
3: són
6: ser carets, m'imagino.
3: Ho havíem mirat algun any, perquè això era una cosa molt xula, si puja calés. Perquè fan una programació especial o fan un disseny per el que demana i tal, i si vols una
5: mida,
3: cosa vistosa,
5: no? Que t'ho fan a mida, quasi.
3: A més, si vols una cosa vistosa, perquè clar, et poden posar 4 drons
1: o 2.000, no?
3: Però clar, exacte, no? Quan més en posis, més xulo queda, i realment, doncs, té no, realment és un cost, almenys al principi. Ara suposo que ara haurà baixat una mica, tot es va equilibrant, però entre fer focs d'artifici i drons em sembla que encara estàvem per allà,
1: por ahí, no?
3: Sí, em sembla que sí,
1: Bé, venim d'un ple, vam fer ple el dimecres passat, en aquest ple es van tractar molts apunts, va ser un ple en què Víctor Grau, el regidor,
5: no va parar,
1: és, de 17 punts, 12 eren seus, almenys. Molt bé, i després de l'explicació que ens va donar, em vaig quedar amb la pel·lícula que econòmicament l'Ajuntament està bé, perquè clar, tants números i xifres, com no t'ho estudis tan tranquil·litat...
3: És difícil d'explicar, no? Jo intento fer-ho el més pedagògic possible i intento fer-ho amè, el que passa que és veritat que els números sempre són una cosa bastant farragosa, tot i que els regidors i regidores estan al cas perquè s'han fet les comissions informatives i l'expedient està tota la documentació i per tant és jugant amb avantatge amb respecte a l'oient que està a casa, que potser té més dificultat d'entendre, però una mica el resum, no?, i amb el que la idea que ens vam quedar és aquesta, que la liquidació va ser positiva, que per tant vol dir que les comptes de l'Ajuntament estan sanejades, com sempre s'ha dit.
1: Això vol dir tancar els comptes del 2025.
3: Sí, sí, aquí estem
1: portem la comptabilitat al dia.
3: És la liquidació, faltarà el compte general, però això és la liquidació.
1: I, però vull dir, estem al dia dels comptes, no és allò que, hòstia, no sabem...
3: Bueno, normalment sempre per aquesta època és quan es tanca el pressupost, la liquidació del pressupost de l'any anterior, sobre el mar, el maig o així, i ara farem a principis de juny, ja ho vaig comunicar, que faríem la comissió informativa del compte general. Vull dir que en principi anem en previsió i és això, si tanques, diguéssim, l'any anterior, no? Una mica la comptabilitat com faria una empresa a vegades o en qualsevol altre ambient, doncs el mateix, tanques l'any i fas prospecció de com ha anat i tanques tot l'any econòmicament, que com vaig explicar hi ha coses que sempre s'arrosseguen d'un any per l'altre, perquè al final del que contractes o del que preveus amb el 25 hi ha coses que s'arrosseguen els anys següents. Bueno, es fa tot això, aquests traspassos, es posa tot el dia i ja està. També és una cosa molt marcada, molt pautada per la llei, vull dir, no hi ha massa marge de decisió, diguéssim, però sí que és veritat, doncs, que intentem sempre anar amb el temps que toca i bueno, a poc a poc, doncs, anem complint amb tot.
1: Els membres de l'oposició, com veieu els números, els comptes, la liquidació, s'han fet les obres que s'havien de fer, s'han posat els diners on s'havien de posar...
6: Bueno, al final aquí el que estem veient doncs és això, no? Els comptes, diguem-ne, del pressupost del, de l'any passat, no? Que és el que deien, no? En principi, doncs, la idea sí, no? Que s'ha complert i els números, doncs, quadren en aquest sentit. Qual cosa és important d'entendre, no? Perquè moltes vegades el pressupost, ho hem dit, al final és una declaració d'intencions, no? I que realment doncs tot pugui acabar on te toca, doncs, doncs és correcte, no? A nivell de... Clar, en el pressupost de l'any passat, ara mateix, diguem-ne, a nivell de grans obres que s'haguessin d'invertir, no els recordo que n'hi haguessin masses, però sí que en aquest, per exemple, no, hi ha tot el tema de l'Àgora, no, que estem tots expectants, no, per veure si realment podrem complir els terminis, si podrem tenir, no, doncs el projecte aviat, no, el podrem veure i es podrà invertir en aquest sentit. De l'any passat, ara que deia que no recordava ben bé el cap al carrer Bogàvers, no, que s'està executant ara aquest any, no? Per tant, bueno, al final és molt difícil, no, poder pressupostar una cosa i complir-ho en el mateix any, diguem-ne, el que els pressupostes, no, perquè estem fent el carrer Bogàvers, que ja ens venia de l'altre exercici, no? Per tant, sabem que Vilafant, en aquest sentit, i ho han dit sempre tots, no? És un poble difícil de gestionar econòmicament perquè és molt car, perquè tenim pocs ingressos, perquè tenim els habitants que tenim i el nombre de carrers i de zones verdes i de places i d'espais per arranjar, i per tant hem de tirar molt de subvencions, no? I aquí és una feina, jo crec, important de l'equip de govern que ha de fer, en el sentit de, no? De buscar subvencions allà on es pugui perquè altres administracions doncs, ens ajudin a poder fer obres que si no serien impensables de fer, eh? És a dir, tomar entendre doncs, que un espai com el de la rectoria, no? Que finalment sembla que hem pogut acabar i que està en marxa, no? Després dels problemes que hi va haver-hi també amb l'aire condicionat i tal, o la calefacció, diguem-ne, allò sense una subvenció, diguem-ne, és impossible d'aconseguir, no? I per tant, doncs, una cosa és fer petites o petites grans accions, com pot ser, doncs, els 100.000 euros de l'aigua de cada any, i l'altra cosa, doncs, és, evidentment, obres d'un doncs, calat més gran, no? Aquesta de l'Àgora, per exemple, no? O que tinc entès que una subvenció de la Generalitat, no? A nivell de nivell d'esports, no? L'altre dia també se'ns va parlar en el ple d'una subvenció d'educació, no? Em sembla bastant important a nivell de centres educatius, no? Que també vaig trobar, doncs, que, bueno, que està bé també. I
1: és,
6: al final...
1: per exemple, aquesta subvenció dels centres educatius, que és per posar aire condicionat a les escoles?
3: No, bueno, és per millorar els edificis.
5: Manteniment d'edificis, millorar els edificis.
6: Sí, sí. Bueno, vull dir que al final és el model el que hem d'aconseguir, perquè, repeteixo, amb fons propis podem fer el que podem fer.
5: De moment és el que hem de fer servir i és quasi l'únic que podem fer servir, no? Perquè amb el del dia a dia, o sigui, amb els impostos, amb els que parlàvem d'impostos, amb els impostos dels nostres veïns i de nosaltres mateixos, quasi se'ns en va tot en el dia a dia. Mm-hmm. En el que és el manteniment de l'Ajuntament, de la vila, diguéssim, perquè ara hem de dir vila, recordes?
3: Sí.
5: Amb el manteniment de la vila, doncs ja se'ns en va tot el que és...
6: No, mentre no aconseguim canviar el model ordinari de Vilafant, sí. Que això és una de les coses, no? Que sé que el regidor, sí. Diguem-ne, de promoció econòmica ho té al cap, perquè és lògic, perquè és que és a cap on hem d'anar, però no és fàcil, vull dir que en aquest sentit...
5: Ni fàcil ni ràpid, sobretot.
6: No, està clar. Vull dir que,
2: sí, però van passant els anys i no...
6: Sí,
2: si me preguntes però... com a posició, en Víctor ho va explicar-ho molt bé el dia del ple i ens han donat tota la informació. El que a mi m'agradaria saber, o hem d'anar a buscar després aquelles coses que es veuen a la liquidació del pressupost, és quin grau hem arribat d'assolir el pressupost, no? Perquè és veritat que van sobrar molts diners, hi ha diners que van d'un any cap a l'altre, per les factures aquelles. Quin grau de compliment hem arribat a fer, tant ingressos, perquè els ingressos també són importants, no només les despeses, i en les despeses.
5: I aquí és un... vas dir tu, no? El percentatge,
2: vas dir. El percentatge, sí, el percentatge en tema arribat, a veure... Sí, és veritat que estem sanejats, és veritat que anem molt bé. Us en recordeu? Fa 4 o 5 mesos enrere que van dir on t'invertiria més diners, tal i qual, i vaig dir jo, via pública, i tothom va dir, bueno, però sí, via pública, tal, tal, tal. Mm-hmm. La gent no aprecia això encara. La gent no assoleix aquestes coses, no? I això que estan molt bé els números. Llavors faltaria veure com es pot fer aquest trasbàs de diners que sobren o que se tenen que executar en el pressupost perquè la gent de Vilafant ho vegi.
1: Que sigui una realitat, diguéssim, a nivell de carrer, sí, a nivell de gent.
2: Clar, falta, jo crec que falta això.
1: però hauríem de saber qui són, quines són, diguéssim, les necessitats, per ordre, no? Per dir-ho,
2: no, el pressupost, el grau d'incompliment, a veure si ells tenien previst.
5: Però volies dir tu
1: necessitats de cara... necessitats de cara als ciutadans, que és el que més necessita? Més neteja de carrers, més jardineria, més... Perquè, clar, tenim un municipi molt gran amb una jardineria increïble, perquè vivim, com aquell que diu, envoltats de zones verdes...
2: Ara mateix tenim una empresa contratada, no? Hem contratat una empresa per 3 mesos, em sembla que és, posava, em sembla, el decret... Sí. Per fer les tasques de jardineria a zones verdes.
4: Un suport de jardineria.
2: Clar, llavors, això que ens costa, que val això, i si no és millor tindre, en vez d'una empresa que porta no sé quantes persones, a tindre més personal de la brigada. Mm-hmm. Clar, s'entendria que mira això, no? No, millor, no sé.
3: No, perdó, suposo que vols respondre per la jardineria, però no, només una cosa abans de la jardineria, perquè crec que és important dir el tema del pla d'inversions, que al final és com la part més política, podríem dir, del pressupost municipal, perquè al final la resta de capítols sí que és evident, evidentment, sempre podem jugar una mica, no?, en el sentit de ballar números, però al final on més incidència tenim és amb el pla d'inversions. Crec que és on està la feina, no?, d'anar a buscar aquestes subvencions de fora, anar a buscar aquest finançament, i on s'ha de plasmar el que realment necessita el municipi, no?, això que deia en Quico ara, que s'ha de veure això, no? Nosaltres des del primer mandat ja vam establir, doncs, una prioritat clara, que era fer millores i arreglar la via pública, que creiem que era una dels pilars que té l'Ajuntament com a feina, com a tasca principal, evidentment, entre moltes altres coses que s'ha anat fent, a part d'edificis, equipaments i altres polítiques que s'han fet, també, doncs, el principal és això, no?, anar a la via pública. I una feina principal també nostra és fer complir el pla d'inversions, que això és una cosa també que els meus companys de govern saben, que soc, com a regidor de Cinta, soc molt pesat d'anar allà i dir, això ho ha aprovat el ple, per tant això s'ha de complir abans d'acabar l'any, no?, perquè al final dèiem això, podem pressupostar-ho, podem aprovar-ho per al ple, podem dir el que vulguem, fer notícies i fotos, però al final el que vol la gent és que les coses passin i acabin arribant al carrer, i això és el que estem fent, i la nostra insistència, que tot el que és pressuposta, perquè evidentment és perquè hi ha uns diners al darrere i perquè hi ha una necessitat al darrere, es faci realitat. I aquesta és una de les, no, dels objectius clars que tenim i que tinc des de l'àrea d'economia, de fer complir això. De l'any passat al 2025, fent aquesta liquidació molt ràpida, jo així grans trets us podria dir que s'ha complert pràcticament un 85-90% del pressupost d'inversions, fora del que és el que remogaves, que evidentment ha començat i per tant encara falta pagar una gran part de les obres que s'estan fent actualment, però la resta d'actuacions, moltes de la via pública, com el pla d'asfaltatge, una part del parc de la Solana, el carrer, el projecte del Crescent del Llogar, això ja s'està fent. S'ha arreglat també coses amb equipaments municipals, s'ha fet la segona compra del mobiliari de la rectoria, vull dir, estem parlant de que s'han anat fent moltes coses, i la previsió del 2026 és una previsió d'unes inversions molt grans. Tenim l'Àgora, que comentava en Sergi, tenim grans actuacions com és el pla d'asfaltatge de 200.000 euros, que això serà una gran actuació amb la via pública del municipi, que mai arribarà a ser tot el que necessita, perquè aquí ens hauríem de gastar milions d'euros amb asfaltatge, però bueno, realment podem fer una actuació molt gran amb això, podem fer actuacions amb enllumenat, perquè estem dedicant 50.000 euros per millorar l'enllumenat, podem dedicar 48.000 euros a arreglar les voreres, per tant,
5: el clavegram,
3: exacte, vull dir que al final tenim moltes actuacions que es veuran al llarg d'aquest any, que és quan han arribat els diners, perquè al final des de l'inici ja teníem la idea del que volíem fer i vam anar a buscar fora de l'Ajuntament, fora del municipi, aquells diners que ens ajudessin a fer aquestes obres, i a poc s'estan veient els resultats, i aquest any jo crec que serà, doncs, un any important de totes aquestes inversions, que gràcies a la feina que s'ha fet de projectar, de buscar aquest finançament i de portar-lo aquí a Vilafant, s'anirà veient com a poc aquests canvis es fan realitat, i que evidentment són feines, no?, que triguen temps, però que al final arribaran. I ara, perdó, bueno, diré perquè t'ha llet a Rebeca,
1: però... Rebeca, volia parlar de jardineria?
4: No, sí, sí. Jo volia dir una cosa només, que, bueno, que sí que tenim una empresa externa que ve a fer-nos un reforç de jardineria. Nosaltres ja tenim els nostres jardiners, però aquesta empresa ve a fer un reforç. I jo, la veritat, des del primer moment que vaig entrar a l'Ajuntament i vaig començar a ser regidora de benestar social, em feia molta il·lusió de que empreses d'aquest tipus treballin amb l'Ajuntament. Bueno, l'empresa que tenim contractada és alta, però penso que tots els ajuntaments hauríem de donar, bueno, exemple, no? I oportunitats, com diu el regidor en Víctor, que m'ajuda pues penso que és molt bo donar bueno, oferir oportunitats a les persones, i penso que ho fan molt bé. Hi ha grans professionals dintre d'Altem, i bueno, és un orgull per nosaltres també que, bueno, que donar visibilitat a empreses com aquesta, mm-hmm. perquè penso que hem de ser exemple. Altres ajuntaments no ho fan, i els convido que ho facin, perquè bueno, han de formar part també de la vida, de la convivència, de no? treballar amb normalitat.
1: I són gent que incorporen en la seva, en els, diguéssim, com a treballadors, gent amb unes necessitats especials, i per tant sempre va bé també tenir aquest suport i obrir camí que aquesta gent doncs pugui treballar i pugui tenir...
4: No, i ho fan superbé.
1: Fer, ho fan superbé.
4: Superbé.
1: Que aquest any també és un any d'aquells que les herbes creixen que no vegis, perquè
4: es va
1: fer una neteja molt important.

0: sobre el 70% i un altre 15-20 és el que es traspassa l'any següent. Per tant, estem executant una gran part. I deies una cosa que és interessant, que és a part dels ingressos i les despeses, que al final, això és curiós i és totalment cert, que sempre es gasta més del que s'ingressa. Això és així, vull dir, això passa aquí i a tots els llocs, inclús a empreses grans també passa. Perquè al final molts ingressos són de autoescurament, que se'n diu, no? Que ja nosaltres calculem que allò ja, amb el que fa 10 anys que no has cobrat, ja no cobraràs, però realment acabes gastant no més de que ingresses, però sí que... No, o sigui, no, perquè...
1: Ho arrossegues d'un...
0: Exacte, fas com un decalaix, perquè al final aquest any estem ingressant els d'anys anteriors que no havíem cobrat i aquest any deixem de cobrar el d'aquest any, no sé si m'explico, eh? La morositat... Cobrem lo d'altres anys, però sí. Generem la morositat d'aquest any.
1: Som, no sé els vilafantencs són molt morosos.
0: Vull dir que sobre... No, això no, eh? Vull dir, portem...
1: Tenim no, jo pago sempre, molt... sempre, però...
0: Si anem a buscar, no pateixis, eh?
1: Sí, no, o sigui, no, jo pago
0: si,
1: sempre.
0: Si no pagues, però... t'anirem a buscar a casa i a més no. Sabem on vius. No, faig broma. Però sí que és veritat que al final, a vegades, sobre el número o la liquidació, dius, bueno, s'ha ingressat menys, no?, del que has desgastat, però realment també s'ha ingressat coses altres anys. Per tant, sí. A vegades els números...
2: No són exactes.
0: Exacte, no vull dir que enganyen, perquè no enganyen, els números no enganyen, però sí que bueno, a vegades la representació o com ho expliques o com t'ho expliquen bueno, dona peu a que diguis aquí falten diners o aquí sobren diners. Bueno, tampoc és tant ni cap a un costat ni cap a l'altre, eh? Però sí que és veritat que a vegades hi ha aquestes curiositats.
1: Aquesta imatge del regidor de, diguéssim, d'Economia i Hisenda fent el trilero, no, eh?
0: No, aquí no hi ha. Ho sap en Francesc, que ha sigut regidor d'Hisenda, saben perfectament que el trilero aquí no tens on fer-lo, eh? Vull dir que no hi ha...
3: No, pots fer modificacions de partides, sí, però a vegades la mateixa administració te diu... millor no fer-la perquè, no tal, clar, perquè llavors ens crees més documentació, creiem un tal, no sé què, llavors...
0: Vull dir que sembla que vas allà tu amb els diners a la butxaca i dius, venga, ¿cuánto quieres?
1: Sí.
0: I et dic jo que no, això no passa en cap cas. No, no així, a més, no. Realment, per sort...
1: I és mentida que l'alcaldessa tingui una màquina de fer calés al despatx.
0: Totalment mentida. Ni ella ni jo, no cap la tenim. Que aniria bé, però no la tenim. Aniria bé pel poble, vull dir, perquè hi ha moltes despeses, no per mi, al final.
1: Que jo dic que els polítics de diguéssim, d'administracions superiors, avui ha fet una notícia que ha donat el primer, o sigui, en Sánchez, no? Que ha promès...
2: Primer ministre, no vas a dir. Com si fóssim a Anglaterra.
1: President del govern, sí, primer ministre. El president del govern deia 9.000 milions, o sigui, em refereixo que surten, i cada vegada que surten són 9.000 milions per això, 5.000 milions per quart, 4.000, 50.000 vivendes...
0: Aquí no ens passa, que no pateixis.
1: Aquests
0: no...
1: tenen la màquina de fer els diners.
2: Aquest és el gran problema, no? Sempre ho hem dit, no? El test al finançament de l'administració local, no? Que al final és aquella administració més propera als ciutadans i és la que té un finançament doncs més escàs, amb més dificultats...
1: Més control.
2: Anar trucant a les portes de dalt, i això ja ve de diguem-ne de fa molt de temps, sempre havia passat d'aquí, i si ens remuntem a anys enrere i dècades enrere, no? El franquisme, que era molt centralista en aquest sentit, tots els diners anaven pel que era el govern espanyol i els ministeris, i en els ajuntaments els hi quedaven 4 duros, no? I així estaven els pobles i les ciutats durant la dictadura, i això, que en democràcia hauria d'haver canviat, evidentment que ha canviat, però continua sent encara l'administració, diguem-ne, més mal finançada, i és la que ha de garantir uns serveis bàsics a la ciutadania.
3: I la que paga.
2: Sí, el plat de proveïdor està clar.
0: Sí, això.
4: En comptes de 4 euros, un 8.
2: Exacte.
1: Sí. Aquí...
0: Totalment insuficient, sí,
4: Totalment insuficient. Sí. Jo el control que n'hi ha molt més que no pas abans, jo ho veig bé, perquè també s'havien fotut.
0: Totalment,
4: S'havien fotut moltes bestieses. Ara, ostres, donar més llibertat, no sé si llibertat, o donar més...
0: Flexibilitat, jo crec que a vegades sí que hi ha coses...
4: Jo crec que això és...
1: No, i fins i tot per demanar crèdits, vull dir que l'administració no pots anar com a ajuntament a demanar tot el que vulguis, vull dir, tens un topall, digues, no, vostè fins aquí pot demanar i res més.
3: Encara per això quan acaba la liquidació envien tota la documentació al ministeri perquè sàpiguen on te poden arribar i no poden arribar.
0: Sí, està tot supercontrolat. És que ja està bé, vull dir, al final...
2: És una tranquil·litat.
0: És una tranquil·litat per als de fora i per als de dintre, vull dir, al final. Jo estic molt més tranquil sapiguent que hi ha una normativa que tots seguim i que anem a jugar tots al mateix joc i que tot el Departament d'Economia sap el que ha de fer i que tot això funciona, vull dir que també és una tranquil·litat com a regidor d'Hisenda, com a alcaldessa o com a, no, com a consistori, que això funciona així, perquè al final tens la seguretat que allò s'està fent bé, i no hi ha, ja et dic que no hi ha marge, perquè al final és el que dèiem, és que no tens, vull dir, pots decidir o pots jugar amb res, però vull dir que no tens capacitat ni ha de ser,
3: I la famosa regla de la despesa.
0: I la famosa regla de la despesa, sí, no,
3: això és com el futbol, això és com el futbol, tu no pots gastar més de lo que ingresses, bueno, i ja està.
1: El fair play aquest que ha posat ara
3: menys el Barça.
1: Bueno, el Barça també.
5: El Barça també està molt arruïnat.
3: S'ho inventa tot.

0: Així pot gastar més.
1: Està millor
2: l'Ajuntament de Vilafant econòmicament que el Barça, mira què dic.
3: Home, i tant, faltaria més.
4: Aquest seria el titular. De...
2: Més solvent. Són més solvents que el Barça. M'ha agradat.
3: Van esperar que es vegin, perquè clar, parlem de l'Àgora i em sembla que és des de l'any 2004, que estem parlant de... Sembla que fa molts anys que estem parlant de
4: l'Àgora. Si acabarà primer l'Àgora o el Camp Nou, no?
3: Sí, sí, sí.
2: O la Sagrada Família.
3: La segona fase...
5: És comparatiu amb l'Institut.
2: Exacte.
3: Ah, també.
0: O l'estació de l'AVE.
3: També. L'estació de l'AVE, la segona fase d'aquí
2: de
3: la rectoria. Clar, jo dic perquè anem de cares a les eleccions i no cal que els que es presentin a les eleccions tornin a fer programa electoral agafant el de fa 4 anys.
5: Fem un copiar-pegar.
2: Ui, no et pensis, s'han fet moltes coses, eh? Jo vaig tatxant, jo sé que tinc la mania d'anar tatxant.
4: Llavors serà el moment, no?, les eleccions, no?, de mirar els programes electorals dels partits que estan al govern, diguem-ne, que són els que evidentment doncs poden
3: fer
4: valdre doncs a la seva d'allò i veure què s'ha fet i què no s'ha fet, no? Això és un exercici interessant que evidentment a l'oposició farem, però que convido evidentment doncs tots els ciutadans a fer, no? Que puguin veure.
5: Tingueu
3: pietat.
5: No, home, penseu qui està en minoria i qui està en majoria.
3: Sí, no, sí, sí. No. I a més a més, ho heu aprovat tot per majoria absoluta.
2: I per unanimitat en aquest últim ple, que també va estar molt bé.
3: Per unanimitat, alguns per unanimitat.
5: Que és curiós. Corresponsables, sí.
3: Jo sempre ho he dit, i mira, jo existeixo els plens fa 35 o 40 anys.
2: Per gust o per desgràcia, Toni.
3: Per desgràcia. Però és una de les coses que dèiem tant en època de potser d'en l'alcalde Guillemet, l'Àngel Costa, Guillemet, després en Pauli Fernández, la Consol, la Pepi Comalada, sempre... La majoria de temes s'aprovaven per unanimitat. O sigui, era molt estrany que l'oposició votés en contra d'algun tema. Pocs. Si poguéssim repassar-ho allò que dius,
0: temps, Toni,
3: pocs.
0: Jo crec que eren altres temps.
3: No, i ara també. Quantes vegades voteu en contra l'oposició? Poques vegades, eh?
0: Es voten a vegades, sí.
3: Us absteniu alguna vegada, però poques. A la majoria de temes...
4: Del tema, depèn del...
3: La majoria de temes s'aproven.
6: Però també jo penso que per davant ha d'haver el benestar de Vilafant. Jo penso que si hi ha coses que són per millorar, doncs... Jo penso que han de tirar endavant entre tots i si una cosa no ens agrada per Vilafant, doncs votar en contra, no hi ha
5: més, no? Una posició que sistemàticament digui que no pot ser
6: tampoc és constructiu.
0: Jo crec que abans era en aquests temps. Abans era en aquests temps. Ja no es parlava al carrer, doncs imagina't allà dintre, una hora ja tancats, votaven en contra i s'ha acabat, i punto. I a més que tenien la documentació en paper, que a vegades ni s'ho llegien, encara que tenim la documentació per internet, i podem mirar-lo una setmana, dues setmanes abans, i tot això, i te la pots fer un resum, i tot això, doncs ara no.
6: També una cosa que no entès mai de les eleccions és que, o sigui, tothom fa programes, no?, de tot el que vol fer i tot el que promet que farà o intentarà fer, no?, però al final jo penso que és millor dir el que has fet i tot aquest temps, o el que has estat intentant fer, treballar, el que has mogut, perquè és que al final ja, o sigui...
3: Passa que la gent s'il·lusiona.
6: Sí, el que passa és que...
4: El futur,
5: la gent ha de votar pel que, que dius que faràs. No?
3: La gent s'il·lusiona.
6: Sí, però és que hi ha molta gent que diu que farà molt i després poder... Jo penso que el que fas diu molt del que treballes i de com ho mous, no? Com fas les coses. Perquè al final hi ha coses que poder tu proposes fer, però que són llargues de fer.
3: O no depenen de tu.
6: I porta molt de temps fer-se, és complicat.
5: L'oposició no pot dir-ho, això, tampoc.
3: O no depèn de tu.
6: No, es pot treballar moltíssim des de l'oposició, també.
4: Sí, evidentment, tu pots fer complir el teu programa electoral, clar.
6: Però pots treballar moltíssim des de l'oposició.
4: És una cosa que nosaltres vam fer precisament des d'Esquerra en altres legislatures, vam fer aquest exercici de tot això que portàvem al programa, negociant amb el PSC, hem aconseguit això i això. No? Mira, imagineu-vos, no? si governéssim, no? Perquè si s'estan a l'oposició, evidentment que pots fer coses. Esclar, també depèn de la situació, depèn de tot plegat, no? No és el mateix un govern en minoria que un govern doncs, en majoria absoluta de tres partits. Clar, evidentment el joc és diferent.
6: Des de l'oposició pots estar molt ben valorat, igual si treballes molt, clar, perquè hi ha moltes maneres de fer... de treballar temes.
4: Sí, home, sí, sens dubte.
6: Jo penso, és bona la opinió.
3: De totes maneres, en aquest ple també es va aprovar la bandera de Vilafant, la bandera que es va fer per votació, i és curiós que la majoria, però llarga, va votar la mateixa bandera, eh? Vull dir, van dels vots que van haver-hi, no és allò que diuen, per un o dos vots, no?
5: Doncs, 70 i...
3: 78 vots...
6: 73,
0: 16 i 8, em sembla que era.
3: Sí.
0: 73, 16 i 8.
3: Tindrem bandera nova.
4: Bueno, és el que dèiem, no? Al final els símbols també són importants, no? En el cas de Vilafant.
3: Perdona, hem de treure el cobrellit que tenim a la sala de suplent.
2: Ja ho estem fent. Ja ho estem fent, Toni, no pateixis.
4: No, però sí que és important. És important, jo crec, eh?
0: Plató del Rei, ara.
4: No.
2: Està, eh? Està a la sala de plens, eh? Sí, sí. Està molt amagat.
4: Que... No, caldria, ja està. Ja està ben entès.
5: Jo penso que s'ha perdut, eh?
2: Jo crec que s'ha perdut. La Plató del Rei està a la sala de plens, el que passa que...
0: Sí, que està.
2: No el veus perquè no t'hi fixes, Toni, però està, està, està. Mira, el president, no sé quin, d'algun president, també hi és, però no el veus. Està.
3: Però de Liga, o sigui, el president...
2: No, no, jo crec que no, de Liga no, jo crec que és en Pujol. Jo crec
5: que és en Puigdemont, que és en Puigdemont.
2: No, Puigdemont no està buscant mai a la sala de plens de Vilafant.
6: No, no l'hem tingut, no.
2: Jo crec que no arribem mai a la sala de plens de Vilafant.
3: Encara tens la foto d'en Pujol?
2: No sé, faig broma, però bueno, però crec que sí, eh?
0: No, en Pujol no hi és.
2: Jo crec que sí, eh?
3: Qui havia
2: o d'en Mas, o d'en Mas, potser, eh? Bueno, és igual.
6: No, no, sí que estava.
2: Jo, mira,
3: poder és la d'en Tarradellas.
2: No, no crec que tant.
4: No, hi ha el tema de la bandera, que deia que és interessant, no?, a nivell de símbol, que a Vilafant ens fan falta aquestes coses, no?, ara, no?, com a proposta, no?, que els deien a l'equip de govern, no?, doncs ara, ostres, per la festa major, no?, que poguessin fer una remesa de banderes, no?, que la gent, doncs, bueno, la pogués penjar als balcons, no?, a
3: més, de la senyera, no?, que la gent ara no la coneix, eh?
4: Sí, bueno, que hi hagi, no?, aquesta, bueno, i al final aquestes coses jo trobo que, bueno, és un tema que molts pobles estan treballant, no?, i és veritat que passeges per molts pobles i veus banderes, doncs, dels seus pobles penjades als balcons, doncs, bueno, mira, és interessant i, repeteixo, en el cas de Vilafant ens és molt necessari aquestes coses, eh? Potser en altres pobles no és tan important, però per nosaltres aquesta, diguem-ne, sensació, no?, de comunitat,
3: de fer poble, de fer comunitat, és important. Tot això crec que és molt important, fer poble, fer comunitat, i aquestes coses agraden.
5: El ple passat va haver-hi la bandera, va haver-hi l'escut.
2: Sí,
5: eh? I que són dos punts
3: que ara són vila,
5: que ara i ara són vila,
3: la corona,
5: perquè la corona és la corona,
3: canviarem la corona, no?
5: Cinc torres. Bueno, i és el que diu el Sergi, ens manquen símbols d'unitat en aquest poble i per tant és important.
6: M'alegro de sentir-ho de vosaltres.
5: El què?
6: Això, de que bueno, símbols que uneixi tota la població.
5: He dit aquest poble.
6: D'aquest poble.
5: No, no, no, més enllà, eh?
6: D'aquest poble. No, si a mi només m'interessa aquest poble. Tu tranquil. Que jo només m'interessa Vilafant.
4: Perquè només amb aquest poble no podrem fer gaire res, ja ho he dit abans.
6: És bo que anem a una pel municipi, per la població, que està bé que sigui símbols comuns. Jo trobo que això uneix.
2: Jo crec que durant molts... Ai, perdona, Quico. Jo crec que durant molts anys hem tingut símbols que ens han separat i exacte. En aquest cas està bé que tinguem un que com a poble, no?, com a municipi, com a Vilafant, com a vila, que ara ja ho som, ens ajuntin amb aquesta bandera, no?, que al final no és més que un, bueno, un símbol de la història.
4: És el que són totes les banderes, eh?
2: Sí, sí, no, evidentment són símbols, no té més que
4: totes,
2: això, però bueno,
4: totes igual,
2: sí. A veure, gent que diu, bueno, doncs tampoc feia falta, no, realment no és una cosa que canviarà la transcendència del municipi, però bueno, té una connotació com una mica doncs, sentimental, potser per vilafantencs i vilafantenques, o no?, per la mateixa història i tradició del municipi.
5: Jo crec que us heu anat cap un cantó on jo no anava, eh? Vull dir,
2: ja.
5: Això, jo no parlava,
2: no
5: sé,
2: jo no dic per tu, jo ho he dit en general,
3: estàs en aquest costat.
5: Clar, potser sí, no sé, potser. Però jo no anava que fos per aquí, jo anava...
3: De dir-ho que en Francesc està envoltat d'oposició...
6: Sí, sí, jo parlo de Vilafant,
5: en si, sempre un poble que ha anat una miqueta...
2: Sí,
5: cadascú...
2: Bueno, i ho havíem parat algun cop, que és veritat que Vilafant, per la seva demografia, és que està molt separat, no? I realment a vegades costa trobar coses que uneixin, no? Contacte, exacte, no? I, bueno, realment, doncs, són petites accions que aniran fent que, bueno, intentar fer la festa, no?, que també uneixi, fer això de les banderes, els símbols, bueno... Són petites coses que fan que a poc a poc ens sentim també amb aquesta identitat de poble, que encara hi ha gent que jo sento que diu que viu a Figueres, i sí. Això a mi em posa, bueno...
3: Això ha sigut una guerra contínua.
2: Clar, no? Sí, doncs marcar aquesta posició, no? I reivindicar que aquí tenim identitat
5: això,
2: i tenim...
5: Una miqueta per això els tòtems que s'han col·locat a les sortides, clar, i entrades, una miqueta per això també les lletres de Vilafant, no? Són cosetes que vas dient, bueno, estic a Vilafant.
0: Encara hi ha gent que em demana, o demana a vegades, algun lloc allà, per exemple, darrere del supermercat aquest tan gran que hi ha allà dalt, esclat. Sí. Aquella plaça perquè està tan bruta, dius, que aquella
2: Figueres.
0: Plaça
2: no
0: és Figueres,
2: sí,
0: clar. Sí, sí. Sí, hi ha coses que
5: no la gent això està tan bruta.
2: Exacte.
0: No, però
2: estem tan ajuntats i tan que a vegades no acabes de saber, no?
0: I jo volia dir, com ha dit en Sergi, que també vam fer reunió la setmana passada al nostre grup i volien demanar-ho, i mira, ja que estem aquí ho demanem, ara ja està. Ja que vam fer lo de les damassos de la Fira del Conill, sí. Aquestes banderes per a la Festa Major seria ideal, vamos.
2: Això penso que... Sí, vol que diuen Sergi,
0: sí,
2: no?
0: Sí, ja m'estalvio de fer la instància i de fer-ho tot i tot demano aquí i ja està, no?
5: En directe i en...
2: En vivo i en directe. Bueno, sí, ja teníem previst, i ha fet la bandera ben acompanyada de diferents coses per donar-la a conèixer, perquè la gent que potser no ha seguit el ple...
3: Com ho has dit per la ràdio, ara si no ho fan, quedaran malament.
2: Sí,
3: no. De la ràdio queda registrat.
2: Sí, exacte.
3: Escolta tothom, i ara, quan vagin pel carrer, els de l'equip de govern, què, la bandera? Com tenia la bandera?
4: Per fer
2: els
4: pecs i preguntes els farem aquí a la ràdio.
2: Sí, no? Bueno, el ple també està gravat, eh?
6: Ja els feu, també, la ràdio.
2: No, però realment la bandera jo crec que donarà... Bueno, donarà una mica, no, de... de vidilla també, perquè puguem promocionar la nostra identitat com a... Com
0: i això que deies tu, de que som de Vilafant o ets de Figueres, avui que és Festa Figueres?
2: Sí, és veritat, sí, és curiós, eh?
5: Curiós, avui sí que ens diferenciem.
2: Avui sí que ens diferenciem, eh?
0: Sí, però el cap està obert.
3: Que haig de dir que era ahir, perquè això, aquesta...
5: Això és un...
0: I el dia de la festa de Vilafant el cap estava tancat. Sí. Ah, estava tancat.
2: La festa, no,
0: la festa de Figueres avui està tancat, avui està tancat.
5: Avui està tancat.
0: I el dia de la festa de Vilafant
5: estava obert.
6: Sí,
5: sí. Sí, sí. Sí, sí. Una...
0: Va, i jo parlo amb gent i me diuen, "No, però és clar, jo treballo a Figueres."
2: Sí, sí.
0: Jo treballo a Figueres. A mi m'interessa.
2: Bueno, hi ha comerços que també fan això, eh? A vegades sí. Per suposo que per practicitat de, no,
5: per encara, però un cap sí que...
2: Sí.
6: Però bueno, això té una explicació, això s'ha de parlar si hagués amb la Generalitat o l'ICS. També parlar amb Romalix, perquè normalment...
5: No tenen ells
6: no,
5: capacitat per decidir...
6: Aquesta publicació ha sortit a les xarxes, jo he parlat amb la Montse de la Llave, que millor que ho publiquéssim a les xarxes de l'Ajuntament, més que res perquè no hi anés ningú que es trobés amb el cap tancat.
5: Sí, sí, no,
6: vale? Més que res perquè la gent ho sabés. El que passa és que els festius dels ambulatoris sempre van en relació amb el municipi més gros, diguéssim, més gran que hi ha a tocar. Com Figueres és més capital, normalment obren perquè, bueno, van a l'hora amb aquests festius. Però clar, està en municipi nostre, hauríem de sol·licitar, en teoria, que fes els nostres festius.
3: Recordem que el cap no és de Vilafant, és el cap de 17 pobles.
6: Exacte.
0: Sí, correcte.
3: Està a Vilafant, però gestiona
6: molts més pobles. Per tant, molts d'aquests pobles ja feien festa també. Per tant, bueno, s'ha de parlar amb l'ICS per mirar de que siguin els nostres festius.
3: L'any que ve el que hem de fer és fer festa quan és Vilafant festa i festa quan Figueres és festa.
2: Ah, sí,
5: per no...
3: Hi ha aquest embolic i aquestes coses així, no? Encara que es dupliquin les festes, no passa
5: menys, res. Menys la ràdio que ha de treballar.
3: No, la ràdio...
2: La ràdio sempre és per massa.
0: Serveix moltes extres després, eh?
5: No, sense
0: extra. Ah, sense extra, vale.
5: Servei públic.
0: Ja parlarem amb la Dolors, a veure com ho farem.
3: Bueno, pressupost. És el pressupost. Hem de controlar que els gastem el pressupost.
2: Anem bé, anem bé.
3: Anem bé? Tenim marge, ja calés encara?
5: No li diguis això, Víctor.
2: Bueno, encara a veure, estem a mitjany, si no n'hi ha malament.
3: Sí, si no malament res, i ara ja no tindrem. No, però mirarem, com sempre, no gastar-ho tot, que és una cosa que fem.
2: Sempre sí, però
3: sempre,
2: bé,
3: sempre, sí. Sempre ens sobren diners per si de cas.
2: A la ràdio depèn l'any,
3: general. Ah, home, últimament a l'Ajuntament, a la ràdio sobra, però a tot l'Ajuntament bueno, sobra, també sobren, en general. Sobre els números sobren. Després, la veritat... Vas allà també, i els calaixos són buits.
2: Bueno, sí, perquè no estan a passar l'Ajuntament els diners. No
3: és res. Escoltem una cosa, anem acabant, diguéssim, la nostra tertúlia. En el ple també es va donar suport a la justícia, una moció que es va fer. Sabem la necessitat que té el tema de la justícia, perquè veiem que els jutjats, que són una de les potes de la democràcia, doncs fatal, en el sentit de que faltarien més jutges i sobretot més personal o més treballadors perquè tot vagi bé. I després una altra moció també, que era la llei de la dependència, no? Que també és un tema que afecta molt sobretot la gent gran, que veiem que la llei de la dependència es tarda molt. Bueno, entre ara la Generalitat em sembla que contractava també més gent, però jo no sé si falta més gent per la burocràcia dels papers o més diners perquè arribi a la gent que ho necessita de la llei de la dependència. Jo crec que són les dues coses, no?
4: Bé, són mocions d'aquestes, no? El tema de mocions d'aquest tipus, no? En els ajuntaments a vegades s'aixequen controvèrsia, no? Durant molt de temps també s'havia dit, no? Temes que no tinguin a veure amb Vilafant directament no n'hem de parlar, no? I això, evidentment, és un tema que no soluciona l'Ajuntament de Vilafant, però està bé que s'aprovin mocions d'aquest tipus perquè al final, doncs, marca un posicionament polític, no? En aquest cas, doncs, va ser per unanimitat en els dos casos, no? De dos problemes que afecten a nivell comarcal, no? I que Vilafant, doncs, es posiciona clarament amb això, com pot ser en qualsevol altra cosa, no? diguem-ne, que no afecti directament al municipi, o que no sigui, més que no afecti, no sigui competència directa de l'Ajuntament, però que instes a una instància superior, doncs, que ho pugui fer, no? I en aquests dos casos, doncs, és evident que eren dues qüestions, doncs, que són importants, com molt bé has dit, i que evidentment, doncs, tots els grups ens hi vam sumar.
6: Doncs mira, contestaria això que aquesta moció es va presentar a Vilafant precisament perquè sí que ens afecta com a municipi.
4: No, que ens afecta, sí. Vull dir no ho hem de solucionar, diguem-ne, com a ajuntament.
6: Això. Però ens hem de queixar, sí, perquè sí que ens afecta, perquè el cap de Vilafant, per exemple, cada vegada assumeix més gent. Els municipis s'ha vist que la població és cada vegada més envellida. Ara estem en una corba de creixement. Llavors, què passa? Que tenen molta més gent de la que fa anys els hagués tocat, i tot el que és el personal assistencial a domicili també va força col·lapsat. Necessitem aquest tipus d'ajudes, més personal, ajudes econòmiques pels cuidadors que cuiden de les persones grans a casa, que és una gran responsabilitat, i també assumeixen un rol que és molt difícil. Moltes vegades han de deixar de treballar o disminuir hores de feina.
3: Més places de residència pública.
6: Només tenim una residència a Vilafant. Ens encantaria haver pogut tenir la segona, que al final no va poder ser, o ojalà en tinguéssim una segona, perquè són ajudes socials que es necessiten, i en general està col·lapsat tota Catalunya.
3: Perquè és un dels temes que veiem, que per exemple sí que es construeixen, tot i que tard i malament, col·legis nous, instituts nous i tot, però residències quan s'anuncia, diguéssim, que fan noves residències
4: costa.
3: A la comarca,
6: sí.
3: Mira que
6: en caldrà,
3: i caldrà, sí. Mira que en caldrà,
5: perquè anem el que deia la Rebeca, la curva d'edat, és que d'aquí poc és que necessitarem,
3: i cada vegada, diguéssim,
6: i hi ha una part que és privatitzada, que és una vacants però privades, no? Llavors tu sí que pots accedir a aquesta part privada de la residència, però clar,
3: però a quin preu?
6: És un preu altíssim, mm-hmm, que no tothom pot pagar, i realment hi ha gent que no es pot quedar sola en cap moment a casa, i llavors necessita d'aquesta atenció, i no tothom pot accedir a la pública si no hi ha prou places. Per tant, necessitem empentar i fer força en tots els municipis perquè aquests recursos s'actualitzin.
5: Jo crec que hi ha una sèrie de partides, una sèrie de necessitats que el govern, qui sigui, ja els governs de dalt de tot, és urgent que s'hi posin, és urgent que hi destinin diners, aquests diners que a vegades...
0: Però hi són?
5: Bueno, ara sembla ser que estem recaptant, ara sembla ser que estem recaptant molt en seguretat social, més que mai, no?
4: Sí, sí.
5: Doncs, no
4: és el moment, és el moment d'invertir.
5: És el moment de dir, mira, habitatge, sanitat, educació, dependència, justícia...
0: I nosaltres vam aprovar la moció, vale? Però si hi ha un jutjat més a Figueres, les lleis canviaran, sí, però... una mica, perquè amb el que va passar a Figueres fa una setmana, el jutjat va actuar, el que passa és que va actuar amb el que diu
5: la llei. Sobre la llei, que, clar.
0: Llavors, podem tindre 5 jutjats més a Figueres, ¿vale? Perquè
3: alguna llei s'haurà d'ajustar, eh?
0: Claro, i després podem tindre... Bueno, però...
3: Va tot lligat una mica, eh?
0: Podem tindre 4 residències, però si són molt cares... La gent podrà arribar aquí.
6: Però per això necessitem residències
0: en places públiques també.
3: El jutjat, que jo no ho sabia, el jutjat de Figueres té una planta gairebé buida.
0: Sí, sí.
3: O sigui, va programant el seu dia.
0: Ho va comentar, un cert estat de memòria, perquè estava allà.
3: Per tant, és allò que tenim espai, però no tenim.
0: Però vull dir que podem fer-ho tot més gran. Hi ha diners, fem-ho. Podrem arribar aquí, podrem fer servir això, es farà bé l'ús?
2: Jo crec que són coses diferents, aquest tema una cosa és la llei, no? El que diu la llei, evidentment, ja. El que tu dius, que hi ha casos que crea molta controvèrsia, molta polèmica, perquè dius, com pot ser que una cosa que semblaria tan evident no acabi sent així, no? Doncs aquí la llei potser s'hauria d'analitzar cada cas, però la llei també s'hauria de revisar en alguns casos, i a poc a poc es van canvis normatius, però realment el que falta és finançament i recursos tan humans com econòmics.
0: I la llei de dependència
2: falta actualitzar les lleis a l'actualitat, que també és molt important, perquè al final sembla que no, però això també determina com es dimensionen els nostres serveis públics.
3: Hem de recordar que les lleis, si algú estudia dret, venen encara dels romans, eh? Estem en una base...
2: La base
3: és dels romans, que, i després hem anat...
2: Però al final la nostra feina, no?
0: Que no hi ha plaques solars. Els romans no tenien plaques solars.
3: Ah, això també.
2: Exacte,
3: però
2: al final és una llei. El que fem des d'aquí és demanar, no, com deia en Sergi, no? I des d'aquí alçar la veu i dir, vale, això fa falta aquí, com a vilafantencs i com a altempordanesos també. Hem de ser partíceps d'aquest tipus d'emocions, que en aquest cas venia del Consell Comarcal, que es va proposar com a ajuntament, que no venia cap partit en concret, aquestes dues mocions, i que també és interessant això, no?, que tot l'Ajuntament s'alinei i digui, vale, doncs creiem que aquesta necessitat és real tant per Vilafant com per la comarca, no? I crec que a poc trobem aquests consensos amb coses que realment tots estem d'acord que són necessàries per
3: anem
2: nosaltres.
3: Anem millorant moltes coses, millorant el nostre municipi, millorant allò que no és del nostre municipi, però no tenim més temps. Gràcies per estar aquí, per un dia més de la nostra tertúlia regidors i per doncs, compartir tot el que es fa al nostre municipi de Vilafant, perquè és interessant que
2: i moltes més coses que no dona temps a parlar i,
3: exacte, doncs ho deixem per la pròxima.
2: Exacte.
3: Gràcies i molt bon dia.
2: Adéu. Adéu. Adéu.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Sindicats i Educació es reuneixen novament aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés a la darrera reunió un pla d'increment dels complements a les tutories que no satisfà les seves recomanacions i que volen que arribi a tot el col·lectiu. És un dels elements claus a la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen amb 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu. Escoltem la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
3: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
1: I l'equip d'atenció primària de Salt ha començat a fer proves per detectar de manera precoç l'ambliopia, coneguda popularment com l'ull gandul, en nens i nenes d'entre 15 i 18 mesos. El projecte és una prova pilot pionera a Catalunya i busca millorar la salut visual infantil abans dels 2 anys d'edat. La prova es realitza en infants d'entre 15 i 18 mesos amb un autorrefractòmetre portàtil, un aparell ràpid, objectiu i no invasiu que permet detectar alteracions visuals, per exemple, com la miopia, l'estigmatisme, l'astigmatisme, la hipermetropia o diferències de graduació entre els dos ulls. I Jonathan Andy, que ha deixat temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa, ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en defendre's. Andy és investigat, recordem-ho, per l'homicidi de la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andy, mentre tots dos feien una excursió a Montserrat. I els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana a comarques de Girona, tot plegat en el marc d'un operatiu policial iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats i en el que també s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Arts Summer School. Serà del 5 al 19 de juliol i posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de la coreògrafa Sol Picó.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
4: Yo sé que te voy a joder.
5: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ritme i música de Petaceta i Juacho. Aquí tens una bona peça musical, una bona proposta, com és aquest Bye Bye. Vinga, som-hi, 4 i 3 minuts a la tarda, assolellada, de molta calor, amb lo bé que s'està a la platja, a la piscina. Ei, comencem a sentir que ens arriba l'estat.

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. Si vols fer la compra
1: bé, has d'anar a Carrefour. Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: 107.3 FM.
3: T'agraden els petons? Que te'n facin molts? Mua, mua. Doncs aquí la tens, la cançó de Ginestar. Mua, mua, mua, mua.

actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions amb nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: 107.3 FM.
1: En català i amb ritme de Fly, Jai Scream i 31 Fam. Aquí tens el seu Dora Yakis.

0: la llum que el meu DJ controla.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

0: La música des de la nostra sintonia, 16:42 minuts de la tarda, a les 4:42, camí de les 5, amb una temperatura de 31 graus al carrer.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia diària.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon moment per estar aquí en el 107.3 de la FM. Això et permetrà escoltar la nova de Abraham Mateo. Què tal te va sin mi?

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

0: 107.3 FM.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotada amb 200 milions d'euros. Els municipis de més de 20.000 habitants poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar sol·licituds fins del dia 6 fins al 17 de juliol. El govern també ha aprovat avui, per cert, una convocatòria rècord de places per interventors i secretaris. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques, ha de tenir també un component als projectes que es presentin de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
1: I el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez Begoña Gómez per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció. L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia o no a judici. En relació a aquest cas, la portavó del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia per llançar també aquesta reflexió.
3: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
1: Per cert, que l'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez de la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta. I gairebé la meitat dels adolescents entre 14 i 18 anys ha provat les cigarretes electròniques alguna vegada, però la venda a menors està prohibida. Per aturar aquesta pràctica, l'Ajuntament de Terrassa ha engegat una campanya per informar-ne els comerços i advertir-los de les sancions. Tècnics municipals visiten els possibles punts de venda. Allà adverteixen els responsables i els proporcionen cartells sobre la prohibició, així com una carta de la regidoria. I l'Ajuntament de Vilafranca gestionarà directament l'estacionament regulat a partir de 2025. És fruit d'un acord que forma part del pacte polític assolit entre el govern municipal del PSC i el grup municipal de la CUP en el marc de les negociacions per donar suport als pressupostos municipals. Actualment el servei regulat funciona amb un model externalitzat que fa la vigilància, el manteniment de les màquines i la gestió d'incidències. I ha mort l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure ahir d'una zona de roques a Begur. Els fets van passar a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.

Com no podia ser menys, també tenim temps per escoltar aquesta nova cançó de Juanes i Rawayana, Time Like Set de Sol.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
7: Ruta 66.
8: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem. Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans, a Vilafant, no hi faltis. No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: Pugem les revolucions al ritme amb aquesta nova peça de Tini i Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Ritme i música de Ràdio Macandé. La seva nova cançó, Malària de ti.

0: Sai i les sessions del nostre equip de DJs. Això és el Rhythm is a Enter. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top.

0: ritme a la teva vida.
1: La teva vida.
0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Ràdio Vilafant, la banda sonora del teu dia a dia.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: És el ritme de Tectronic, arriben aquí per omplir pistes de ball amb el No Bro. Drinks up, cheers tonight. Lost my phone, but found-

0: Veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.

0: Arribem a les 6 de la tarda. Segons i el butlletí a l'hora en punt, a les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Des de 3:45 aproximadament que hi ha una manifestació a Moià perquè el Departament d'Ensenyament vol tancar dues línies dels centres educatius del poble, una de tercer de primària i una altra de primer d'ESO. Allà tenim el nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert. Bona tarda, Jordi.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, som a la plaça del CAP de Moià, on aproximadament unes 200 persones, 200 famílies, estan reunides per començar una marxa que anirà pels diferents carrers del casc antic del poble per denunciar que des del Departament d'Educació de la Generalitat es volen treure dues línies de diferents cursos a la primària i a secundària, de tercer de primària, de primer de secundària, i això ha indignat sobretot a les famílies que creuen que no encaixa amb el discurs que estan tenint des del departament de reduir ràtios, i a més preocupa que al final aquestes ràtios acabin sent més altes de les que marca la pròpia llei del departament.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Ja us hem dit tot plegat mentre recordem hi ha en marxa una reunió entre Educació i els sindicats convocants de la vaga, a veure si es desencalla aquest conflicte a la vigília avui, de que demà hi hagi una manifestació on ja ha convocat a tot Catalunya, els docents de tot Catalunya, per continuar amb la seva reivindicació. Més temes. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya, un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb continguts sexuals. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
4: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
2: I tot és a punt per inaugurar a les 6 de la tarda el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebra fins divendres al Palau d'Esports de Granollers. El Congrés comptarà amb ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts a bona part del món. Té d'objectiu ajudar a repensar les ciutats com a espais inclusius, educadors i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos: comunitat, sentit crític i també creativitat, que ja s'han treballat els últims mesos amb els estudiants de la zona de Granollers.
5: Psst, ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, high style i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara que em dius?

0: 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de tot.

Aquesta és una versió nova d'una vella cançó. Aquesta peça, segurament, si tens una certa edat, la recuperaràs de seguida a la memòria. Però ara, J Balvin, Amber Mark, Steve Ball i Travis Barker han fet aquest Jump amb una nova cançó en aquest 2026.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes, el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia, els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura, el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
1: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

Cicle de xerrades Drets de les persones grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les persones grans a Vilafant. No hi faltis.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 26 de maig tens la síndria sencera ratllada Carrefour al mercat a un preu imbatible de 99 cèntims al quilo. Estalvies un 43%. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
1: Si no tuve... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros, i està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
3: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
4: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
1: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
3: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
1: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
3: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
5: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
1: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes a cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
6: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
1: I en esport, Janire Gallut, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González.
7: El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Monchi ha afirmat que confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau i pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 2 de partit i amb la salvació assolida ja fa jornades volen trencar una ratxa de 4 partits sense guanyar.
1: Notícies en xarxa, edició B.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora. I aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista a demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau. De núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Calor per dies, vaja. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Doncs parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot àrea metropolitana i sobretot a l'extrem nord de Barcelona. Teníem un vehicle avariat just al inici de la Ronda Litoral, en sentit Llobregat, al tram del Bon Pastor. Ha provocat aturades fins al nus de la Trinitat i encara van força carregades les dues principals autopistes que baixen des del Vallès cap a Barcelona, a la C58, amb lentitud, aturades 5-6 quilòmetres, gairebé entre Ripollet i aquest nus de la Trinitat, però també l'autopista C33, amb retencions de 4-5 quilòmetres entre Montcada i Reixac i aquest enllaç amb les rondes de Barcelona. A banda, la C31 encara va un pèl lenta a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona, són restes d'un accident ja resolt. Aquesta zona hauria d'anar millorant molt ràpidament. I avui també destaquen aturades importants de gairebé 4 quilòmetres a la C60, al tram d'Argentona i en sentit Mataró. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
4: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert una convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: L'aprovació d'aquesta convocatòria ha estat molt ben rebuda, de fet, pel món municipalista, que veu com els seus consistoris podran gaudir d'una estabilitat d'unes places que en molts casos era inexistent. Els pobles petits són especialment necessàries. 2 de cada 3 no en disposen. Mataró Ràdio, Judit Peñaranda.
7: Una oferta històrica que ja va anunciar el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i que ha de servir per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que molt sovint no disposen d'aquests càrrecs. L'alcalde de Mataró i president de la Federació de Municipis de Catalunya ha recordat que no tenir aquests funcionaris pot arribar a frenar inversions, subvencions i tràmits urbanístics rellevants.
8: La manca de secretaris i interventors genera un greu problema per molts ajuntaments que veuen com la seva maquinària va molt més lenta o no pot portar a terme tots els projectes que els agradaria. Els serveis de les piscines a l'estiu, els casals d'estiu, són exemples doncs, que per un ajuntament petit doncs, que són molt, molt rellevants perquè ordenen tota la seva activitat estiuenca, les obres, no? Les obres de millora, de reurbanització, asfaltar, arreglar carrers, els projectes urbanístics, ara que se'n parla també tant de les urbanitzacions.
7: Una primera passa que haurà d'anar acompanyada d'altres mesures per retenir el talent i evitar que quedin places vacants. Un altre factor a tenir en compte és l'alt percentatge de jubilació de les administracions. Bota diu que preveuen convocatòries recurrents també en d'altres sectors a banda de l'administració local, com els Mossos d'Esquadra o el professorat.
0: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
4: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
9: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en plena anàlisi del document.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
0: De seguida anirem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora d'aquesta reunió. Allà hi tenim un equip d'Esplugues Televisió. Va abans, però, tot plegat arriba en una nova jornada de vaga, avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
10: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
11: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
10: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: Gràcies, Maite. I ara sí, estem en condicions d'anar cap al Departament d'Educació per saber aquesta última hora sobre la reunió que mantenen Educació i sindicats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Doncs tot just fa breus moments que els sindicats han sortit a fer una pausa després de les seves negociacions per cinquena reunió amb la conselleria i han sortit a explicar-nos que els veuen el govern més receptiu, més obert per poder parlar d'aquells punts que els interessa i concretament avui han pogut parlar de poder aprovar el fet que el complement específic que li pertoca a la Generalitat passi a ser a 3 anys, s'escurci i no 4 anys com s'havia aprovat anteriorment i també s'ha parlat de poder aprovar un nou complement i que aquest sigui lineal, és a dir, que arribi a tothom, a tots els sectors i no sigui singular i que aquest contempla incrementar uns 35 euros mensuals als salaris dels docents. Amb tot plegat, amb tots dos complements, suposaria incrementar en 330 euros aproximats en 3 anys els salaris dels docents, un calendari però que diuen que encara s'ha de valorar. Just ara han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera i veure si poden arribar a punts més específics i és que recordem també que justament avui el Consell Executiu aprovava 1.800 noves places, una xifra que queda lluny de la seva proposta, de la proposta de sindicats, que té previst i necessita, reclama, segons expliquen, unes 6.400 noves places. Continuarem pendents d'aquestes negociacions.
0: Moltíssimes gràcies, Andrea. I tot plegat el primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
13: Biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars, com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant el jutjat.
0: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez i ha instat els socis de l'executiu a fer caure el govern que ha qualificat com el més brut de la història.
14: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: També en clau judicial, el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
15: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: En plana policial, els Mossos d'Esquadra han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total, al barri de Font de la Pólvora, Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
16: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls colls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Celrà, Quart i Sal.
0: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
0: I en successos, mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 9:15 a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino.
17: La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial, establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial, responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la intel·ligència artificial.
17: Consell de Ministres que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
0: I Barcelona tancarà l'any amb 3 línies més de bus express, 2 a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a zona universitària. Carina Bebé.
20: Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades, amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear 2 d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
21: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
20: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i gestionin millor les cues de passatgers.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
22: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'SCAC, l'Institut del Teatre i l'SMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de 2 setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fabra i Coats, el convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
23: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
22: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Torelló ja està a punt per la 29a edició del Festus, el Festival d'Arts al Carrer, el 9FM, Guillem Rico.
1: Una cadira feta amb barres de pa col·locada en diferents carrers i places on tindran lloc els espectacles és la imatge de la 29a edició del Festus de Torelló que comença dijous i s'allargarà fins dissabte a la nit. I amb l'afirmació dels organitzadors que la cultura és tan necessària com el pa, aquest any han volgut que el Festus giri al voltant d'un concepte, el de comunitat, que encaixa plenament amb els orígens del festival. En parlen la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Torelló, Elisenda Corrius, i l'alcalde Marçal Ortuño.
2: Anant a l'arrel més de la comunitat, posar la cultura al carrer ja fa que ens relacionem de manera diferent i, per tant, només per el simple fet de posar la cultura i posar aquestes propostes més arriesgades, més transgressadores o amb aquests llenguatges diferents, ja fèiem comunitat, no?
5: Tot i haver passat aquestes 29 edicions, continua mantenint viu l'esperit pel que es va dissenyar el Festus, no? Pel que es va pensar aquestes propostes d'art, de propostes artístiques contemporànies que ens facin pensar una mica, que ens provoquin una mica i que ens interpel·lin.
1: El 29è Festus planteja una trentena de propostes de teatre, dansa, música i arts visuals pel centre de Torelló.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo, que té contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. El mateix Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: A la primera divisió femenina, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff. A l'espera que se'n faci oficial l'adeu, avui el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Barça i del futbol femení.
4: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
2: Encara a la Lliga F, en joc el Badalona Women Real Madrid. Al minut 23, les badalonines empaten a 0. Amb la salvació assolida ja fa jornades, les badalonines esperen trencar amb la ratxa de 4 partits seguits sense conèixer la victòria. I encara en futbol, aquest dimarts, el Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat la sol·licitud de la Federació Espanyola perquè el Camp Nou opti a ser la seu de la final de la Lliga de Campions del 2029. I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les 3 eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
5: El Noia Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre la classificació a les semifinals de l'Hockey Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continua vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo es l'entrenador del Noia Freixenet.
6: Desde aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosiño. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. ¿Y por qué no soñar? Porque no soñar, estamos en disposición de poder hacer algo grande.
5: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: Doncs a partir de 8:45, Calafell, Reus, Igualada, Voltregà i Barça-Noia.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins...
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està obert als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte. Jordi Fortià.
5: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius de la convocatòria.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és l'adaptació al canvi climàtic.
3: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu.
5: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent.
3: El jutge accepta ajornar la declaració de Zapatero pel cas Plus Ultra, que serà el 17 i 18 de juny.
5: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pressiona el PNB per fer una moció de censura contra Pedro Sánchez i insta els socis de l'executiu a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
7: I que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summers School.
5: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. La idea

0: Jorge Janire Gallut ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça.
1: La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al minut 32 de partit.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. No han canviat gens ni mica les coses des de fa ja un parell o tres de dies i, per tant, la situació continua sent completament estancada, molt assolellada i de moltes hores de calor. De fet, avui no ha afluixat ni gota el mercuri i encara en aquests moments l'ambient és molt càlid per les dates. Tornem a fregar encara en aquesta hora els 33-34 graus a les comarques de Ponent. Molta sensació de calor, ja diem, des de mig matí ja. Un sol com una picunadora i aquestes temperatures elevades que també continuaran amb vista demà i, de fet, els propers dies. Compte perquè demà dimecres encara farà més calor. Durant la tarda, a l'interior gironí, a les comarques de Ponent i al prelitoral barceloní, fregarem els 35 graus i ja al matí despertarà molt suau, de núvols importants poquets i només durant la tarda alguna gotellada molt dispersa al Pirineu Lleidatà. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Doncs millora i, a més, molt ràpidament la circulació en aquesta xarxa viària, també en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Ara, incidències que ens provoquin aturades, en principi no n'hauríem de trobar. Per volum de trànsit, doncs encara destaquem retencions intermitents de 3-4 quilòmetres a l'autopista C58 entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes, sempre d'entrada a Barcelona, per tant, C58 encara amb volum de trànsit. I a l'extrem sud destaca l'autovia 2 carregada, però de sortida de Barcelona, uns 3 quilòmetres entre Cornellà, Sant Joan d'Espí, com et deia, en Sant Pim Martorell, això a l'autovia 2. Però vaja, ràpidament millora el trànsit, com et deia, en aquesta xarxa viària, ja sense grans incidències, sense grans problemes. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25 milions d'euros per projecte.
4: Els ajuntaments poden presentar sol·licituds del 6 al 17 de juliol. Avui també l'executiu ha obert la convocatòria de 540 places a secretaris i interventors per als ajuntaments.
0: Una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. Mont Carvajal.
5: La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
6: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
5: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: I és que interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen i la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents amb aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
7: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
8: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? Jo els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin

0: una formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
1: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
2: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
1: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament. L'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
3: I encara en clau política, Junts per Catalunya i la CUP registraran una esmena a la totalitat als pressupostos del 2026.
4: La CUP ho justifica perquè diu no vol gestionar la resignació i des de Junts la presidenta de la formació al Parlament, Mònica Sales, assegura que són els pressupostos d'un govern en fallida.
5: Hem comprovat que són uns mals pressupostos, que són la constatació d'un govern en fallida i d'un tripartit instal·lat en el fracàs, en les renúncies i en l'extremisme. No són uns pressupostos pensats per millorar el país, sinó per intentar aguantar un govern que fa aigües. Aquesta esmena a la totalitat als pressupostos és també, per tant, una esmena a la totalitat al tripartit que governa Catalunya.
4: Ara bé, no ha concretat si Junts durà el projecte al Consell de Garanties Estatutàries, atès que el partit està en ple una anàlisi del document.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.
3: En marxa a aquesta hora una nova reunió entre sindicats i educació per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Les converses se centren ara en els complements salarials.
4: La trobada es fa el dia abans d'una vaga convocada a tot Catalunya i just el dia que el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals per al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada.
3: En qualsevol cas, anem cap al Departament d'Educació per saber-ne l'última hora. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
7: Bona tarda. A peus minuts que els sindicats han tornat a entrar per reunir-se amb la consellera després de fer una pausa on ens han pogut explicar que el govern es mostra més obert i receptiu perquè avui sí que han pogut parlar dels punts que contemplen en la seva proposta. Ens han dit que preveuen aprovar que el complement específic s'escurci a 3 anys i no a 4 com es valorava anteriorment i s'havia acordat amb UGT i amb Comissions Obreres, i que també es considera la creació d'un complement nou que sigui lineal i que inclogui, per tant, tots els col·lectius de l'educació. Aquest complement comportaria un increment d'uns 35 euros mensuals i tot plegat amb això suposaria uns 330 euros més al mes en qüestió de 3 anys. Els sindicats també han fet una crida a la jornada de vaga de demà i protestes a tot Catalunya i als 6 dies de vagues territorials. Recordem també que, a més, avui els estudiants de secundària i sumaven a l'onada de vagues per fer suport a l'escola pública.
3: Moltíssimes gràcies, Andrea. Efectivament, nova jornada de vaga avui per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el seu suport al col·lectiu en el conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
8: Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
9: Exigim que les conselleries d'Educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora. I no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
8: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
3: I primer dia de vaga també de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat vaga indefinida per reclamar millores en les condicions laborals i reestructurar els equips que en algunes ocasions denuncien els treballadors arriben a fer jornades partides d'11 hores.
4: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja les condicions laborals a la plantilla. Les biblioteques s'han convertit en espais on també es donen conflictes de convivència.
10: Biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
4: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques a Barcelona.
3: El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que dilluns es va aixecar parcialment.
4: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que, en cas d'ajornament, demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
3: Doncs el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, manté la pressió sobre el PNB per fer una moció de censura contra el president espanyol Pedro Sánchez. I ha instat els socis de l'executiu també a fer caure el govern, que ha qualificat com el més brut de la història.
11: Y que los socios sigan apoyando, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
3: També el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president Pedro Sánchez, Begoña Gómez, per al 9 de juny i dona per conclosa la instrucció.
4: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit que tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar a la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
12: Es el momento de que trabaje la justicia. Respeto, colaboración, respeto absoluto y confianza en la labor de la justicia, y es, bueno, pues evidentemente el momento en el que estamos. Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
4: L'informe de conclusions final sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En la plana policial, els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana, tot plegat en el marc d'un macrooperatiu policial contra el tràfic de drogues, iniciat a primera hora del matí a una dotzena de localitats gironines. També s'han intervingut armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
4: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora, a Girona, i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
3: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
13: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys en dos pisos, del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
3: Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
4: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra el van detenir la setmana passada per declarar davant la jutgessa. Va sortir en llibertat provisional després de pagar una fiança d'1 milió d'euros.
3: I en successos mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
4: Els fets van passar ahir a 8:45 del matí a la localitat Baix Empordanesa. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
3: En marxa a Granollers el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores, que se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports del municipi. Durant 3 dies comptaran ponents de gran renom i centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
14: Els manifestants han entrat al Palau d'Esports de Granollers, convertit en Palau de Congressos per aquesta setmana, i una membre de la coordinadora educativa ha llegit un manifest dalt de l'escenari amb permís de l'organització. En el document, els mestres han posat veu a les seves reivindicacions davant de centenars d'assistents al Congrés Internacional i han criticat la despesa del Congrés Internacional de Ciutats Educadores. El 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'havien d'inaugurar l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i l'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosell.
3: Acte d'inauguració, doncs, ajornat per aquesta manifestació. Més coses, la policia local de Palafolls ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat destinat a prevenir els actes incívics relacionats amb la tinença de gossos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
15: La principal característica d'aquestes intervencions és que es realitzen mitjançant vigilàncies de paisà, una mesura que busca detectar conductes inapropiades que sovint s'eviten davant la presència d'agents uniformats. Aquestes patrulles específiques es planifiquen en funció de la disponibilitat de personal i s'han començat a aplicar aquestes últimes setmanes. L'objectiu és actuar de manera directa en aquells punts del municipi on s'ha detectat un major índex d'incivisme relacionat amb els propietaris de gossos. N'ha donat més detalls Marta López, sergent de la policia local de Palafolls.
16: Per prevenir els actes incívics dels propietaris dels gossos. De moment s'ha fet divendres, dissabte i diumenge. Estem fent planificacions específiques en aquest sentit.
15: Aquesta mesura forma part d'una estratègia més àmplia per garantir el manteniment de l'espai públic i la convivència ciutadana, posant el focus en aquelles zones on les queixes per comportaments incívics són molt més freqüents.
3: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio Cambrils, Ràdio Ràpita i Ràdio Seu.
17: Cambrils recuperarà la presència del sector agrícola a la 67a Fira Multisectorial que es durà a terme els dies 5, 6 i 7 de juny. A més, l'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, durant la presentació ha volgut destacar la seva maduresa.
18: Molt important la solidesa d'aquesta Fira Multisectorial, la referència al territori i la maduresa en arribar amb 67 edicions. Són poble i ciutat.
17: Una fira que avui en dia conviu amb les noves tecnologies i l'automoció.
19: L'Ajuntament de la Ràpita i l'empresa IFE van estrenar ahir dilluns un nou servei de transport urbà que passa de 2 a 11 parades. L'autobús farà un recorregut circular per connectar punts clau com el centre d'atenció primària, l'Institut dels Alfacs i les zones comercials. Un servei que funcionarà de dilluns a diumenge, de les 6 del matí a 8 del vespre i amb una freqüència aproximada de mitja hora. El vehicle està totalment adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i els horaris es poden consultar a la web ife.es.
20: El Consell del Pallars Jussà demana que l'Agència Catalana de Residus els compensi econòmicament per assumir les deixalles de 3 comarques més, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. L'abocador que concentra la gestió d'escombraries de tota aquesta àrea és a Tremp i el gran volum que assumeix fa que estigui arribant al límit. Ramon Jordana, president del Consell.
21: I que anem omplint l'abocador, un abocador que té una vida limitada, que aviat se li acabe i que s'haurà d'invertir una altra vegada i que, evidentment, tot això repercuteix en la taxa.
20: Actualment l'agència ja prepara la construcció d'un centre de tractament al mateix recinte de Tremp amb un pressupost de 13 milions d'euros.
3: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins del Festival Grec, David Navarro.
0: El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país: l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
2: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
0: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda, ja és oficial. Alexia Putellas marxa del Barça. La capitana blaugrana diu adeu al club després de 14 temporades i 38 títols. La migcampista de Mollet, que finalment no executa l'any de contracte opcional que li mancava, marxa per la porta gran. És la futbolista més llorejada del Barça, la segona màxima golejadora de tot el club i s'acomiada assolint el pòquer de títols en la seva darrera campanya després de conquerir la Champions dissabte passat. Pendents també del Badalona Women, que rep el Real Madrid des de les 7. Les badalonines de moment empaten a 0 al descans. I a la primera masculina, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que continuarà sent l'entrenador del projecte amb contracte en vigor fins al 2027, després d'assolir la permanència. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
3: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día, en estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir siguiendo o seguir construyendo ese Español que creo que todos deseamos.
2: I avui es disputen el tercer i definitiu partit de les tres eliminatòries dels quarts de final de l'hoquei Lliga Masculina, que queden per decidir a partir de 8:45, Calafell-Reus, Igualada-Voltregà i Barça-Noia. Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
4: El Noia-Freixenet es juga avui al Palau Blaugrana a partir de 8:45 del vespre a la classificació a les semifinals de l'hoquei Lliga en el tercer i definitiu partit contra el Barça. Després d'empatar l'eliminatòria amb una contundent victòria a l'Ateneu per 6-3, l'equip que vista buscarà sorprendre el vigent campió en una pista sempre exigent. El Noia arriba al duel amb confiança després de recuperar la seva millor versió davant l'afició i amb l'ambició de continuar vius en la lluita pel títol. Carlos Cortijo és l'entrenador del Noia Freixenet.
5: Des d'aquí sí me gustaría hacer un llamamiento a la afición. Antes he dicho en la despedida que me recordaba el desplazamiento a Matosinhos. No sé si podremos llegar a este nivel de euforia o necesitamos a toda la afición. I per què no soñar? Per què no soñar? Estamos en disposició de poder hacer algo grande.
4: Per la seva banda, el Barça intentarà fer valer el factor pista en una nit també marcada pels actes de comiat de Pablo Álvarez i Sergi Fernández.
2: I de l'Igualada, Voltregà i el Barça-Noia en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que el Liceo ja semis espera rival del cara a cara que viuran el Calafell i el Reus. I la Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona. Serà el 19 i 20 de setembre en el primer títol, volíem dir, del nou curs, amb la penya com a anfitriona. Una penya que a partir de les 8 juga la mitja part del partit que tenia pendent contra l'Unicaja de la jornada 29 i que es va aturar al descans per problemes al marcador. La penya que guanyava la mitja part 53-33 buscarà mantenir aquest triomf momentani per sumar la cinquena victòria consecutiva i posar pressió a un València que ocupa el cinquè lloc a la classificació. I la jugadora argentina Juana Camilion, de 27 anys, es converteix en una de les cares noves del nou Espart Girona. L'ex d'Estudiantes, entre d'altres, arriba a Fontajau per les properes dues temporades després de 3 anys de creixement al conjunt madrileny.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Avui fem una sessió de temes enregistrats en directe als concerts com aquest dels Smiths. Agafem el tren que ens porta a Londres a 1986. El tema inclòs a l'àlbum Rank, editat després de la separació dels Smiths. I escoltem aquest Dray's Train, un dels pocs instrumentals composats pel Johnny Marr a la guitarra dels Smiths.

You can get what you want till you know what you want. I és que no podem aconseguir el que volem fins que sabem el que realment volem. Aquí rescatem el moment incombustible d'en Joe Jackson en directe a 1986. Des d'aquesta connexió en directe als concerts que s'han enregistrat, temes com ara ja seguidament els Talking Heads en 1984, rescatem la gent relliscosa. Slippery People, dels Talking Heads, un dels temes en directe a 1984, inclòs en el documental Stop Making Sense, Talking Heads.

Primary, el tema enregistrat en concert dels Cure a Glasgow 1984. Forma part del disc en directe, el seu primer àlbum sota el nom de Concert en Pirata. I això és el tema dels Tears for Fears, Mad World, el món boig, que forma part d'un concert enregistrat el 2023, Franklin, Tennessee, inclòs el Songs for a Nervous Planet, cançons per un planeta nerviós, Tears for Fears.

Lloyd Cole volia salvar el món. En 1993, en directe a la BBC, des del seu àlbum Bad Vibes, les males vibracions ens porten als specials. Too Much Too Young, en directe a 1979, des de Coventry Specials.

0: right. We're gonna have a real good time together. Avui ho passarem realment bé junts amb The Velvet Underground en concert al Matrix de San Francisco, California, 1969.
1: I got the old Cosmic Blues again, mama.
0: I aquest és el Cosmic Blues de Janis Joplin, enregistrat en directe al festival Woodstock 1969. Janis Joplin.
1: So...

Thank you. Jimi Hendrix, en directe des del festival Monterey Pop 1967. Amb aquesta salvajada Wild Thing passem seguidament als AC/DC. If you want blood, you've got it. Si vols sang, aquí la tens, amb els AC/DC en directe 1978, Glasgow.

The Song Remains the Same, la cançó segueix igual, malgrat que tot canvia. Aquest directe al Madison Square Garden al juliol del 1973 va donar banda sonora al film The Song Remains the Same, Led Zeppelin. Continuem amb aquesta connexió amb temes en directe gravats en concert. Ara seguidament passem al Made in Japan, els Deep Purple de 1972 editaven aquest directe enregistrat a Osaka a l'agost del 72 al Japó, i així brillava l'estrella a la carretera dels Deep Purple, Highway Star.

0: Tonight will be fine. Aquesta nit tot anirà bé. Ens acompanya l'espírit del Leonard Cohen des de la Illa de Wight en 1970 en directe. Fins aquí arriba la connexió amb temes en directe, temes editats, enregistrats en concert. I tanquem amb el Supertramp en 1979. Editaven un llarg concert a París. Escoltem el Take the Long Way Home, un llarg camí, un llarg concert. Fins aquí podem arribar. Tot un plaer compartir moments incombustibles, incombustibles. Good night and good luck. Be good.
1: You must take

0: programa Fiesteros y Festeras. Acabes de connectar amb el Rhythm Insalenzer. Com sempre, ballaràs durant 2 hores intenses la millor música de ball actual.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i avui ballaràs bones peces actuals. També tindràs la sessió del nostre DJ col·laborador. Avui estarà Titín. I la segona part, pujarem les revolucions amb la bona màquina. Família Fiesteros, això és el Rhythm Insalenzer. S'ha dit a ballar i a passar-s'ho molt i molt bé. La festa la tens assegurada. Gràcies per connectar amb nosaltres.
1: És a dance.
0: Comencem!
2: Atenció, Charlie 1, atenció, Charlie 1. Aquí sí que hi ha fiesta.

Família, comencem amb una mica de Sotrans, amb Andrew Rangel i Giuseppe Ottaviani. Això s'anomena Eternal Harmony, Sotrans del 2025. Una passada!

espectacular So Trans de Andrew Rayel i Giuseppe Octaviani. Eternal Harmony, So Trans, tema del 2025. Així de bé arrenquem brutal aquest tema. Com ens agrada aquest estil, ideal per començar una festa. Som-hi, més So Trans amb Elite Trans Music. I aquesta creació actual s'anomena Alone.

fora aquesta peça actual de Alite, Trans Music. S'anomena Lon. Com ens agrada aquest so més relaxant, més cantadet. Perfecte per començar a escalfar l'ambient.

segueix aquest bon ritme. Vinga, que tornem a l'actualitat amb aquesta novetat. Carlos Tafalla i Jaime Guerrero i també Isaac Sánchez amb aquesta creació Sugar Rush.

presentant aquestes novetats. Aquí tenen aquesta de Carlos Tafalla i Jaime Guerrero i també Isaac Sánchez. Segarroix!

i molt bones vibracions. Vinga, som família, un mica de so hard dance. Amb aquesta peça de Miquel Serna i Àlex Cervera.

actual. Quina bona combinació d'un gran Tamarro Maquinero. Amb això tanquem aquesta primera part i tranquils, que després la festa continua amb la nostra connexió. Som-hi!

sessió amb un dels DJs que punxen els temes més potents del Remember, de La Màquina, Jumper i Carcol, component d'un dels col·lectius de València anomenat Rebobina. Impossible quedar-se quiet. En sessió, Titín. Sí, sí, sí, família, connexió fins a Alemanya i es troba el nostre DJ col·laborador, Titín. Muy buenas, compañero, ¿qué tal, Titín? Bienvenido a Ruida Meets a Danger. Hacía tiempo que no te conectabas con nosotros para ofrecernos una buena sesión acá y hoy por fin te recuperamos. Será una sesión cortita, más comentado, pero seguro que será muy y muy intensa. Pues venga, vamos a darle caña a ese buen sonido, sonido

més actual. La bona canya sonen aquí. I una altra novetat. Aquí la tens, aquesta combinació. Som Maquinero, DJ Zizu i The Bastards. It's My Life, Remix 2026.

0: Héctor Seral, que és el mateix Julio Posadas. Amb aquesta última creació s'anomena Duro. Si fa mirar això és el ruït enmig de Denzer. Encara la recta final del programa. I com sempre, gaudint d'aquesta bona màquina. Com ens agrada la festa, com ens agrada la tralla. Això no s'atura.
1: Súbelo.
2: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: I atenció, família, això és un himne, és una meravella. Xavi Metralla, DJ Zizu, Another Love. Amb un remix de The Pastor. Bona màquina actual, bona canya. Sami, Sami, família.

0: i Jurado.
1: En l'edició d'avui de Hot Dance 80 parlarem d'una discogràfica especialitzada en Italo Dance que té la seva seu a Granollers, al Vallès Oriental. Una discogràfica creada per Juan Francisco Martínez i Esther Arias. I parlarem una mica amb en Juan Francisco. A la història de la música dance, avui repassarem la vida i miracles de la Patty Ryan, un intèrpret que porta en aquesta discogràfica. Al meridià del programa escoltarem el número a la Billboard, que en aquesta ocasió serà una cançó de Yes. I escoltarem avui Italo Dance a Hot Dance 80. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música dance. Patty Ryan va néixer a Wuppertal, Alemanya Occidental, el 6 de maig de 1961 i ens va deixar el 23 de juliol del 23. Fou una cantant alemanya coneguda per la seva cançó d'Europop, You're My Love, You're My Life, de 1985.

L'estil de la Patty Ryan és similar al de bandes com Mother Talking, London Boys i Bad Boys Blue. També va col·laborar en ocasions amb Jet Bowlen, Mother Talking.

algunes cançons del seu àlbum debut es pareixen considerablement a cançons de Model Talking. La cançó Shine As Eyes inclús es basa en melodies de You're My Heart, You're My Soul. Avui, a la història de la música dance, estem escoltant a Patty Ryan.

Patty Ryan va tenir el seu inici al negoci de la música amb la formació rockabilly Susie and the Rockets, que també va participar al ZDF Hits Parade de 1981. Com podem comprovar, la base és molt semblant al Your My Heart, Your My Soul dels Modern Talking.

Benvinguts i benvingudes al número 1 de la Billboard de 1984, del 21 al 28 de gener del 1984 va ser número 1 aquesta cançó de Yes, Open Up a Lonely Hearts, i la veu carismàtica i impressionant de John.

I després d'escoltar el número de la Billboard del 1984, seguirem escoltant singles de In Out Records i també escoltarem quelcom de Rick Astley, perquè el 2025 ha tret nou disc.

a Hot Dance 80 estem escoltant la música de Baccarat, Give Me Your Love. Just my eyes, I feel it deep inside. Això és el teu programa dance de dècades anteriors, Hot Dance 80, en el que et punxem música dels 70s, 80s i 90s, però de tant en tant et presentem, doncs, coses més recents. I és que Baccarat és una formació que fa molts anys que està a sobre dels escenaris.

després d'aquesta cançó de Baccarat, Give Your Love, anem a escoltar una cançó de Mark Ashley, una altra producció de In Out Records.

la música d'Àlex Blue a Hot Dance 80. I anem a acabar el repàs avui a les produccions d'Inam Records amb la música de Cavi Caps, Blame It On Me.

Hideout Records els vàrem conèixer per les xarxes socials, ens vàrem posar en contacte amb ells, l'Esther ha enviat tota la música que li he demanat i més, i el Juan Francisco Martínez ens ha parlat al començament del programa de com va ser l'aventura de crear aquesta companyia discogràfica que té la seva seu en Granollers, al Vallès Oriental. I nosaltres seguim amb més històries a Hot Dance 80 perquè tenim d'escoltar el que ha estat el darrer treball de moment de Rick Astley, però abans farem un repàs al que han estat els grans èxits d'aquest intèrpret anglès.

Aquest va ser el seu primer senzill del 1987, Never Gonna Give You Up, i aquest va ser el segon èxit del 1987.

Never Gonna Give You Up i Together Forever van ser dos èxits ballables a tope a les pistes de ball. Hold Me In Your Arms, ja baixar els BPMs. I ara anem a escoltar el que és el treball de Rick Astley del 2025. Nou veu disc de Rick Astley Studi. Això és Deep In My Feet, que dona un gir al seu estil característic. Estem parlant de Rick Astley.

el 2025 també ha tret un treball que s'anomena Love Songs, en el que només hi ha 6 cançons: Together Forever, The One You Love, Letting Go, Wonderful You, In the Name of Love, Hold Me in Your Arms. Acabem aquesta secció de Rick Astley amb Wonderful You.

com han canviat les coses per a Rick Astley. Totes aquestes produccions l'ha fet al seu estudi de gravació a casa seva a Londres.

la música de Fred Ventura a Dancing Alone. I anem a acabar Hot Dance 80. Anem a escoltar música que ens arriba des del Vallès Occidental. Ella és la Cristina Manzano de Tiger Club, que ens porten Green Ace. Recorda, Hot Dance 80 és una producció d'HDMR, des de la producció la Susi Bautista Navarro, des de la coordinació tècnica i musical en Barba Roja Show, i aquí dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més del Jazz Batussi sona de nou a
0: ICAT. I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo. Mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall. I reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé. És que no sé què.

jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'ha sentit abans que jo li vagi a

0: directe de 3 a 5 a ICAT.
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
3: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.